tots els èxits. Sí, aquí a Flashback. Cat Say amb Animal. Aquest és l'èxit de la setmana. És d'aquelles cançons que mimarem d'una manera especial, sí. D'aquella manera que tant t'agrada. I d'aquesta manera hem començat aquesta nova hora d'èxit. Són les 2:03. Benvinguts a Flashback. Ara, So Easy, Olivia Dean. Només èxits. Amb Andreu Preses.

Aquesta és una de les cançons que pots votar a la llista de Flashback. Les 45 cançons més importants que tenim a la Ràdio Musical de Catalunya. Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa... O potser vols votar per la nova cançó de Bruno Mars aquesta nit de dijous. On My Soul, què tal, com esteu? Bona nit. Bona nit.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Bona tarda, Flashback. Soc l'Àlex. Hola! Avui us diria que fiqueu la cançó de Fate of Opelia. És una cançó que no coneixia gaire, però fiqueu cançons a la ràdio que desconeixia i són temes que estan molt bé, hòstia. Al final t'agraden.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

quin final tan apoteòsic aquesta cançó de Harry Styles, Sign of the Times. Anuntes no res, ens plantarem a les 3 d'aquesta nit de dijous. Sí, de festa, potser. La farem ben grossa amb Justin Bieber, Beauty and a Beat, abans Chris de Sarandíem, Good Old Days, bon rotllisme. Només èxits. Amb Andreu Preses.

0: El so urbà que ho està patant a mig món. Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. Gràcies, gràcies.
1: A Flashback, només èxits a Andreu Preses.
0: 3 i 3 minuts aquesta nit de dijous. Ara amb Bruno Mars, Karol G. Still. Bona nit.

Abans d'aquesta cançó hem escoltat a la Bot de Bass, tros de cançó de Meghan Trainor i aquesta, Me acuerdo de ti, a Flashback. Nil Moliner, sempre bon compositor, bon cantant, va passar desapercebut, clar. Era això, la cançó dels tiets que ens esperava, també Gracie Abrams, That's So True, abans la nova de Miley, Bass Persuades. No més èxits, Flashback. Let's go.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió

ritme de Dai Dai, la Shakira, un Burn Up Boy. T'has perdut algun dels millors moments? Vols tornar a escoltar una tocada que has fet despertador al matí, la mare que va parir, o has fet una dedicatòria al feedback? Doncs és ben senzill recuperar-lo. Flashback.cat, la nostra pàgina web i les aplicacions. Ara, James Blunt.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxits, què millor que fer-ho que amb l'èxit de la setmana, Catsey Animal. 4 i 3 minuts, sí, fem-vos companyia. Aquesta nit de dijous, com sempre, cada nit, flashback. Tots els èxits i ara estrenant-te Connexió Psíquica. Sí, saps allò, aquelles connexions màgiques? És l'Aitana.
1: Amb Andreu Preses. Flashback.

Mr. Know-it-all. Teddy Swims, a flashback artista que Xino Xano va catapultant-se i agafant aquestes grans posicions dins de la llista. Arribarem a 4:45 aquest matí de divendres. Podem dir divendres ja, 2 d'octubre, va, obrim Toy Story 5, Taylor Swift.

0: la ràdio musical de Catalunya.
1: Els més top sempre passen pel backstage.
2: Hola, Ginestar.
3: Manu Guix, ha escoltat el vostre disc?
4: Tenim el disc penjat a una app.
5: Si li envies el link a un col·lega, el pot escoltar. El que passa és que cada cop que algú escolta una cançó, a mi em salta una notificació.
4: I t'has de posar un nickname.
5: Comencen a arribar notificacions. Manu Guix està escoltant...
6: Qui li ha passat?
5: Qui li ha passat el disc al Manu Guix?
4: No li havíem enviat.
5: Ha sigut la meva parella.
1: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

De tant en tant, recuperar cançons com aquestes ens agrada i molt. Floraida des del 2011. Good Feeling. I ara és el so que s'està posant de moda molt, aquest Afro House tribal, digue-li com vulguis. És l'èxit de Mi Chico, DJ Goja. Melody, no la dels goril·les, no, una altra Melody. Jason Derulo, Flashback.

0: per treure la son de les orelles aquest matí de divendres a ritme d'àgil amb l'espectacular veu d'Ultrat, eh? Moving to the sun. I d'aquesta manera comencem l'última hora que passarem junts aquest matí de divendres abans no vinguin els companys del matí de la marca va parir. Això serà a partir de les 6, eh? 57 minuts per endavant amb bones cançons. Ara, el so fosc d'aquest artista que es diu Adela. Només
1: amb Andreu Preses.

0: Si ja la cançó ja era moguda, imagina-t'hi si li poses més artistes. En aquest cas, Omar Montes. Ayer la vi, una de les que ha sonat durant tot aquest estiu al Vapari Tour, que reservem pel 2027. Quines ganes ja de tornar al Vapari Tour. I mira que fa 4 dies, que l'hem acabat. La Ràdio Musical de Catalunya, Flashback. Només èxits. Arribarem a 5:45 amb Mariana Grande. És la més nova. Oh, bon dia. Hola, hola.
1: Amb Andreu Preses.

0: setmana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Som la Sara
3: i la Noa.
1: I ens agradaria posar la cançó de Stupid Song de l'Olivia Rodrigo.
2: Saco!
4: New York City's never looked so blue. My friends are smoking guns in the bathroom.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.

El so calent, el so urbà, Petito Anamena, Lola Índigo. A partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que va parir amb Carles Pérez, una abraçada d'Andreu Preses. Apa, que tingueu un bon camí, cap allà, cap on aneu. Amb el so de Miqui Núñez, un altre cop. Siau.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença el matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Salami pan. Així comencem amb el ja clàssic i mític Jamaican Bam Bam. Vinga.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa, t'esmorza, baixa al carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts. Nova edició ja en marxa, ja engegada, del matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback, en aquest divendres, el segon dia del mes d'octubre del 2026. Començo amb una recomanació, per cert, que ahir vaig tenir la sort d'estar a la premiere del Escape Room 2, la nova pel·lícula de l'Héctor Claramunt i el Joel Joan, i us dic jo que si l'obra de teatre ja va valer la pena, la pel·lícula no us la perdeu. S'estrena divendres que ve, d'avui en 8, però apunteu-vos-ho, una cita ineludible que heu de tenir. Per tant, gràcies al Joel per... En fi, va estar aquí dimecres i, a més, ahir vam estar xerrant una estona, és un tio magnífic, i a l'Héctor Claramunt també, i enhorabona per la pel·lícula, perquè tal com està la cosa, costa molt fer una pel·li, a més, a Catalunya, a més, en català, i, a més, que estigui tan ben parida com aquesta. Escape Room 2, apunteu-vos-la, que val la pena. Volia començar amb aquesta recomanació perquè ha passat fa poques hores. De fet, avui he dormit poc, no us enganyaré, perquè aquestes coses d'esdeveniments i tal les fan entre setmana, perquè normalment ho fa gent que, no sé, deu tenir una vida molt ben parida, però es poden llevar a les 10 del matí, cosa que nosaltres, més aviat, no. Així que aquí estem, perquè hem vingut, dormim poc, però, escolta, només faltaria, evidentment, puntuals al nostre compromís de cada dia de despertar Catalunya, que no és poc. Benvinguts al que deia, el divendres 2 d'octubre del 2026. Això és el matí, la mare que el va parir, comencem edició, i ja sabeu que, com cada divendres, us fem una pregunta. La pregunta d'avui és molt fàcil i, a més, és musical, cosa que ens agrada molt. Ara feia temps que no fèiem una pregunta musical. La pregunta d'avui és senzillíssima i va de parella. Sí, de parella, com us sentiu. Quina és la vostra cançó? Aquesta és la pregunta. Quina és la vostra cançó? Justifiqueu la resposta, evidentment. Per què? Expliqueu-nos per què és la vostra cançó. Quina és la cançó, la vostra cançó en parella? Potser és la cançó, si us heu casat, que veu fer servir al vostre casament, etc, etc, no sé. Quina és la vostra cançó i per què? Expliqueu-nos-ho, ja ho podeu fer, perquè el WhatsApp ja el tinc obert, al 628-414-029, 628-414-029, i ens expliqueu quina és la vostra cançó. Anirem escoltant les vostres respostes, evidentment. A part d'això, la cançó que resumirà l'actualitat de la setmana. Avui estrena d'un nou gag aquí, al matí la mare que el va parir, el mític joc de les paraules. Una secció molt útil que farem a les 9:05 del matí, que és l'agenda del cap de setmana, per saber quins plans podeu fer aquest cap de setmana, el Megamix de l'Andreu Preses, el temps a la carta, en fi, tantes i tantes coses les que passaran en aquestes primeres 5 hores de ràdio del dia. Benvinguts al matí, la mare que el va parir. Com sempre dic, gràcies per escoltar la ràdio tant d'hora, tant d'hora. Jo sóc en Carles Pérez, benvinguts a Ràdio Flashback.

0: Al matí, la mare que el va parir. Cada dia, quan es fa de dia.
1: Fa un mes us la presentàvem aquí al programa, la nova cançó dels Ginestà, amb la col·laboració de Nil Moliner. Aquesta es diu Amb qui estaràs? Amb això comencem. Bon dia!

Estàs escoltant la solució antirretenció de cada jornada. Al matí, la mare que el va parir de Flashback. Escolta'l cada dia. Quan es fa de dia.

0: no et volies llevar tant d'hora.
1: Però què passa, xavales?
0: Haver-te fet futbolista o youtuber.
2: This is important for the players, for the team.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. Només amb Carles Pérez. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
3: Quina era l'actualitat del dia? I l'actualitat del dia, evidentment, ens porta a parlar amb el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Salvador Illa.
4: Sí que no para de treure noves mesures, moltes d'elles sobre l'habitatge, com, per exemple, aquesta idea de la compra conjunta d'un habitatge amb la Generalitat per persones majors de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca. També préstecs d'emancipació per gent jove de fins a 50.000 euros. I per allà també ha colat, una mica així perquè sí, reforçar l'autoritat dels professors. També és un dels objectius que es posa.
5: Una mica random.
3: A veure, des de lo de la Mari Carmen, veig que els polítics els han fotut un coet al cul i s'estan posant les piles amb tot de lleis i tot de coses, eh?
6: Exacte, fem tot això. Fem tot això, que quedi clar, fem préstecs per comprar...
3: Per què?
6: Farem préstecs per comprar...
3: Ah, préstecs.
6: Préstecs.
3: Vale, entès bústecs.
6: No, préstecs.
3: Préstecs, préstecs.
6: Préstecs per comprar ja aires condicionats a professors majors de 40 anys a mitges.
4: No, va
6: ser. Alguna cosa així.
4: Una cosa així, però no és així.
6: Per Catalunya no es pot quedar aquí. Ja sabeu què diuen, Catalunya és una meravella, gràcies a Salvador Illa.
4: Jo sí que ho diu això, però...
6: Sí, sí. I ara anem a comunicar, la política d'avui en dia s'han de comunicar les mesures de forma adequada a les xarxes socials.
3: Sí, senyor.
6: Perquè si no, no arriben.
3: Sí, senyor.
6: Música.
3: Va. Aquesta li va bé o li poso una més...
6: Aquesta bé?
3: Sí, va bé. Aquesta li va bé, perfecte.
6: Ei, tu, si tu, no facis més escol. I escolta, que això t'intueixa.
4: A veure.
6: Tens problemes per comprar la teva primera vivenda? Doncs quieto parao. Arriben les mesures de Salvador Illa. Les mesurilles.
3: Les mesurilles.
4: Molt
6: bé. Tens entre 40 i 90 anys? Sí. Doncs t'has de baixar l'aplicació de l'Estrava.
4: De l'Estrava?
3: De l'Estrava? Sí. Què té a veure?
6: Bueno, perquè està molt bé, perquè et surts al carrer a córrer i el ja per lligar. Sí. És un altre tema, és veritat. Però... No desviem el focus.
4: I aquesta mesura?
6: Bueno, no, això no és una mesura.
5: Ah, va, encara no.
6: És una recomanació.
4: Okay.
6: Ara, primera mesurilla.
3: Primera mesurilla.
6: Primera mesurilla. La Generalitat de Catalunya et paga l'entrada del teu nou pis.
4: Això està bé.
3: Ah, molt
6: bé. Sí. Del teu nou pis nosaltres posem la porta d'entrada. És una porta de fusta de pin.
4: Amb
6: un quartell que posa vota PSC, alguna cosa que hem de treure, no?
4: Tu
6: després has de retornar el valor de la porta multiplicat per 10 en les properes reclamacions de la renta, perquè no paguen, t'embarguem el pis sencer. Segona mesurilla.
4: Val.
6: Aquesta és la meva preferida. Tu no pagues res, 0 euros.
3: Ah.
6: El pis el paga totalment la Generalitat.
3: Ah, bueno, molt bé.
6: Les claus les tindrà la Generalitat.
3: Ah, no, però...
6: Bueno, l'ús serà de la Generalitat.
4: Bueno.
6: Tu pagues l'IBI, la llum, el gas i el manteniment, i això és completament teu.
3: Però hi podrem anar a viure?
6: No.
3: Ah, no.
6: Però el manteniment sí que esteu. Això totalment, no t'ho trobarà ningú.
3: No, ja ho sé. Ja.
6: Tercera mesurilla.
3: Tercera mesurilla.
6: El teu pis te'l compra el 50% al germà de Pedro Sánchez.
4: Ah, sí?
6: Que és David Sánchez. Recordes quan David Sánchez li preguntaven on estava l'oficina on treballava i no tenia ni idea?
4: Sí. Doncs
6: quan tu li preguntis on està el teu pis, ell tampoc et dirà que no.
4: No,
6: dirà que no té ni idea, també. Però el gasto l'hauràs fet.
3: Sí, senyor.
6: I la quarta i l'última mesurilla.
3: Sí, senyor.
6: La Generalitat de Catalunya, aquest és molt fort, eh? Et donarà...

0: Escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez.
1: Hello, darkness, my old.

La remescla de l'australià Cyril, The Sound of Silence. És del matí, la mare que el va parir de Radio Flashback, 6:22 minuts. WhatsApps, que anem rebent ja el nostre 628-414-029. La pregunta d'avui és molt fàcil. Quina és la vostra cançó i per què? Sempre en les parelles hi ha una cançó, no? Doncs, sobretot ens interessa el per què, com va començar a ser la vostra cançó, etc etc. Diu, l'Empordà, sopa de cabra. Sempre des de que vam sortir, diu, des de que va sortir m'emociona per la història del siset, la trobo trista i alhora alegre. Pell de gallina, quan l'escolto, i em fa feliç. Mira, la vostra cançó. Quina és la vostra cançó? En parella, eh? No dic vostra íntima. Sinó, quina és la cançó que teniu en parella. Sempre està bé recordar l'Empordà, eh? Clàssic entre els clàssics.

L'altre missatge diu: "Wherever you will go, de The Calling". És difícil saber per què, perquè aniria on fos, per ella i amb ella. Gran cançó, gran balada, The Calling. Mira, mira. Boníssima. Bueno, aneu-nos dient quina és la cançó en parella, la cançó vostra, de la vostra parella. Aquella cançó que potser veu utilitzar, jo què sé, el vostre casament, si és que esteu casats, vés a saber. A vegades el motiu és molt random. Per exemple, jo amb la meva parella tenim una...

0: després us ho diré, no ho diré ara, però tenim una cançó que a mi m'agrada perquè la meva parella em va descobrir una part de la cançó que jo no coneixia. Jo coneixia una versió més editada, més curta, i ella em va dir, no, no, hi ha una versió llarga de la cançó, llavors quan la vam descobrir em va agradar tant a mi i em va agradar tant que em descobrís això, que des del... seria la nostra cançó. Si en tenim alguna, seria aquella. Després us confesso quina és, ja us ho prometo. Però va, 628-414-029. Mira, un altre em diu... I'm sexy and I know it, de LMFAO.
1: I'm sexy and I know it.
0: Déu-n'hi-do.
1: I'm sexy and I know it.
0: Expliqueu-nos per què és la vostra cançó. La cançó de la vostra parella i vostra. Expliqueu-nos per què. Us veu conèixer ballant aquesta cançó, potser? Bueno, 628-414-029. Vinga. Yeah.

0: Zone My Soul.
1: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
0: Minut i mig ja ens plantem a dos quarts a l'informatiu de la Paula Montes. Anem a l'horòscop. Naixeta Olet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem pels Àries.
2: Avui et tocarà posar pau entre dues persones. Escolta les dues versions, però no carreguis a un problema que no és teu.
0: Taure.
2: Una notícia relacionada amb la feina et pot fer replantejar els pròxims mesos. No decideixis res en calent.
0: Bessons.
2: L'amor estarà juganer avui. Una conversa innocent pot acabar tenint bastanta més química de la prevista.
0: Cranc.
2: Avui et sentiràs amb ganes de fer plans i veure món. Trenca amb la rutina i prepara alguna escapada que et faci il·lusió.
0: Lleó.
2: Algú et pot demanar diners o un favor important. Ajuda si vols, però deixa clars els límits des de principi.
0: Verge.
2: Una casualitat et posarà davant d'una persona o oportunitat interessant. Estigues atent al que passa fora dels teus plans.
0: Balança.
2: Avui necessitaràs una bona dosi de descans. El cap et funcionarà molt millor quan deixis de voler arribar a tot.
0: Escorpí.
2: Una idea que semblava massa atrevida començarà a tenir sentit. Dóna-li forma abans d'explicar-la a mig món.
0: Sagitari.
2: Una persona de la teva família et sorprendrà amb una decisió. Encara que no la comparteixis, intenta entendre tots els seus motius.
0: Capricorn.
2: Avui pots tenir el dia especialment social. Una trobada, una festa et permetrà connectar amb algú que et caurà molt bé.
0: Aquari.
2: Tindràs ganes de renovar la teva imatge. Un petit detall pot donar-te aquella dosi de confiança que buscaves.
0: Molt bé, i acabem amb peixos.
2: Una competició, joc o repte despertarà el teu costat més ambiciós. Sorprendràs més d'un amb les teves ganes de guanyar.
0: Perfecte, ja sabeu com us anirà el dia amb l'horòscop del matí i la mare que el va parir.
1: Cada dia quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Flashback.
3: Bon dia, són 6:45. Junts ha confirmat que rebutjaran els decrets d'habitatge. Poques hores abans de la votació al Congrés, la formació de Carles Puigdemont també ha demanat a Pedro Sánchez que els retiri per continuar negociant. Per Junts, moltes de les mesures incloses en els decrets provocaran l'efecte contrari del que pretenen i auguren que reduiran l'oferta d'habitatge de lloguer i dificultaran encara més l'accés a un habitatge. D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per a 5 comarques del sud. Les precipitacions intenses s'estenen també a la Terra Alta, al Baix Camp i la Ribera d'Ebre. En bona part d'aquests punts, el perill s'allargarà fins avui a les 2:00 PM. Davant el risc d'aquest nou episodi, tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com Protecció Civil, han demanat a la població extremar les precaucions. I centenars de persones s'han concentrat a la plaça Urquinaona de Barcelona per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs, han anat baixant per Via Laietana fins a la prefectura de la Policia Nacional, on una estona després hi ha hagut tensió entre els manifestants i la policia i s'han arribat a cremar contenidors. Els esports. Rafinha va arribar ahir a Barcelona i aquest matí està previst que li facin més proves mèdiques. Recordem que el davanter va arribar provinent d'Austràlia, on estava de gira amb la selecció del Brasil. Mentrestant, el Portugal ha guanyat per 2-4 Dinamarca sense Cristiano Ronaldo. I el Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit també a tota la documentació que va prometre a la UEFA perquè tingui més arguments.
0: Moltíssimes gràcies, Paula. Ara mateix són 2:45 de 7 del matí. Bon dia a tothom.
1: El matí la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
3: Creixeran nuvolades al Pirineu, sobretot a la Sardenya i al Ripollès.
0: Molt bé, veig que has anat a una de les illes paradisíaques, com és la Sardenya.
4: Es parla català, escolta.
3: La Sardenya, perdoneu.
1: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
5: Hola a todos, soy Eta.

0: Aitana, superestrella des de Cuarto Azul, el seu últim disc. Molt bona cançó, evidentment. Bon dia, David.
1: Bon dia.
0: Què tal?
1: Bon dia.
0: Com estàs, xato?
1: Pues un dia més vell.
0: Ah, un dia més vell. Sí, senyor. Però això cada dia, eh? En el fons passa, David.
1: Sí, sí, sí.
0: Escolta, t'estem trucant en directe des de la ràdio, al matí, la mare que el va parir. Flashback, de part de la Paula, de tota la família, i especialment de la Júlia, de l'Àlex i la Nia. Vale.
1: La mare que les va parir, això dic jo.
0: Diuen que ets el millor pare del món, que t'estimen moltíssim, vale?
1: Que macos.
0: I que
1: jo en ells també.
0: Escolta,
1: ells també molt.
0: Que us n'aneu aquest cap de setmana, no?
1: De moment em sembla que sí, però no ho tinc clar.
0: Ah, no ho tens clar?
1: No ho tinc clar, perquè la meva dona és capaç de qualsevol cosa.
0: Doncs jo sé on aneu.
1: M'encargo, on deia això.
0: Tu saps on aneu o no, David?
1: M'han dit que cap a València, cap a Alacant.
0: Ah, exacte, sí, sí, és el mateix que sí, jo. Sí, sí, cap a Alacant. Escolta, que vagi molt bé el cap de setmana, David.
1: Vale, igualment.
0: Adéu, maco.
1: Merci per tot, eh? Una abraçada per tot.
0: Per favor, només valdria.
1: Adéu.
0: Adéu-siau, maco, adéu. Veus que simpàtic el David, que se'n va cap a Alacant a celebrar el seu 40è aniversari. Perfecte. Felicitats, David. Bueno, vaig al WhatsApp, eh? 628-414-029.
2: Bon dia, bon divendres.
0: Hola.
2: Doncs tenim dos. I és Boig per tu, amb Luz Casal, que va ser la que vam obrir el casament, i U2, la de With or Without You,
0: With or Without
2: que va
0: you.
2: Ser la que vam tancar el ball del casament. Doncs vinga, que tingueu bon cap de setmana i el dilluns ens tornem a escoltar. Adéu, bon dia.
0: Que tinguis un bon cap de setmana, tu. Moltes gràcies. Aquesta crec que avui sonarà unes quantes vegades. La pregunta és quina és la cançó que teniu amb parella, amb la vostra parella. Quina és aquella cançó que teniu en comú, aquella que us agrada, la vostra cançó.

Diu, bon dia, la nostra cançó és Faded, d'Alan Walker, perquè quan vam començar a sortir, quan vam començar a estar junts, sempre sonava...

0: Que bona, per favor, sí senyor. Sóc un fan d'Alan Walker. Diu, la meva és, o la nostra és, Gladiator. També és una altra d'aquelles cançons de casament, eh? De sortir amb l'espasa per tallar el ganivet. Fabulosa.
1: Hola, bon dia.
0: Què passa? Bon dia.
1: Pues tenim diverses, però una que ens posa a pell de gallina és la que vam posar a l'entrada de la nostra festa, de la nostra unió.
0: Casori.
1: Fa 2 anys i era el remix de Los Niños del Coro. Ens va, bueno, ens posa a pell de gallina. Igual que en aquell moment ens trasllada i vam gaudir-ho tot bé. Va ser una entrada,
0: home,
1: bastant canyera.
0: Home.
1: Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.

0: contra amb això, el casament. A mi m'agrada, eh? Vull dir, a favor, absolutament. Més.
1: La nostra cançó és Nits de Blanc Satí per raons òbvies.
0: Molt bé. Espera't, que l'estic buscant aquí, eh? Mira, jo les poso, les cançons. Més ràpid o més lent, les poso, evidentment.
2: Bon dia, Flashback. La nostra cançó és la de la Karol G, que hubiera sido. Amb aquesta vam començar a ballar i ens vam donar el primer petó. De fet, avui fem 7 mesos.
0: Hala.
2: I, bueno, és aquesta la nostra cançó. Vinga, sí. Tope, que ja es divendres.
0: Este mazo.
3: A rular y empezó el verano.
0: ¡Hombre!
3: ¡Fuego!
0: ¡Fuego! Bueno, aneu-nos dient, quina és la vostra cançó? Chiquitxà, chiquitxà. I per què? La cançó en parella em refereixo. I sobretot perquè el motiu m'interessa. M'interessa molt. Vinga, ara la Karol G, ja que hi som.

0: la Karol G, aquesta cançó que es diu Si antes te hubiera conocido. Hola, Bea, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Com estàs? Felicitats, eh?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 44 anys, em diuen, de fet m'ho han dit, sí. Els Xurreta.
1: Ah, sí? Ah!
0: Qui són els Xurreta? Són els teus amics?
1: Bueno, sí, una colla de la feina, perfecte. Les amigues.
0: Perfecte. Sí. Bueno, doncs et feliciten, diuen que ets una de les seves meitats, que t'estimen moltíssim i et diuen sí. Que no t'han vist mai, sobretot que gaudeixis molt del concert de la Shakira.
1: Sí, com vaig cap allà.
0: Ah, quan te'n vas? Ara ja avui mateix?
1: Sí, sí, sí.
0: Hola, que guai. Molt bé, quina enveja. Shakira, que té nova cançó, mira. Amb Maluma, eh?
1: Oh, m'encanta amb Maluma.
0: Sí, l'has escoltat? L'has escoltat aquesta que es diu Agua, també? Sí, sí.
1: Sí, Agua.
0: Bona, bona. Bueno, doncs bé, que tinguis un bon cap de setmana, tu, les amigues i la Shakira.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Bon dia,
0: adéu. Gràcies, adéu-siau. Bueno, Xamponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal, com estàs, Carles?
0: Molt bé, i tu?
2: He dormit poc, eh?
0: Sí, has dormit poc?
2: He dormit poc perquè ahir no...
0: Vas sortir de festa?
2: No, bastant més friqui, de fet. Estava mirant el radar meteorològic a les 12:30 de la nit ahir.
0: Com va anar ahir la cosa?
2: Pues bastant xunga. Ha plogut moltíssim, sobretot al sud del país. Al Montsià, al Baix Ebre, s'han acumulat més de 150 litres a Mas de Barberans. Segurament algun observatori s'ha aproximat als 200. I, de fet, encara continua plovent ara mateix amb moltes ganes. De fet, tenim la tempesta aquesta d'aquí al sud bastant estàtica. I, de fet, serà una miqueta el temps que tindrem aquest matí a comentar, sobretot. Tenim aquest avís vermell, precisament, per intensitat de pluja i acumulació de pluja en tot aquest sector d'aquí del sud de les Terres de l'Ebre. I al llarg del matí doncs, anirà plovent encara amb ganes, sobretot aquí al sud. I pròximament aquesta tempesta, aquests ruixats, s'aniran movent cap a la Costa Daurada. Pot ploure també amb ganes, per exemple, a Casa Lanaget, a Roda de Barà.
0: Sí.
2: Per posar un exemple, Tarragona, Torredembarra, tot aquest sector d'aquí, també Cambrils, doncs es pot ploure amb força intensitat de cara al migdia, sobretot. Sembla ser que de cara a la tarda la situació es tranquil·litzarà una miqueta més, quedaran alguns ruixats localment moderats a punts del Pirineu i del Prepirineu, i ens espera també doncs, un cap de setmana molt insegur. Demà dissabte sembla ser que encara al matí aguantarà una miqueta el temps, però de cara a la tarda tindrem ruixats i tempestes força dispersos, però a bona part de Catalunya. Per tant, agafeu el paraigües aquest cap de setmana a neu on aneu, perquè realment la situació és una miqueta aquesta.
0: Sí.
2: I de cara al diumenge sembla ser que tindrem més aiguats, sobretot a punts de la costa, o almenys això és el que diuen els models ara, perquè són dies on la previsió meteorològica va canviant gairebé hora a hora, però vaja, temps molt insegur en general i agafeu el paraigües perquè el podeu necessitar en qualsevol moment.
0: Molt bé. Anem a repassar temperatures ara mateix, a veure.
2: Ara mateix a Barcelona, l'Observatori Fabra, tenim 18,5 graus, a Granollers 19, a Tarragona 20 i a Begues 17,5.
0: Molt bé, doncs va, és hora de connectar amb el Marc Casanovas. Marc Casanovas, hola.
3: Hola, què tal, com esteu, com va?
0: Bé, molt bé, i tu, has dormit molt o no?
3: Ha dormit... No.
0: Poc.
3: El que passa que ja ni me'n recordo. Que ja és com tan habitual que ja no sé com ha anat la nit.
4: I això...
3: Sí, molts mosquits, molta cosa també, bueno, no sé. Ah, el que sí que ha dormit molt bé és la persona que tenia al meu costat de l'autobús que li he servit de coixí durant bona part de l'hora i quart que tinc de viatge.
0: No fotis.
3: Sí, la meva espatlla és un bon coixí.
0: Què?
4: Però què fas? No l'apartes? El deixes?
3: Sí, no, l'he anat apartant. El que passa que ell tenia una tendència a tornar i al final sí, dic, bueno, doncs fica't aquí, deixa la babeta i ja anirem fent. Sí.
0: O sigui...
3: Jo intentant treballar... bueno, escolta, anava cansat aquest senyor també, no passa res.
4: Però estava en finestra o a l'interior del seient?
3: No, jo estava a la finestra i ell es tombava cap a mi. Ell tenia la part del passadís que he pensat... Et podies tombar cap al passadís i a veure què passa.
4: Sí.
3: No? Que hauria sigut divertit, però bé, no passa res.
0: Flipo.
3: Tot sigui per ajudar als altres.
0: Sí.
4: Hòstia, solidari.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'ha passat mai que una persona se'm... No, per això que...
3: Bueno.
0: Uah, estic flipant. Bueno, molt bé, doncs res.
4: Incòmode.
0: Sí.
3: Sí, una mica sí, perquè a més això, que els autobusos ja de per si són estrets.
0: Sí,
3: jo
0: sí,
3: vaig amb el portàtil sobre les cames, amb els auriculars de la ràdio posat a les orelles... No em puc maniobrar gaire bé. Hòstia. I, bueno, doncs...
0: Xou.
3: Vinc content.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, va, doncs comencem a repassar l'actualitat del dia mentre el tio et fotia la bava a sobre. Qui has pogut anar veient, Marc? A veure.
3: Mira, anem a temes de bon rotllo, anem a parlar un altre cop de la pena de mort. Ja sabeu que hi vam parlar en aquell cas d'aquell home que es va lliurar de morir-se... Bueno, que està condemnat a mort i que l'havien absolt al final. Ahir va ser notícia del dia, i jo crec que és destacable, el cas de la Christie Pike, que és aquesta dona que estava condemnada també a morir per una injecció letal després d'un crim que va cometre el 1995. Han sigut 30 anys esperant aquesta sentència, no?, que es fes realitat.
0: Sí.
3: Però que es fes realitat ella, suposo que no ho esperava, però en tot cas estava preparat perquè doncs, ahir rebés la injecció letal i ha sobreviscut a dues injeccions letals.
0: Hola,
2: és molt bèstia.
3: Que és una cosa que no ha passat mai abans a la història. Però la història encara és més recombolesca perquè 60 minuts abans d'administrar-li la primera dosi, el jutge va aturar la sentència de mort per un tema de recursos. Se li va dir que ja, doncs mira, doncs al final no, et salves, no et matem avui.
0: Vale.
3: Però després sí. Després va dir, un altre tribunal va dir, no, sí, fem-ho avui ja, tira milles.
0: Amb aquestes coses potser que s'aclareixin, no? A la primera.
3: Sí. Sí, sí. Havia de ser el primer cas d'una dona condemnada a mort en 200 anys d'història de Tennessee.
0: Bolo.
3: El 2023 va passar un cas similar amb un home que no se va poder executar perquè no se li trobava la vena. Sabeu com quan aneu a fer-vos una anàlisi?
0: Sí.
3: Si ja fa posar nerviós en aquell moment de l'anàlisi.
4: Què dius?
0: Això, escolta, amb la cadira elèctrica no passava això, eh? Això,
3: mira,
0: anaven per feina i...
4: Era un moment.
0: El nugget el feien a l'instant. Nugget instantània.
2: Vist i no vist,
0: exacte.
3: Amb la cadira elèctrica, jo ara us explicaré una història molt curta de crec que és la meva història preferida de la història. És el cas d'un rei etíop, que era, atenció al nom, Menelik II.
0: El rei Menelik.
3: Això, a finals del segle XIX, principis del XX, d'acord? 1890, 1910, una cosa així. El tio va veure que era un mal parit, que flipes, d'acord? Era molt dolent, aquest senyor. I va veure que els Estats Units tenien un mètode per matar la gent que era molt divertit, era la cadira elèctrica.
0: Sí.
3: I va dir, doncs, escolta, comprem-ne tres, perquè jo les necessito, aquestes cadires elèctriques.
0: Sí.
3: Les van portar a Etiòpia i el que va passar és que no se'n recordava el senyor Menelik II, el rei d'Etiòpia, que no tenien electricitat.
4: Hòstia. Ai, per favor.
3: I, per tant, la va acabar fent servir com de tro reial.
4: Despiste, eh?
3: Petit despiste a l'hora de comprar.
0: Però el rei Menelik, la mare que el va parir. Sí. Bueno.
2: Petit error.
0: Petit error, de càlcul.
3: Bueno, deixeu-me acabar només dient això, que la història és tan absurda de la Christie Pike, que ara mateix està a l'hospital, li estan intentant salvar la vida, perquè, clar, les injeccions letals no l'han matada, però sí que l'han deixat bastant tocada.
2: Però que la tornaran a matar, que ho va dir el governador, eh?
3: Sí, no, és que... És,
0: sí, la salvaran cara... per tornar-la a matar.
4: Sí, per tenir-li ben sana per matar-la bé.
0: Sí, clar. Sí. Hòstia, no.
3: Perquè hi ha uns protocols que s'ha de fer d'una certa manera.
0: Clar.
3: El món és així, no? És absurd.
0: Mare de Déu. Marc Casanovas, fins aquí una estona.
3: Apa, va, fins ara.
0: Lleva't amb el matí la mare que el va parir.
5: El teteo.

0: Dietz. Hola, Ivet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Estàs mitja dormida, no, Ivet, una mica?
1: Una mica, m'acabo d'aixecar. Sí.
0: Perdona, Perdona, que no són hores de trucar, però escolta, l'Ari i la Montse així ho han volgut. Que et truquem i et... Bueno, diuen que, que demà et cases, no?
1: Sí, sí, demà em caso, sí.
0: Vale. On et cases, Ivet, demà?
1: A Dos Rius.
0: A Dos Rius, perfecte. Diuen que ets una mare i una amiga increïble, que et mereixes tota la felicitat del món i que visca els nuvis, molt important.
1: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un bon casament, Ivet, i perdona per despertar-te tan d'hora, eh?
1: No, moltes gràcies. Bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia. Adéu-siau. Adéu. Adéu. Parlant de casaments i d'històries d'amor, avui us preguntem quina és la cançó de la vostra parella. I vostra, la vostra cançó en parella. 628-414-029, per exemple. Ens diuen, la nostra cançó es diu Un regatzo, una ragazza, després d'un road trip per la Toscana creant una playlist italiana. La cançó és aquesta. No està malament, eh? Un ragazzo incontra una ragazza. Està guai.

clàssic flashback, aquest, eh? It's bigger. It's bigger. Un altre diu... Toques Last Night. La cantàvem sense tenir ni idea d'anglès. Gran cançó de la música de ball contemporània, sí senyor. Que bona, per favor.

0: Un altre em diu, la nostra cançó és Suavemente. Diu del Carlos Aute, però la cançó és de l'Elvis Crespo, en realitat. Diu, va ser la cançó que sonava quan ens vam fer el primer petó i vam començar a sortir. D'això ja en fa 26 anys. Mira, mira. Que mítica. Suavemente, besame. Brutal. Anem amb notes de veu. Què diu la gent?
1: Bon dia. Què passa? Mira, el nostre és I nos dieron las 10 d'en Sabina. I és perquè és quan ens vàrem conèixer. Però jo anava amb una colla que cap volia anar a ballar. I vaig entrar al ball del poble i la primera noia que vaig trobar va ser ella i tocava aquesta cançó i així ens vàrem conèixer.
0: Com, perquè la cançó... I nos dieron... Com es diu? I nos dieron las 10? Es deu dir així, no? Exacte, I nos dieron las 10. Home, el clàssic de Sabina. Això fot anys, eh? Los secretos de tu. Però anys i anys, eh? Potser és de l'any 90, aquesta cançó. Un himne, evidentment. Brutal. Al piano del amanecer todo mi repertorio.
2: Los clientes del bar. Bon dia, flashback. Doncs la meva cançó, la del meu marit, que és la nostra cançó, és la Vian Ross. És una mica monyes, perquè això és així, però a més ell és que vieta, jo soc més ben requetorera i tal. I, però bueno, jo era professora de swing en aquell moment. I va ser una de les primeres cançons que vam ballar, típica escena quotidiana a la cuina, cuinant el sopar amb una copeta de vi i tal, i ja es va quedar. I va ser la cançó que vam ballar el dia del nostre casament, i sempre que sona és com que el cor se m'entendreix un piló.
0: Posem la versió de les As. As, artista flashback, i espectacular versió de la Vian Ross, evidentment.
3: Hola, flashback. La nostra cançó és Eros Ramazzotti, Fuego en el Fuego.
0: Hombre.
3: És per moments íntims. Au, bon divendres.
0: Ramazzotti, doncs aquí la tens.

Aquesta cançó m'encanta, ho he de reconèixer. Brutal, Eros. Boníssima, per favor. Per consumare la vida, jo e te, c'ho un bisogno d'amor. Diu bon dia, la nostra cançó Shallow, de Lady Gaga, impressionant pel·lícula amb Bradley Cooper. Brutal cançó. Aneu-nos dient quina és la cançó de la vostra parella i vostra, la vostra cançó, i sobretot per què. El motiu ens interessa. 628-414-029. Va.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra-La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes amb Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i atreure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 2027 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dates del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.

0: nord-americana, representades en Katxa i aquesta formació fantàstica que han fet aquesta cançó, que es diu Animal. N'han fet moltíssimes, però entre altres aquesta, Animal. Són les 7 i 5 minuts. Divendres 2 d'octubre, avui és el Dia Mundial del Somriure. Per tant, somrigueu tots plegats avui.
1: Important.
0: Molt important.
2: Sí. Avui cada dia.
0: És molt important
1: però
0: somriure, exactament.
1: Aquest dia mundial
0: sí.
1: Era necessari.
0: No, però és que avui és el Dia Mundial també de l'educació social, dels animals
1: sí.
0: De granja,
1: vale.
0: De la no aquest violència...
1: Sí. Molt bé,
2: animals
1: aquest sí.
2: Home,
1: trobo millor el de somriure que segons quin, eh? Però es fan tants que un mateix dia veus un de 8 coses.
2: És que
0: és veritat,
1: perquè ens hem passat de...
2: Sí, no em facis parlar, que és el dia del somriure i no...
0: Exacte. I que no és dijous de rajòmetre, per tant.
2: No, exacte.
0: És el dia del somriure.
1: No, que és divendres, tu, clar.
0: Què ens expliques avui, Neget?
2: Doncs mira, per què la Via Làctia es diu Via Làctia?
1: Home!
2: Que ve d'un mite grec on Zeus va tenir un fill amb una altra dona.
0: Ah.
2: D'acord? Que no era
3: sí,
2: la seva.
3: Sí, claro.
2: Amb una dona humana.
3: Una cana a l'aire, sí, sí.
0: Sí.
2: I va ser, per tant, va ser un fill tret d'una infidelitat.
0: Mm.
2: I el que volia Zeus bueno. Era que el seu fill fos immortal. Bueno, tenia
1: vale.
2: Aquestes coses.
1: Bueno.
2: I per aconseguir-ho va fer que el seu nadó mamés del pit de la, de la seva dona pròpia, que era una deessa.
1: Vale.
2: D'acord?
3: Claro,
2: no amb
3: claro.
2: La que va tenir el fill, sinó amb la seva pròpia.
1: És molt
2: però ella... Això, ella estava molt enfadada perquè li havia posat les banyes.
1: Ah, sí, clar.
3: Bueno, llavors, les ombres són iguales.
2: Una mica sí, però com que el consentiment no es portava, llavors el que va fer Zeus va ser que el seu fill mamés directament quan ella estava dormint.
3: Que fuerte.
1: Ah, sí, sí.
2: Aquestes coses...
3: Claro. Bueno, bueno. Sí, sí, era un dios, claro.
2: Era un dios, que però ella també.
1: És que els dios d'abans...
2: No, no,
1: els
2: cap norma,
1: els
2: eh?
1: Són, és que els
2: cap norma.
1: Volaven, eh?
2: I el era que va passar és que quan ella es va despertar i va descobrir que estava alletant el fill de Zeus que havia tingut amb una altra dona, el va apartar bruscament i quan ho va fer la seva llet va sortir disparada i segons aquesta llegenda es va escampar pel cel formant aquella franja blanca que veiem, doncs, a la nit quan és a la Via Làctia.
0: Sí.
2: I literalment vol dir camí de llet, la Via Làctia.
0: Clar, clar.
3: La Via Làctia és leche que sale disparada.
1: Sí, però és un pit,
2: vale.
1: Pit,
2: del
0: pit de la dona de Zeus, no, la deessa.
3: Ja, estava
0: de...
3: molt atentos.
1: Al principi no t'hauria de...
3: No, no, jo no sé nada.
2: No. No
0: però si sí, aquest veu un tornilló i s'excita.
1: Ja, ja, però no, ja, és la cosa ja, més tendra del món, allò. No?
2: Sí.
0: Ja, però...
3: ja m'estàs dient coses bonites. És veritat.
0: Són les... Ja, ja lo sé, ja lo sé. Són les 7 i 8 minuts. Bon dia a tothom.
4: Andorra 96.0. Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flashback. Flashback.

0: costat d'Elvis Crespo o a la inversa, Elvis Crespo al costat de Quevedo, com ho preferiu. Des del Baifo, aquí teniu aquesta cançó que es diu La Graciosa i que sona des del matí la mare que el va parir per anar posant a puesto aquest divendres 2 d'octubre del 2026. I com que és divendres, és el moment de repassar els millors moments de la setmana. Això sí, ho farem en format podi i, com sempre, comencem pel tercer graó del podi.
1: I en un moment de dimarts que parlàvem sobre la parella i el desig a l'hora d'anar al llit i aquestes coses, sí, especialment clar, si la flama s'ha apagat, doncs una sexòloga ens donava el secret de l'èxit i crec que més literal el consell no pot ser. Escolteu-lo.
2: Mira, jo soc sexòloga i la consulta és, crec que és el motiu. La flama se'n va, llavors el desig s'ha de cultivar. I això és picopada. I això vol dir dedicar-li temps a la parella, buscar temps per estar sols. No és sexe programat, però sí que s'ha de buscar un foradet per trobar un bon moment per tenir sexe.
0: Molt bé.
1: Sempre. Sí, eh? És sexòloga, ella sap de què parla.
3: Sí, sí.
4: Home, i tant.
1: Foradet.
3: Foradet per tal.
0: Sabia el que deia?
5: No.
0: Li va sortir.
5: Va sortir.
3: Però és que és el seu argot.
1: Clar,
0: sí, clar. Que és,
3: i ja forats. Va cap allà.
0: Sí, sí, sí, bueno, totalment.
5: No li falta raó.
0: No, no li falta raó, evidentment.
5: Busca un foradet.
0: Posició número 2 del podi.
1: Un altre momentàs. Cada dimarts repassem les tontonotícies, notícies que són reals però sembla mentida, i la Najet ens explicava el cas d'un home que s'havia comprat un tamboret de l'IKEA per dutxar-se. Escolteu.
6: Un home noruec tenia una lesió al genoll que l'obligava a dutxar-se assegut. Així que va comprar-se un tamboret d'IKEA, el va posar a la dutxa i es va asseure tranquil·lament.
0: Clar.
6: Us heu d'imaginar un tamboret Perfecte. Vermell amb sí. diversos forats al seient, d'acord?
1: Sí.
6: El que va passar és que, mentre es dutxava, un dels testicles va quedar-se-li atrapat en un d'aquests forats.
7: Lo veía venir porque con el agua
6: clar,
7: hay menos
6: justa,
7: fricción y sale por ahí, claro.
6: Sí, segons explica ell mateix, no se'n va adonar fins que va intentar aixecar-se.
3: Ai, ai, ai, ai.
0: Per favor,
6: i va notar que arrossegava el tamboret.
7: Bueno, si se vuelve a duchar con el tamboret es que le ha gustado.
0: Sí.
7: Porque al principio duele, pero luego gusta.
1: Luego gusta, eh?
0: Que això és que és real, la notícia.
3: Sí, sí, és veritat.
0: Molt impactat.
1: Però tu no veus en aquell moment que se t'està escolant el testicle pel forat?
0: No sé, si hi ha sabó, hi ha aigua i tal, doncs no ho sé, no m'ha passat mai.
3: M'inquieta més que ho expliquis públicament.
1: Bueno, és que recordo que vas dir que ho va explicar al Facebook.
3: Al Facebook, sí,
5: clar.
3: Sí,
5: l'estic veient.
0: Tenim el tamboret.
1: El tamboret, sí.
5: Es diu Màrius.
3: És boníssim, el tamboret.
0: I els forats, de quin calibre són?
5: Estan en el perímetre i, bueno...
1: Es va seure la punteta, eh?
5: Són petits, els forats.
0: Que passa que hi ha gent que penja molt.
5: Sí. Bueno, i aquest home seria d'ou petit, perquè potser els ous no són tots iguals.
0: No!
1: Però estan... Jo ara que veig el tamboret,
0: sí.
1: L'ou està molt separat l'un de l'altre, en aquest cas.
5: No, però li va entrar,
0: no,
5: un.
0: Li va entrar un.
1: Per això et dic que...
5: Si li van entrar els dos encara hi seria.
1: Però... No sé, queda molt... Bueno, sí.
3: Com desnivellat.
1: Sí.
0: Desnivellat.
5: Va seure la punteta. Saps com dona el tram quan dona l'olió?
1: Sí, sí, exacte.
5: Que seure sempre molt a la punteta, sí. Doncs igual.
0: Anem a la primera posició del podi de la setmana.
1: Mira, amb una trucada molt especial vam trucar a la Rosa, una dona que feia 90 anys, 90, i direu, oh, 90 anys, una sí. àvia... Té... La Rosa portava una marxa que ni el Germán, escolteu-la.
0: Que la Rosa en fa 90. Sí, i la tenim al telèfon. Hola, Rosa.
8: Hola, aquí li ha dit que jo faig 90 anys.
0: Ah, que no en fa 90.
8: Sí.
0: Ah,
1: és que no volia dir-ho.
0: Em pensava que em renyava, Rosa.
8: Ja estava a punt de penjar, amb tanta música. No?
3: Que som una mica pesats, eh?
1: Sí, a vegades sí.
0: A vostè li agrada més la cosa una mica més relaxada, potser, no?
8: No, més ràpida. Jo vaig més ràpida.
0: Mira-la. Vas més ràpida que la música.
8: Necessito un moviment.
0: Moviment, això.
1: I escolta, Rosa, un consell per arribar així als 90 anys, què?
8: Què diria? Doncs normal, viure bé, tranquils, ja està. Jo estic que... molt tranquil aquí sola.
0: Ha dit una cosa molt important. Tranquil.
1: Està sola.
0: Està sola.
1: Està sola.
0: Això sí que allarga la vida. És això.
1: És la clau.
0: És la soledat i la tranquil·litat.
1: I no comprar tamborets a l'IKEA.
0: També és veritat. Avicii, Wake Me Up, a Flashback, una cançó del 2013. Bon dia a tothom.

0: aquí teniu a Vichy, Wake Me Up, des del matí la mare que el va parir. Són les 7 i 22 minuts, escolteu Radio Flashback i merci per fer-ho. Gràcies per escoltar-nos a les portes del cap de setmana avui, on us estem preguntant quina és la vostra cançó. Si teniu parella, quina és la vostra cançó? Normalment les parelles sempre tenen una cançó. Si esteu casats, moltes vegades la veu fer servir pel vostre casament. Aquí no hi ha ningú casat, per tant, no puc fer.
1: Bueno, yo tengo una tracklist de todas las parejas que he ido teniendo.
0: ¿En serio?
1: Claro, tengo todas las canciones. En Spotify la tengo.
2: ¿Ah, sí? Guay.
1: De ex-parejas, y tengo toda la tracklist.
3: Claro, pero potser bueno, después no ya mal. No las puedes escoltar, porque está mal.
1: Bueno, a veces sí que tengo ganas de llorar, y digo, voy a llorar, porque me va a ir bien para las patas de gallo. Entonces me pongo la tracklist y me hago como, bueno, es hidratación.
0: Ya. Yeah.
2: Sí, sí, sí, sí. Una como Jamaica Bam Bam, ¿no? Que la que ho deixeu ya no et fa res, no tornes a sentir la canción.
1: Me recuerda a Carlos Pérez, no m'interessa escoltar.
0: Ai, por favor, com ets. Bueno, anem amb la gent, què estan dient? A veure.
3: Mira, hi ha un oient que diu, la nostra cançó és Qué desperdicio de Relsby.
0: Ah, és aquesta.
4: Mi mujer, ojalá y todas tuvieran tu ternura y tu manera de hacer el amor también.
5: I diu per què?
0: Ja, no. Ens diu, escolta, sisplau, digueu-nos el motiu, que és que ens interessa molt.
5: De fet, ens interessa més.
0: Exactament.
3: Sí, total.
4: Exactament. Tenemos testigos por la manera...
0: No està mal, descobrirem cançons avui.
2: Aquesta cançó, el tros que hem escoltat de lletra, deia que tant de bo totes les dones fessin l'amor com ella. O sigui que és una mica estrany. No, bueno, perquè és com... Per què et vols que totes les dones...
5: És una cosa bona i alhora ofensiva.
2: Sí, és com... Total. Que aniràs amb les altres, també.
5: Perquè si totes fessin l'amor com ella, aleshores podria estar amb més noies, no només amb ella.
2: És que... Ojo,
5: quina merda de cançons...
2: Jo, no sé.
0: I cançons per elles, això, eh?
5: Clar, bueno,
0: què més?
3: Mira, hi ha un altre gent que diu Sangre de Viva Suècia.
0: Ah, mira, és aquesta.
5: No entén res. Què diu la lletra?
2: No. L'idioma quin és?
0: Aquí l'important és la guitarra, l'amplificador i anar-li fotent canya. Què més diu la gent?
3: Mira, la nostra cançó és Transmets energia de vos.
0: Ah, molt bé.
3: També n'hi ha una altra que diu el Flying Free, una entrada al

0: restaurant memorable.
1: Home, per favor.
0: Van fort, eh?
1: Home, mira, la remescla et posem. Sí.
2: Apa, apa.
1: Bueno, Pastis, tu que has estat dijòquei del Pont Aeri, suposo que aquesta cançó et toca, no?
3: Ja, ja, ja. Suposo que diu que en tot el restaurant seria la seva cançó de boda, suposo.
1: La cançó sí. De la boda, clar que sí.
3: Jo no fec gaire DJ de boda, perquè les bodes no em conviden. Chato, no em conviden.
2: Què?
3: Que les bodes no em conviden família.
2: No se t'estan res avui,
3: no, perquè va haver una època que no tenia feina, família.
2: Val.
1: Sí.
3: Macu, que jo estava, a casa.
2: Vale.
3: I dic, bodes, com unió, allò que sigui. Però a mi, per l'aspecte.
2: Sí.
3: Ja. Que en aquell moment no tenia dents.
1: És per l'aspecte, sí.
3: No, ara tinc dents.
1: Sí, i tant, sí. Molt grosses.
3: Bueno, és que no hi havia talla més petita. Però el crani, se veu que m'anà fent petit, família.
1: Sí.
3: I aleshores, el crani petit, diu, estes són les XS. Dic, bueno, pues les.
1: Mira, Pastis, d'aquí unes setmanetes...
3: És la polla, això.
1: Tinc una sorpresa aquí al programa que té a veure amb tu.
3: Oh,
1: sí, no, sí, i no dic res més.
3: Ja, que fort.
1: D'alguna manera té a veure amb tu.
3: Que cabron.
1: Anem amb més missatges de la gent.
0: Vale, doncs mira, n'hi ha un altre que diu la nostra és We Found Love, de la sí. Rihanna. Ah. Ho petava quan vam estar d'Erasmus, que és quan
1: love.
0: Es van conèixer.
1: Sí, senyor.
0: Diu, quan ens vam casar la vam posar a l'entrada del banquet.
1: Oh, bona sí, cançó carai. De la Rihanna. També, de fet, ens demanen Forever Young, d'Alphaville, que és una cançó del 84. Se'n recordeu d'aquesta, no, també? Bueno, aneu-nos dient quina és la vostra cançó, la cançó que recorda la vostra parella, la cançó amb parella, i sobretot el motiu. Per què? 628-414-029.
4: Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
4: Flashback Andorra. Només èxits.
7: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
4: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Els èxits primer a Flash.

0: la ràdio musical d'Andorra.
1: 96.7.
0: Flashback.
2: Bon dia, són 8:15. L'executiva de Junts per Catalunya ha aprovat per unanimitat votar en contra dels dos decrets del govern espanyol amb mesures per a pal·liar la crisi de l'habitatge si la Moncloa no els retira i fa un nou text incloent les mesures que exigeixen els de Carles Puigdemont. Argumenten que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema i que generaria l'efecte contrari. I avui risc molt alt per intensitat de pluges i també per acumulació d'aigua a les comarques del sud del país. Els ciutadans de les comarques més afectades, que són el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, han rebut un SMS per demanar-los precaució davant d'aquest episodi. Protecció Civil també demana evitar desplaçaments, no anar a buscar el cotxe ni baixar soterranis. Els esports. El Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit que envia tota la documentació que va prometre la UEFA perquè tingui més arguments. I aquest cap de setmana, nova jornada de partits a segona divisió. El Sabadell rep demà 7:15 de la tarda a l'Andorra i el Girona s'enfronta al Mallorca diumenge a 9:00 PM.
0: Especial informatiu.
2: A l'hora de fer una compra també podem tenir en compte l'impacte ambiental dels productes i serveis que escollim. La Generalitat recull diferents opcions d'ecoproductes i ecoserveis que incorporen criteris de sostenibilitat i disposen de certificacions ambientals. Entre aquestes hi ha el distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'etiqueta ecològica de la Unió Europea, que permeten identificar opcions amb un menor impacte sobre el medi ambient i faciliten un consum més responsable. D'altra banda, el Palau Robert acull l'exposició Un teatre lliure amb motiu dels 50 anys al Teatre Lliure. La mostra repassa aquestes 5 dècades a través de 5 instal·lacions creades per escenògrafs vinculats a la història del teatre amb una mirada centrada en l'espai i en la seva evolució. L'exposició es pot visitar fins al 17 de gener de 2027 i l'entrada és gratuïta.
3: Moltes gràcies. 8:02 de 8. Bon dia.
4: Al matí, la mare que el va parir. Qui té boca, s'equivoca.
5: Haig de fer un incís del partit d'ahir, eh?
6: No ho sé.
5: A l'Idiazábal aquest em va agradar molt el gol que va fer.
6: Oyarzábal. Idiazábal, no sé si és un restaurant o...
7: És
8: un formatge.
4: Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
9: Hola, amigo de Flashback.

0: Lola Índigo, Patito. Ah, sonant des del matí, la mare que el va parir, com sempre, a Ràdio Flashback. Per cert, una abraçada forta a la gent del sud de Catalunya que, escolta, ahir va patir uns aiguats, unes tempestes, unes pluges increïbles. Per tant, una abraçada a tota aquesta gent i a tota la gent que encara estigui traient aigua de casa seva, perquè a molts punts de Catalunya encara està mig inundada.
1: No, Sant Cugat encara estan
0: traient aigua,
1: recuperant-se de l'ensurt i de les destrosses.
0: Déu-n'hi-do.
1: El carrer Sant Jordi, que és bo que allò va ser terrible.
0: Sembla que no, que la pluja normal, avui plou normal, això
2: ja s'ha acabat. Això,
0: eh? És una cosa torrencial ja, sí. I cada cop plou. Si plou, plou molt.
1: Bueno, jo crec que ja no hi ha ningú que no hagi rebut alguna de les alertes.
0: És alert, sí.
1: Aquest any estem tots...
2: Bec.
0: Sí, tota l'estona.
1: Hiperavisats i amenaçats.
0: Tota l'estona. Quan arriben les pluges.
2: I grosses, eh?
0: I grosses.
2: Ens hem imaginat com seria si la pluja fos una empresa en comptes d'un fenomen meteorològic, sinó que fos una empresa que es digués a ploure, la jefa seria la pluja,
0: clar.
2: I els treballadors, doncs, els...
0: O sigui, la jefa la pluja, no?
2: Sí. I com organitza el cotarro quan ha de ploure? Doncs d'aquesta forma.
3: M'està agradant
4: gènesi,
3: a mi. Hola, mal dia a tots.
4: Mal dia, pluja.
3: Mal bé,
4: vaig tard, que sóc el tro.
3: Clar. Us presento el nou becari. Com et deies?
2: Alert. És alert.
5: Hola, és alert.
2: Jo contíssim pluja, moll i sobretot pecació, eh?
6: Però què li passa?
2: Bueno, és que l'és alert no s'entén res.
6: És una mica inútil.
7: Exacte. No vindria a ser l'alert Einstein, eh?
4: Hola, és alert.
3: Però no cal que comentis tot, que vas molt tard, va. A veure, departament d'IMSD, inundacions i desastres, com ho tenim?
6: Tot perfecte.
3: Repassem. Roba.
5: Estesa.
3: Cotxes.
5: Acabats de rentar.
3: Gent amb ulleres.
5: Molles.
3: Peus.
5: Xops.
3: Cotxes.
5: Aparcats a l'Riera.
3: Molt bé, tot controlat.
2: Pluja, tenim un problema. La gent està contenta.
3: Com? Però si hem col·lapsat les rondes i la Renfe.
7: Hòstia, jo la Renfe no he fet res, eh?
6: Hòstia, tampoc.
2: Diuen que els agrada l'olor de pluja.
3: Tranquils, tinc la solució. Dantetes, Bobby, Lili, Nus, Drac, Gerard Quintana, a passejar.
6: Pudor de gos moll, increïble, bravo.
3: Departament de paraigües.
6: Fantàstic, hem clavat 300 varilles als ulls de la gent ja.
3: I la gent que no té paraigües?
6: Molla, perquè la gent amb paraigua
5: passa per sota dels balcons.
3: Fantàstic, i l'orfenat?
7: Planíssim, escolta.
8: Hola, som paraigües oblidats, sisplau, volem tornar a casa.
9: Jo estava en un carrer fum.
3: I per acabar, departament de tòpics.
7: Plou en quatre gotes i es paralitza el país, la pluja neteja, convé que plogui, va bé pels camps. Ui, aquesta pluja no va bé pels camps.
3: I com tenim el sofà i manteta?
6: Controlats, ni sofà ni manteta, perquè no poden pagar-se la caseta.
2: Sobretot, pecació, eh? La pluja.
3: Queda clar, va.
0: Aquí teniu l'empresa de la pluja. I senyor, mare de Déu.
10: Cada dia, quan es fa de dia, lleva't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback.

0: flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flaixandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flaixandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Number 1 Radio Flashback.

0: matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
1: Temperatures ara mateix, a veure.
2: Doncs mira, ara mateix trobem valors de...
1: Bueno, tu mateix.
2: La Seu d'Urgell, 16 graus.
0: Al matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
3: Yeah,

0: aquí teniu a Pete, Rose, Bruno Mars, units per fer aquest hit que ha recorregut més d'un any i gairebé totes les festes que s'han fet, aquesta cançó ha sigut una de les imprescindibles. Juan Ángel, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: O Joan Àngel. Escolta, felicitats, mira, de part de la Clàudia, que et felicita... Sí, per aquests 30 anys, que desitja que sempre siguis molt feliç, que gaudeixis dels moments del dia a dia, dels amics, de la parella, de la família, de la feina, que no s'apagui mai aquest somriure tan bonic que tens i diu que ets el millor regal que li he donat la vida i que t'estima. Què et sembla?
1: Ai, moltes gràcies. Que maco.
0: Que bé. Escolta, que maco. Una cosa, ho celebrareu d'alguna manera o no, els teus 30 anys?
1: Sí, avui tenim dinar familiar amb la mare, la meva parella, el meu pare, tots junts. I demà he llogat una casa, com una masia, i serem unes 30 persones per celebrar els 30 anys.
0: Carai, mira, persona per any, perfecte.
2: Molt bé, no?
1: Sí, superbé, superbé.
0: Planazo. Escolta, una abraçada a tu i a tota la família.
1: Igualment, us he de confessar que porto demanant aquesta trucada des de que anava a l'institut, on fa 30.
3: Què dius ara?
2: 16 anys, gairebé.
0: Per fi, no?
1: Ha tardat en arribar perquè des de l'institut que us escolto, imagineu. Però bueno, escolta, que les coses bones es fan esperar.
0: Joder, però...
2: I ha valgut la pena o t'has deixat una mica ara fred?
1: No, sí que val la pena, sí.
4: Vale. Que fallen els telèfons podria passar perfectament.
0: I tant.
4: A l'últim moment... No sé què passa.
1: Això estava destinat a que sortís bé.
0: Hi ha hagut sort, Una abraçada ben forta, tio.
1: Igualment a Valtros. Que vagi molt bé.
0: Adéu.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Aquest oient que portava, recordem-ho, 15 anys esperant la trucada del matí i la mare que el va parir.
4: Sí. Som la Seguretat Social, ara.
2: Sí.
0: És que, clar, fa 15 anys ja hi érem, saps? Aquest potser és el drama de tot plegat. Anem a resumir la setmana en format cançó, anem a agafar les notícies de la setmana i les resumim com si fos l'informatiu de la Paula Montes, però cantada, eh?
4: Avui full vivent, deures.
0: A la vivenda, eh?
3: Full vivenda.
4: Home, és que amb tant decret i tanta història...
0: Els polítics ara apretem
4: ara per fer...
0: Ara de cop, lleis i decrets per la vivenda. Ara mateix.
4: És la primera frase de la cançó, ja ho veuràs.
0: Sí. Doncs passar? Vinga, 3, 2, 1...
4: Apareu palmes, no?
3: Ho sentarem.
4: I cantareu la tornada, també, que és molt fàcil.
0: Hombre! Adéu.
4: 8 anys sense fotre res. Ara en dues setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda. Però de l'oferta no s'ha parlat. Per guanyar eleccions no renta, necessites masses anys. És molt millor anar improvisant. Ajudes directes perquè el preu vagi pujant. Adéu! Ens falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house. Parla de demanda. La població no para pas de créixer. Tens tot el espat donant pel sac i als immigrants. 450.000 en un any i no es construeix perquè és massa car i no rendeix. El sol és escàs i és complicat.

0: a lloguer. Sort que Catalunya és diferent. Amb la compra conjunta compartim pis, però ara amb el president. Acabem! Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins.
1: Sí, senyor! Falten house. Sí,
0: falten
1: sí.
0: Més house.
2: Cada dia de 6 a 11, despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: després de petar-ho amb tu-tu-turú, van camí de fer el mateix amb aquesta cançó, la seva nova cançó, que es diu L'Última, i que us la posem aquí al matí, la mare que el va parir de Ràdio Flashback. Casa seva, casa de Siderland, evidentment.
1: Em quedo a viure aquí per sempre.
2: Cada dia, Flashback, al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.
0: 8 minuts i les 8 del matí. Bon dia a tothom. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó. Cançó amb parella. Normalment totes les parelles, no sé si vosaltres us passa, teniu una cançó vosaltres? L'Oriol Dalmau, tu?
3: Jo crec que seria Julieta Venegas.
0: Me voy.
3: No, que me voy seria si ho haguessin deixat.
0: Limón y sal.
3: Limón y sal.
4: Limón y sal.
3: Aquesta és la següent. Ah, que lástima, però... La posem, però la posem.
0: Limón y sal. Limón y sal. Per tant, això és 2006, no?
3: És que ja és això. Ja és això. Ja seria quan començàvem.
0: Però és vostra perquè la veu, quan us feu el primer petó, sonava?
3: No, perquè estava molt de moda en el moment que començàvem. I aleshores, cada vegada que l'escolto, recordo com les primeres cites.
4: Que tendre.
5: Hòstia, que maco, no? Venint de tu, Oriol.
4: Ja, és que no sol ser així, de romàntic.
3: Ho soc per antena, perquè...
5: És que anava a dir.
3: Pot ser que m'estigui escoltant.
4: Ai, ai, ai.
0: Marc, tu en tens alguna?
5: No, és que crec que no s'havia inventat la música encara, o sigui que...
4: Déu meu!
5: No, res de res.
3: No en tens cap, eh?
0: No, eh?
5: Bueno, cançons, però no...
0: Bueno,
5: si una història tan bonica com la teva no puc competir.
3: És que ara vull allargar el moment incòmode que estàs patint.
0: Va, anem als oients. Vinga, bona, Marc.
4: Hi ha un oient que diu que la seva cançó és El cel del nord de l'Alexandre Bustó.

0: Boníssima cançó de l'Àlex Ambusto.
1: Un altre que diu, colgando en tus manos.
0: Home,
1: molt bé, això.
0: Bauta i Marta Sánchez. Ens expliquen motius de per què? Perquè a mi m'interessa.
1: Una mica més endavant, sí.
0: M'interessa. Què més?
1: Mira, hi ha molts oients, jo els he agrupat, i molts que han entrat al seu casament amb això, que és All of Me.
0: Ostres, que n'hi hagi molts que han entrat amb aquesta cançó, sí. Vol dir que és una cançó feta expressament, allò per casament.
2: El que han entrat sempre refereix al restaurant, no?
1: Sí. Que, bueno, a casar-se.
2: Clar, però val, a l'església, dius.
1: Exacte.
2: Perquè bueno, hi ha dues entrades.
0: Perdona, a l'església no posen All of Me.
3: No, cerimònia.
0: Sí. Bueno, igual sí.
2: Perquè hi ha dues entrades.
1: O quan entrades. Surts, quan
2: una
1: acabes.
2: L'entrada de l'església i l'altra és quan ja tothom està, tu estàs fent les fotos, estan allà esperant a fer el vermut, no?
0: Jo crec que és aquesta entrada, eh?
2: És aquesta.
0: Sí.
2: Ja estàs casat en aquell moment.
0: Sí, que el DJ el tenen fregit només amb que és molt important que soni All of Me en aquest moment.
2: El track
1: és el seu moment.
0: És el seu moment.
2: Tu has fet de DJ de boda algun cop?
0: Sí, de la boda de dues bodes. D'un amic meu, sí. Jugador de golf, l'Adrià Arnaus, que m'ho vaig passar genial, i de la meva cosina, evidentment, que és la meva cosina, i li vaig fer de DJ.
2: I tu triaves la cançó al moment d'entrada? O...
0: No, vaig fer de DJ de la festa, diguéssim.
1: Ah, hi ha aquesta... cançó?
0: No hi havia cançó.
2: Vale.
0: Sí, hi havia una cançó, però va integrada a la festa, i hi, hi, hi, ha, que ja
2: però
0: està.
2: Però no t'ho vas passar tan bé, perquè has destacat que t'ho vas passar millor a l'altre, del golf que...
1: El golf. Cosina.
0: He de dir que m'ho vaig passar a les dues festes genial.
1: Ai, això t'havia oblidat.
0: I t'ho juro, la festa de la meva cosina m'ho vaig passar teta. És més, vaig allargar i vaig estar 6 hores punxant.
2: Vale. Havia marxat tothom?
0: Estava jo sol, jo i el típic cunyat borratxo en allà donant pel sac.
2: Hi ha un cambrer que escombra, sempre.
0: Sí, sempre hi ha aquest. Bueno, què més diu la gent?
1: Mira, un oient que diu Titanium, perquè al casament vam començar amb una versió vocal i vam acabar amb la versió canyera amb tots els amics ballant.
0: Home, clar.
1: N'hi ha un altre que diu Moments de Manu Guix, fins i tot ho portem tatuat. És molt bona cançó, eh?
2: Manu Guix.
0: Hòstia, tant com per tatuar-se-la?
1: Sí. Manu Guix s'ha de tatuar.
2: Vaig a intentar-ho, va. No puc més.
0: Què més diu la gent?
1: Mira, Ginestà, que també és un grup molt... Així, molt tendre, molt d'amor. Només viure.
0: Bona cançó, sí senyor, de Ginestà. Què més?
1: Mira, un altre que diu Bendita Toulouse.
0: Que és aquesta de Manà, no? Manà i Juan Luis Guerra, boníssim.
3: Sap greu, però Manà fa una mandra. No ja sé que és la cançó d'algú, però...
0: Són antic, però... Bueno, i a mi també fa mandra, però aquesta... és que hi ha Juan Luis Guerra, llavors, quan hi ha, a mi ja m'agrada, saps?
2: És que de Manà a mandra van dos lletres,
3: Per això t'hi
1: ha.
0: Mandra, sí. Bueno, mira, digues, una última.
1: Hi ha un altre gent que diu This is me de Camp Rock. Potser no sabeu ni què és, Valdre, això.
0: És aquesta.
3: Bueno, tranquil·la, eh?
2: Sí que ho sabem,
1: A veure què...
3: És allò de Disney.
1: Sí.
3: Ja està.
2: Pels nens petits.
1: No.
0: Sí. Bueno, aneu dient, quina és la vostra cançó i per què? 628-414-029, vinga.
4: Andorra. 96.0.
5: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
6: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
5: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
6: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Hi ha clubs i hi ha el club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
4: Flashback Andorra.

0: Flashback.
1: Ràdio Flashback.
2: Andorra 96.0.
1: Ràdio Flashback.
2: Flashback.
0: Si sona Flashback, és

Flashback. Obre els ulls i les orelles. Òptica i audiologia universitària dona pas a una nova hora del matí i la mare que el va parir. Flashback.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes a Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i a treure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 27 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dates del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: Dai Dai. Aquí tenim a la Shakira. Bon dia, Héctor.
1: Bon dia.
0: Hola, hola. Com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé, encantats de saludar-te des d'aquí, des de la ràdio, des del matí, la mare que el va parir, de part de l'Alexandra, la família i els amics, que diuen moltes ganes de celebrar el vostre amor demà a casament, no?
2: Ostres!
1: Sí, sí, sí, demà casament, sí.
0: Ah, vale,
1: sí,
0: molt bé. On us caseu?
1: El què?
0: Que on us caseu, Héctor?
1: Cap allà, cap a Banyoles.
0: A Banyoles, molt bé.
3: No vol dir on ho sap.
0: Potser no ho tenia clar.
4: Allà,
1: que
4: justament està
1: aquí la meva parella, també està flipant.
3: Sí, perquè se'n dica de qui són, qui són.
0: Qui truca ara a les 8 del matí? Bueno, Héctor, que tinguis un gran casament. Una abraçada forta des de Flashback.
1: Moltes gràcies a tu i a tots, a la meva família també.
0: Gràcies, adéu.
3: Molt bé.
0: Adéu. Bon dia, adéu-siau. 8 i 6, esteu molt enganxats, Naget i Marc, sobretot a la travessa, no?
2: Bueno, jo vaig començar ahir, però jo estic enganxat.
0: La travessa VIP.
2: Des de que van començar les travesses, enganxadíssim, un gran programa.
5: Jo m'he pujat al carro a la VIP.
0: A la VIP.
5: Per començar una mica per lo fàcil, perquè com que ja els coneixes, que són gent famosa, llavors ja és fàcil enganxar-te i m'està encantant. Per tant, després aniré a mirar les altres travesses.
0: Ah, vas de la VIP a totes les altres, eh?
5: Jo faré això.
0: La travessa és aquest programa de TV3 que s'emet per l'app i per la tele normal, que van d'un lloc a l'altre en parelles, no? Van?
5: Van en parelles, són 8 parelles.
0: Que competeixen entre elles, a veure qui...
5: I van eliminant-se, eh?
0: Sí, però és a veure qui fa el millor temps, a veure qui arriba
2: no
0: primer.
2: No és, són uns ignorants.
0: No, home, no sé de què va, això. No
2: pot ser això. Doncs sí, són una sèrie de proves, no?, de físiques. Hi ha la típica prova d'això, d'orientació, d'arribar al primer d'un punt A a un punt B.
0: Sí.
2: Llavors potser han de fer una escalada, han de fer una immersió,
5: un
2: han de fer caiac, el que sigui.
0: I van acumulant punts.
2: Sí, el temps sobretot és el que, o sigui, és el que mana.
0: Clar,
2: no?
0: Clar,
2: menys temps, doncs vas pujant en la classificació i els últims fan una prova d'eliminació.
0: Vale.
6: És una isla de los famosos.
0: Sí, però en ruta.
2: Però molt catalana, no?
6: Molt catalana.
2: Com pujar muntanyes. Va, sí, bé.
0: No, i amb VIPs catalans, amb VIPs de casa nostra. Bueno, sí. Doncs que ha presentat tot pla per la Laura Escanés, que sapigueu que la travessa... Que deu ser la tercera edició de la travessa.
2: La quarta, ja.
0: La quarta edició de la travessa, molt bé.
2: Exacte, tres de normals, una de VIP.
0: Molt bé, doncs ja sabeu que hi ha aquest programa a TV3. Però n'hi ha una altra que s'està preparant.
2: Ep.
0: Hi ha una altra travessa que s'està preparant.
2: Sí?
0: Sí, jo crec que serà la més difícil de totes. Ja pots fer Expedició Mallorca, Expedició
2: Pirineus,
0: Pedraforca, Pones, Pirineus... Nada tot Catalunya de A a B. No, no, aquesta... és la travessa més dura de totes, sens dubte. Tenim el tràiler al matí, la mare que el va parir, d'aquesta nova travessa que està preparant TV3, que és la travessa PIS.
2: Hòstia,
0: escolteu.
7: Després de la travessa Expedició Mediterrani, travessa Pirineu, travessa Ponent i se m'atravessa, em refereixo a la presentadora, arriba la travessa PIS, Expedició Lloguer.
8: Llogar un pis? No, jo volia participar a la travessa, no a crims.
7: 8 parelles que han decidit enfrontar-se al repte més extrem, trobar un pis de lloguer.
9: Diu 0, pisos de alquiler corresponden a su búsqueda.
10: Elimina filtros, treu-lo del límit de preu.
9: Ja ho he tret.
10: Bueno, treu-lo de les vistes a la muntanya.
9: Ja ho he tret.
10: Treu-lo de la terrassa.
9: Ja ho he tret.
10: Treu-lo de les habitacions.
9: Ja ho he tret.
10: Però que hi ha 0 pisos en tot Catalunya.
9: No, si estic buscant a tot Espanya.
7: Aquests intrèpids aventurers intentaran trobar un lloc per viure que no sigui una caixa de cartró.
11: Miri, són 7 habitacions, vestidor, terrassa, vistes al mar, jacuzzi, gimnàs privat, pista de pàdel, garatge per 5 cotxes i jardí amb piscina. Els agrada?
10: Molt,
9: m'encanta.
11: A mi també, perquè és casa meva. Me l'he comprada amb el que em pagareu de lloguer.
7: I només els més valents aconseguiran arribar fins al final i trobar un lloc per viure.
8: I per quan ens lloga la casa?
10: 1.450 euros al mes, una ganga.
9: Vinga, va, ens la quedem, oi que sí?
6: 1.450 per compartir la caseta del gos no està gens malament, eh?
7: Tots ells són la travessa PIS, Expedició Lloguer.
0: Això sí que serà una travessa difícil, trobar pis.
2: Mare de Déu.
12: Comença el dia rient perquè ets intel·ligent. Al matí la mare que el va parir. La bateria de cada dia. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0.
13: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
14: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, destaquem trànsit dens a la Catena 1, Avinguda Salou, en ambdós sentits de la marxa. A la Catena 3, entrada de Massana en sentit nord, i a la Catena 4, entrada de Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
15: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Flashback Andorra. Flashback.
4: This is my station. Freqüència d'èxits.
12: Només èxits.
16: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
17: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
16: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
17: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
16: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
18: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
19: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
18: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
19: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
18: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0. Flash.

0: El matí i la mare que el va parir. Qui té boca s'equivoca.
1: El culte a la bellesa, el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de
0: El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: fet feina, aquesta cançó, ha fet feina. De fet, és la primera cançó que ha tingut un Òscar de la música K-pop. Per tant, ole per les mítiques K-pop de Mohanders i Golden. Anem al joc de les paraules, evidentment patrocinat pel nou Aquarium de Barcelona. Avui, en premi triple.
1: El matí i la mare que el va parir arriba.
2: Senyores i senyors.
1: El joc de les paraules.
2: El joc de les paraules.
0: Avui jugarà amb nosaltres la Clara, que ja la tenim al telèfon. Hola, Clara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Flashback.
0: Hola, hola, hola. A veure, Clara, des d'on ens truques tu? Des de quin lloc de Catalunya?
3: Des de Pallejà Fontpineda.
0: Pallejà, que molt bé, molt bé. Perfecte. Doncs anem amb les teves 5 paraules. Hi ha 3 premis avui, amb 2 coincidències. Clara, t'enduries la samarreta del programa. Amb 3 coincidències, entrades familiars per anar a l'Aquàrium. I si féssim 5 coincidències, te'n vas a, atenció, a nedar amb taurons a l'Aquàrium.
4: Ostres!
0: Increïble. Jugaràs amb el Marc Casanovas.
5: Hola, Clara.
3: Vale.
0: Ja pots marxar de l'estudi, Marc, i comencem amb les 5 paraules de la Clara. Jo te'n dic 5 i tu me'n tornes unes altres 5. I, a més, avui la temàtica és tota marina. Tota de pesca i de mar. I tot,
4: la pespaja.
0: Tot, exactament. Clara, la primera paraula és onada.
3: Mar.
0: Mar. Escata. Escata, que en castellà és escama, doncs en català escata. Digues.
3: Peix.
4: Molt bé.
0: Babor.
3: Vaixell.
0: Vaixell. Balena.
3: Cetaci.
0: Cetaci.
4: Oh.
0: I finalment, peix pallasso.
3: Nemo.
0: Nemo. És veritat, jo també hauria dit Nemo, molt bé.
6: És un peix pallasso.
0: Sí, senyor. Molt bé, Clara, ho has fet superbé, superbé.
7: Molt bé, Clara.
0: Marc Casanovas?
6: A veure.
0: Què, estàs a punt o no?
6: No sé, ha anat bé això?
7: Sí.
0: Jo crec que sí.
6: Bueno. Pot.
0: Home, algun regal s'ha d'endur la Clara, eh?
6: Vale.
0: Comencem, Marc?
6: Vinga.
0: Vinga. Primera paraula. Onada.
6: Mar.
4: Mar! Sí.
0: Ja en tenim una.
4: Anem bé, anem bé.
0: Segona paraula, escata.
6: Ostres, peix.
0: Tenim samarreta! De moment, Clara, ja tens assegurada la samarreta del matí, la mare que el va parir. Tercera paraula, Marc, babor.
6: Hosti, clar, aquí pot ser... al contrari.
0: Tu digues el que penses.
6: El que vol dir...
0: Babor.
6: Estribor. Esquerra.
0: Vaixell.
6: Vaixell.
0: Ah, vaixell. No passa res, no passa res.
6: Era difícil.
0: No passa
6: res. Va fer molt bé la Clara. Ho he fet
0: quarta paraula. Balena.
6: Hosti. Balena?
7: És que balena, sí, jo crec que el Marc ni ho sap.
0: La paraula és balena.
6: Ens ha sorprès
7: molt. Però és ideal.
6: Hosti, doncs no ho sé.
0: Una pista, crec que li han xivat.
6: Sí, sí, sí. Però, ah, bueno.
7: Ha anat molt ràpida, eh?
0: Però digues, si digues.
6: Una balena, jo, eh? Moby Dick.
0: Cetaci.
6: Cetaci?
7: Sí.
6: Cetaci.
0: Però, Clara... Atenció...
4: Quasi de bon llatí, eh?
0: Atenció, última paraula que ens pot donar les entrades familiars per l'Aquàrium de Barcelona.
6: Va.
0: Marc, l'última paraula, concentra't, sisplau, és peix pallasso.
6: Només n'hi ha un de peix pallasso. Nemo.
0: Sí! Molt bé!
7: Bravo, Clara!
0: Molt bé, Clara, doncs t'endús les entrades per l'Aquàrium de Barcelona i la samarreta... Ho dic bé o no? I la samarreta, sí, no?
6: Sí, sí, sí.
0: Vale, vale. Els dos regals per tu, vale?
3: I per cert, no m'ho he xivat.
0: No t'ho han xivat, vale, vale.
7: No, no, perdó, jo crec que no.
0: És que em pensava que el cetaci li havia dit la mama o el papa.
6: Brutal, Clara,
0: sí, ho ha fet superbé, superbé. No, no, l'escola, mira, està molt bé, eh? Molt bé, molt bé.
8: Ho estem fent ara els cetacis.
0: Sí, deu ser el moment.
8: El projecte dels cetacis.
0: Deu ser el moment. Una abraçada, Clara, que vagi bé, no pengeu.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu.
6: Adéu.
0: Bon dia.
9: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de gaudir sota el mar, en un

0: Stromae, des de Bèlgica. Hola, Joan, què tal?
1: Bon dia.
0: Felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: Mira, t'estem trucant de Ràdio Flashback de part de l'Encarna, l'Eduard, la Júlia i la Clàudia, que et feliciten.
1: Carai. Diu, quina sorpresa.
0: Tu. Veus? Diuen que ho fareu junts, ho celebrareu junts. I t'encomanen al vespre que hi ha la celebració com cal. Vale, Joan?
1: Moltes gràcies.
0: A tu, que vagi molt bé el dia.
1: Vinga, gràcies, home.
0: Gràcies, Joan, des de Flashback, que vagi bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Avui us estem preguntant quina és la cançó de la vostra relació, la cançó que teniu en parella, la vostra cançó. Najet, què està dient la gent? A veure.
3: Doncs mira, hi ha un oient que diu Perfect, de l'Ed Sheeran.
2: Sí, home.
0: Mira, mira, que soni Perfect, si vol.
2: Ara. I will not
0: give you up. És una altra cançó que sembla feta expressament per un casament.
2: Sí, ja ho fa, pensant en això.
0: Sí, eh?
2: Sí, bueno, aquesta té sortida.
0: I tant, exactament. Sí.
3: Mira, una altra que diu, la meva cançó amb el meu ex era Sense tu, de Teràpia de Xoc.
4: Quanto dolor.
3: Ell me la cantava.
0: I que encara ens ho digui ara...
2: I el Sense tu, eh?
0: Sí, sí.
2: Literal.
3: I home, i aquest tant. Sense tu.
2: Sense tu.
5: Si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú.
4: I al final sí que ha estat algú, sense tu.
3: Al final sí, eh?
0: Sí, final seguit.
3: Mira, hi ha un altre oient que diu la nostra cançó és Que felicitat la mia. Ah. Quan ens vam conèixer és la que ell cantava sempre amb la guitarra i mira, ens va agradar i és la nostra.
0: És del Miguel Povet i la Maria Jiménez.
5: Sento dentro de mi corazón sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor.
2: Ha de ser molt guapo, perquè t'enamori.
4: És música de passar l'aspiradora, aquesta.
0: Una mica, sí.
4: Vinga, va. Sota el sofà, va.
2: Sí, de dissabte que fa sol. Sí,
4: ara.
3: Exacte. Mira, n'hi ha una altra que diu, la nostra cançó és Viejas fotografies, té un solo de saxo espectacular. Sonava quan ens vam fer, quan ens vàrem fer. El primer petó teníem 15 anys i d'això en fa 45.
0: Molt bé. Hòstia, oi?
3: Que guai, eh?
0: Bona cançó.
2: Sí.
3: A nosaltres ens encanta Siloé, Los Besos, sí, perquè els petons ens aixequen l'ànima. Dius, mare meva.
2: Quina intensitat.
5: Todos los besos que damos, todos empiezan aquí.
0: Està bé aquesta cançó. Molt bé.
3: Una altra que diu, una de les nostres cançons és Waiting All Night, perquè quan no ens veiem, per exemple, per la nit ens la enviàvem constantment i un dia que vam anar a un concert, només sentir la cançó ens vam posar tots dos a plorar de l'emoció.
0: Ai, rudimental.
3: No, és molt emocional, això, no?
2: La plorada accelerada o és així?
0: No, és així.
2: És així.
0: És així.
2: N'hi ha per plorar, sí, sí.
4: Clar, que més sabem, per què ploraves, no?
2: Clar, clar.
3: Mira, una parella que va entrar al seu casament amb Mai trobaràs de sopa de cabra.
0: Oh, un clar.

0: Curiosament, va ser Ivan Erso. Va ser...
1: Ivan Erso?
0: Et prometo. És la cançó nostra, la meva i la del Manel. Vinga, un petonet, bon dia. Volarem sobre la por, caminarem donant
1: l'esquena a la tempesta, mai més. Sabíeu que Ivan Erso, que és el fillol de la Nina?
2: Oh, carai, tu.
1: Sí.
2: I estava encaminat, doncs.
1: Tot anava ja cap aquí.
3: O sigui, li porta la Mona?
1: Sí.
4: Sí. Clar.
1: Sí, sí. Bueno, no, perquè la Mona te l'ha de portar el padrí, no la padrina.
2: Ah, val.
1: En teoria, ah, sí. Això diu la tradició, sí. Sí, la padrina t'ha de portar la palma o el palmó.
4: Ah,
1: sí, que li portava el palmó a la Nina, a l'Ivan Erso. Sí, sí.
2: Vale.
1: Què més diu la gent?
5: La nostra cançó seria Dignity, del Day Come Blue o qualsevol d'aquest grup, perquè el primer cop que ens vam dir t'estimo va ser al Palau de la Música en el concert de Day Come Blue, la tardor del 91.
1: Home, ja! Mira, vella gallina. Aneu-nos dient, quina és la vostra cançó d'amor entre vosaltres, la parella? 628-414-029. They'll be doing the round.
6: Andorra. 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: En futbol, Marc de Castro, Àlex Cornella i Gerard Solà reforcen la selecció sub-21 d'Eloi Casals per al partit d'avui contra Moldàvia a 7:45 de la tarda a l'Estadi Nacional. El duel serà el penúltim del preeuropeu i arriba després de la derrota andorrana per 3-0 el 10 de juny passat del 2025 a Nisporeni. La sub-21 afronta el compromís amb 7 punts després de sumar 2 victòries, un empat i 5 derrotes. En bàsquet, el Morabanc Andorra podria recuperar Errati Andronikashvili i Cameron McGriff per al partit d'aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la 6a Joventut. Tots dos jugadors es van quedar sense minuts en l'estrena de la temporada en què el conjunt tricolor va perdre contra el Montbus Obradoiro. I parlant de la Titan, Ramon Aranda ha completat la primera etapa de la Titan Almeria amb un recorregut de 73 quilòmetres i prop de 2.000 metres de desnivell. L'andorrà ha iniciat així sobre el terreny la seva participació en el projecte Una Rosa contra el Desert, impulsat amb la Fundació Cris contra el Càncer per donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons destinats a la investigació.
6: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
8: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
6: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
9: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
6: Flashback. Andorra 96.0.
9: Territori Flashback.
11: A la feina posàvem el cotxe, fins que els vaig convèncer per posar Flashback.
9: Flashback.
12: Feia Flashback, però a la feina, a casa, al cotxe...
11: Divertida, dinàmica...
12: Sempre Flashback.
13: Des que em llevo fins que vaig dormir, Flashback.
9: Això és Ràdio Flashback.
6: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
9: Flashback.
14: Bon dia, són 9:15. L'executiva de Junts per Catalunya ha aprovat per unanimitat votar en contra dels dos decrets del govern espanyol amb mesures per apal·liar la crisi de l'habitatge si la Moncloa no els retira i fa un nou text incloent les mesures que exigien els de Carles Puigdemont. Argumenten que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema i que generaria l'efecte contrari. I avui risc molt alt per intensitat de pluges i també per acumulació d'aigua a les comarques del sud del país. Els ciutadans de les comarques més afectades, que són el Montsià i la Ribera d'Ebre, han rebut un SLS Soler per demanar-los preocupació davant d'aquest episodi. Protecció Civil també demana evitar desplaçaments, no anar a buscar el cotxe ni baixar soterranis. Els esports. El Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit que envia tota la documentació que va prometre a la UEFA perquè tingui més arguments. I aquest cap de setmana, nova jornada de partits de segona divisió. El Sabadell rep demà a 7:15 de la tarda a l'Andorra i el Girona s'enfronta al Mallorca diumenge a 9:00 PM.
3: Especial informatiu.
14: Si busqueu informació o heu de fer alguna gestió, al portal web de la Generalitat hi trobareu un espai que agrupa diferents serveis públics i podeu trobar recursos relacionats amb àmbits com l'habitatge, la salut, l'educació o la cultura, entre d'altres. També hi ha informació sobre tràmits i ajuts, de manera que podeu localitzar en un mateix espai els serveis disponibles segons allò que necessiteu i fer les gestions de manera més senzilla. D'altra banda, els dies 9, 10 i 11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa que permet descobrir i apropar el patrimoni cultural de Catalunya a la ciutadania. Al llarg del territori s'hi han programat activitats com portes obertes, visites guiades i altres propostes per a tots els públics. Les activitats es poden consultar a l'agenda en línia, organitzades per temàtica i per territori. És una oportunitat per conèixer i redescobrir el patrimoni cultural de Catalunya.
1: Moltes gràcies, Paula.
15: El matí i la mare que el va parir.
16: Borinot és, a banda d'un insult, alguna altra cosa més?
17: Jo crec que sí.
16: Què és?
17: No ho sé exactament, però me suena...
16: Te dono una pista.
17: ¿Un consolador?
16: No, per favor.
9: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Jamaican Bam Bam amb Geli Solto des del matí i la mare que el va parir. Let's go! És la música de MediaMarkt. I atenció a la gent de MediaMarkt i atenció a la seva app. Per què? Us ho dic, perquè d'això. Fins al dia 3 d'octubre, és a dir, feu-ho ja.
1: Demà, això, eh?
0: Sí, per això teniu un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no teniu l'app, descarregueu-vos-la i gaudiu de tots els avantatges d'unir-vos a Mi MediaMarkt. Let's go! Let's go! Molt bé, anem a resumir la setmana en format cançó. Aquí al matí, la mare que el va parir. Bàsicament, aquest resum parla de les lleis aquestes que han fet els polítics a cuita corrents per la vivenda.
2: Hemos solucionado la vivienda.
0: Sí, sí, ja està tot solucionat. Ya no hi ha hecho, problemes.
2: ¿Estás criticando?
0: No, no, no.
2: ¿Te pones
0: no.
2: del lado de los fondos buitre?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: ¿estás del lado de, los, de, lo, de las personas o de los fondos? Tú estás del lado de los fondos.
0: Presidente, usted solo escuche esta canción. Posa, posa, posa. Pareu palmes, no?
3: Sí, però ens sentarem.
1: I cantareu la tornada, també, que és molt fàcil.
0: Hombre! Sí.
1: 8 anys sense fotre res. Ara en 2 setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house. Per la demanda d'inquilins falten house. Per la demanda, però de l'oferta no s'ha parlat. Per guanyar eleccions no renta, necessites masses anys. És molt millor anar improvisant. Ajudes directes perquè el preu vagi pujant. Diu, ens falten house. Per la demanda d'inquilins falten house. Per la demanda d'inquilins falten house. Per la demanda d'inquilins falten house. Per la demanda... La població no para, no para, pas de créixer, tens oltre dels pas, donant pel sac i als immigrants. 450.000 en un any i no es construeix perquè és massa car i no rendeix, el sol és escàs i és complicat. I de...

0: juguin. Sort que Catalunya és diferent. Amb la compra conjunta compartim pis, però ara amb el president. Acabem! Falten house per la demanda d'inquilins. Falten house per la demanda d'inquilins.
1: Sí, senyor! Falten house.
0: Falten més house.
2: Cada dia de 6 a 11, despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
3: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
3: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Escoltes Flashback Andorra al 96.0 FM.
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Andorra, 96.0.
3: Flashback.
2: Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Si sona Flashback, és un èxit.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.
8: El matí i la mare que el va parir.
9: Un altre dels candidats és el Mateo Zuppi, arcabisbe de Banyoles de Bolonya, perdoneu.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: Aquí teniu Dynamite amb els BTS des de Corea. Hola, Carla.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Moltes felicitats, pels 30.
1: Gràcies.
0: T'estem trucant en directe des del matí, la mare que va parir, de part de la Sara, que et felicita, que espera que continuïs tenint aquesta energia vital durant molts i molts i molts anys. Vale?
1: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que tinguis un gran dia, Carla.
1: Merci, adéu.
0: Adéu. Ara mateix, pràcticament 9:15 del matí, escolteu al matí la mare que el va parir de Ràdio Flashback. I arriba el Jordi Plans. Hola, Jordi Plans.
2: Hola, nois, bon dia.
0: Què tal? Comencem a repassar les pífies que hem fet nosaltres aquesta setmana al matí la mare que el va parir. Jordi, per on comences?
2: Doncs mira, per tu mateix, ja que t'hi poses bé, ja que et fa il·lusió, doncs, Carles, endavant, perquè has tingut una setmana complicada.
0: En sèrio?
2: La té tothom, sí, però especialment la teva ha estat destacable.
0: Si sou amants de la música en directe, Estrella d'Am celebra els seus 150 anys. Buró Ballet, especialistes en la tornada a l'escola. Entra a buró-ballet.es. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
3: Bon dia.
0: En el seu moment va ser el vídeo més vist a viral.
2: No, no.
4: Concéntrate.
0: Més vist a YouTube. El vídeo més viral de la història de YouTube. 24, Ultra...
5: Turbo 1000, Power Clean, Megamix 3000. Iràs.
0: Perdó, 54, Ultra...
5: Aquesta és l'Ultra Power Clean Caribe Mi 2100.000. Ultra Megatris.
0: Amb la... N'he posat 30 de menys.
2: S'ha hagut una setmana... Bé...
0: És el tema de les pluges, que jo mira, miro per la finestra, em deprimeixo, llavors m'entortolligo, tu.
6: Sí, fa mal el genoll, no? T'afecta la humitat.
0: Exactament.
2: Sí, sí. Afecta moltes coses, també el matí i la mare que el va parir se'l coneix per moltes coses, pels gags, per les trucades despertador, pel bon humor i per les cançons. Ara fa 10 minuts estava escoltant una cançó del matí i la mare que el va parir.
0: Sí.
2: He anat repassant les últimes cançons i a vegades també la cagueu amb les cançons.
6: Ui, tant,
2: cada vegada. I la cagueu tots, ja veureu.
6: Sí. Ai, ai, ai, ai.
7: Mirant un sortidor, com pot ser 2 euros i pico, aquí al rei de les boues.
8: El mítric Gac Roig, fot per allà ben passat, i bons festivals, que allà ens hem cardat.
9: 4.500 hectàrees, a prendre pel sac, en gran part pel que el bosc no estava preparat.
10: Calders, sigui el desembre o maig, Calders, un poble...

0: bé.
1: Ho fas millor que ells.
2: Ho fas molt bé.
3: Jo el Carles cantant el Coti per Coti és una cosa que guardo pels anals de la història.
4: Però
1: queda tal aquest, queda tal, sí, que és bo.
3: Ja sé, aquest és molt guai. Però sigueu tranquils perquè teniu camp per córrer. Mai superareu el dia que el Germán va fer un gargall cantant a Vic.
0: Home, estàs traient un tall Remember.
3: Sí, sí, però molt Remember, perquè la cançó a Vic, no, jo crec que l'hauríeu de repetir només perquè no tornés a passar això.

0: petits sí, per els grans.
1: Que tinc un gargall.
0: Que és bonic, heu de venir a mi.
1: Perdoneu, eh? Tots els oients, perdoneu. Però home, m'ha entrat un gargallot. M'ha entrat un gargallot.
2: Uns quants gargallots li van sortir al Germán. Jo crec que la cançó... A Vic deveu una cançó.
3: Sí,
4: li devem una cançó.
3: Jo unes disculpes, sí, com a mínim.
4: Està és que estàs patint tota l'estona.
2: Sí. No, no, perquè va tres octaves per sobre, doncs sí, que Germán pot abastar.
4: Exacte. Sí. Bueno, Jordi Blanc, fem una cosa. Anem a posar-vos la nova cançó de Shakira.
5: Ah, ah, ah, a veure, una altra.
6: A veure què.
4: O més bé, us he fet una mica de clickbait.
5: Ah!
6: Però no és mentida.
4: No és mentida.
6: No, no.
4: No és mentida.
6: Shakira és.
7: És Shakira.
4: Sí.
7: I és nova.
4: Sí.
7: Pues és, ja està?
4: No. O sigui, sí.
7: Ah. Ui.
4: Sí.
3: Però què passa?
4: Que la cançó és de Maluma. Què passa? Que col·labora Shakira.
5: Ah, va.
4: Ah, és la més nova i es diu Agua. L'escolteu ara mateix al matí. La mare que el va parir. Són així. Precisament.

0: quedeu-vos amb aquesta, eh? Agua, Maluma i Shakira. Al matí la mare que el va parir, Ràdio Flashback. Quan ho peti, direu, la vaig escoltar per primera vegada al matí la mare que el va parir.
1: No, no, sí que Shakira, sí.
0: Ja ho sabeu. Mira,
1: sí, mira. No, no, que sí que sí.
0: I el trompetista, també. També té importància en aquesta.
1: Ho fa ella, eh? Agafa una trompeta.
0: Ah, sí, no?
1: Fa ella, fa ella.
0: Bueno, anem al WhatsApp 628-414-029. Avui us preguntem quina és la vostra cançó de parella. I per què, sobretot? Motius. Doneu-nos els motius. 628-414-029. Què diu la gent?
2: Mira, hi ha un oient que diu la meva cançó amb la meva parella és Desembre dels Tiets. La història que explica la cançó és literalment la nostra. Ens vam conèixer un desembre, vam estar un petit temps. Però després jo vaig marxar a viure a l'estranger i ens vam haver de separar.
0: Oh, ja estic.
3: La història no perdura i mi cap pico per
0: Desembre, detalles.
4: Jo vaig entrar al meu casament amb una cançó que es diu Contigo Siempre, de Alejandro Fernández i Carlos Rivera. Escolteu-la, és molt maca. Petons, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I Sebastián Yatra, sí senyor. Bona cançó, Contigo Siempre.
5: Bon dia, Faix Vaqueros. Jo vaig entrar amb una cançó, bueno, que és la de la pel·lícula de Rec, passa que ara només surt quin és el grup musical, i després lo que era el ball el vam fer amb una balada de l'Elton John, que ara tampoc me surt.
6: Molt bé.
5: Però amb aquestes dues vam fer la celebració. Bon dia.
0: Per això estem nosaltres.
2: Estava molt enamorada.
0: I'm a Believer de Smash Mouth és la primera. I la segona és Your Song d'Elton John.
1: M'imagino que sí.
7: If I was a sculptor, but then again, no, or a man.
8: Nosaltres, bueno, crec que significativa seria la de Perfect, la versió de Led Sheeran amb l'Andrea Bocelli, perquè la va ser el nostre ball de nuvis. Sempre que la posen ens fa recordar aquell moment.
0: Una altra cançó feta expressament per amor i per casaments i per trobades amoroses.
6: Total.
1: Però quan balles això en una boda, a mitja cançó has de canviar i posar una cosa divertida per trencar. No?
0: Està clar, està clar.
1: Ai, no us esperàveu això.
0: And the green lighting!
1: I llavors em trec l'americana.
0: Sí, el cunyat entra.
6: Sí, clar, mare de Déu.
0: Què més?
9: Bon dia, Flashback.
0: Hola, bones.
9: Amb el meu ex, la nostra cançó era la de Pimpinela. ¿Quién es? Que vienes a buscar a ti. Ens fèiem un fars de riure i cantant aquesta cançó. Bueno, i amb el meu ex tenim bon rotllo, eh? O sigui,
0: vale.
9: Tenim dos fills en comú i tenim bon rotllo.
0: Millor, millor.
9: Va, que tingueu un bon dia i un bon cap de setmana.
0: Merci.
10: Mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
11: Estás mintiendo, ya lo sé.
1: Per l'ex va bé, eh?
0: Per l'ex va molt bé.
1: Hosti, i tant,
0: i tant.
12: Tot sens dubte, boig per tu. Val? Boig per tu, que no vam començar a conèixer i això, perquè ella li encantava molt i estava... bueno, estimava més amb en Sabater que en a mi. I m'encantava la música, a mi també. Però és preciosa. I llavors, més endavant, llavors ja, que no me'n recordo com es diu, que és aquella de Patch and Bell, vale? Sí, que és com vam entrar al casament. Són aquestes dudes. Però sobretot, en què t'he quedat amb una, seria Boig per tu.
0: Boig per tu, sí. Un clàssic que encara no havia sortit i ja trigava, ja trigava.
6: Sí, noi.
0: Va, una última. De moment,
13: bon
0: de moment.
13: Dia, quan ens vam conèixer, ens van passant així notetes i missatgets amb lletres de cançons. Una d'elles, principalment, era dels Manel, de Roma.
0: Boníssima.
13: Pues, bueno, és la cançó que recordem. I, a més, quan vam anar a Roma, pues, encara va ser més bonic i tot.
0: Clar.
13: Que tingueu bon divendres i bon cap de setmana.
0: Que vagi bé. És una cançó que li falten instruments, però que està molt bé.
14: El teu cabell daurat.
1: Això canvia en algun moment?
0: No, és tota l'estona així. La lletra té... O sigui, és un exercici interessant, aquesta cançó, perquè, parlant de si haguéssim nascut a Roma, hauríem sigut així, així. Fa 2.000 anys.
1: Però la va gravar un agost que la meitat de músics...
0: Estan de vacances. Absolutament. Bueno, aneu-nos dient, quina és la vostra cançó? Nosaltres cap a la terrassa.
15: Al matí, la mare que el va parir presenta L'home que brama.
0: No sé si el tenim preparat.
16: Hola, hola.
0: Ara, Marc, amb el megàfon, fot-li.
16: Catalunya! Situació molt complicada. Comunicacions i Aiguats i també el País Valencià, que després de l'experiència de la Dana, aquesta vegada Més Alerta ha arribat a l'hora i amb un text clar que deia: eviteu zones inundables, eviteu desplaçaments en cotxe, eviteu les plantes baixes i, sobretot, els polítics, eviteu el ventorro.
0: Gràcies, Marc.
16: Apa, va.
17: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: I el midia, el 19 de desembre de 1936.
17: I el número de la sort, el...
0: El 4.
17: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
18: Andorra.
19: 96.0.
18: Les millors braves d'Andorra?
19: No vagis al Barra Mars.
18: Un bon bacallà al Pil-Pil.
19: No el demanis al Barra Mars.
18: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
19: Oblida tant del Barra Mars.
18: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
19: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
18: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
20: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic, en té un. Sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi. Un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes a Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i a treure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 27 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dates del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
3: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Naina i Figaflowers. Pecat original. Som-hi.

0: Nobody, 54 Ultra. Talk to you, 9 i 6 minuts. Al matí la mare que el va parir. Pablo.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, hola. Com estàs, Pablo? Què tal?
1: Bé, bé.
0: Encantat de saludar-te, Pablo. Et saludem de part de la Laia i els teus fills, la Beatriz, l'Isaac, l'Aitor i l'Àxel. Què en tens, 4?
1: Sí, diu.
0: Hi ha hagut a l'estudi, hi ha hagut un hòstia de fons. S'ha sentit aquí un hòstia.
2: Saps que hi ha mesures perquè això no passi, oi?
3: Clar, clar.
1: Sí, ja.
2: Val, val. No, ja està, ja està.
4: Però hi ha bessons aquí?
1: Des de la primera, ho sé.
2: Vale, molt bé.
3: Ho has buscat tu, eh?
0: Digues, Uri.
4: Hi ha hagut bessonades per intentar explicar perquè són 4 o són volguts?
1: No. Són 4 a diferents anys.
4: Hòstia.
2: T'has volgut.
1: Sí, no he volgut jo, sí, clar.
0: Que digues que sí, home, que com més serem, més riurem, no. Tu, ja està, tu.
2: M'ha explicat el Pablo que és lampista, no ha sabut tancar l'aixeta, en aquest cas, eh? No?
4: I escolta, quin cotxe tens per portar tota la família?
1: Bueno, un Tarraco. Un Tarraco i una furgo.
0: Sí, Tarraco és xulo, un Tarraco. A mi m'agrada molt el Tarraco.
2: Però diu, això i una furgo, han d'haver amb dos diferents.
4: Amb dos? Sí, amb dos. Has donat la mapa a la finestra.
0: Bueno, escolta, tota la família diu que... Això ha fet especial... Aquest gag ha fet especial gràcia a la Berta Badia, que està en una cantonada a partir...
3: Ànims, jo 4 ho trobo excessiu.
0: Tu amunt ja vas desbordada.
4: És que amb els pares és un equip de handball, eh?
1: Sí,
0: totalment. Bueno, que t'estimen tots molt, vale?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada, Pablo, que vagi.
1: Una abraçada a vosaltres també, gràcies.
0: Adéu.
3: Adéu,
0: Pablo. Clàudia Patllé, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal? Benvinguda. Bueno... com sempre, quan la Clàudia és aquí, vol dir que el cap de setmana ja és que el tenim, l'estem acariciant.
5: Sí.
0: I ens vens a portar plans que podem fer aquest cap de setmana,
5: molts
0: Clàudia.
5: Molts plans per aquest cap de setmana.
0: Vinga, què podem fer?
5: A veure, és 2 d'octubre i això vol dir
0: Ho dius trista, ho dius trista.
5: Sí, no? Perquè és aquella època de l'any on jo només em trobo el mateix plan repetit 40 vegades, que són els punyeteros Oktoberfest.
3: Ui!
5: I el Oktoberfest a tot Catalunya!
4: No t'agraden?
5: No, si jo vaig anar-hi la setmana passada. Però clar, em treuen diversitat de plans, ja estic farta. A tot arreu fan a l'Oktoberfest. Fins i tot hi ha un lloc que li han canviat el nom i en comptes de dir-li Oktoberfest li diuen Hospivir, perquè ho fan a l'Hospital de l'Infant i l'organitza Vandellós i li han ficat Hospivir.
0: Hospivir sembla que organitzi el dir.
5: Sí,
2: però sembla com un medicament, no?
5: Sí, sona raro, sona raro. Un Hospivir cada 8 hores.
4: Hospivir.
5: En fi, que hi ha els Oktoberfest, però he intentat portar plans que s'allunyin molt d'aquesta
2: temporada,
5: per tenir coses diferents.
0: Molt bé, molt bé.
5: A veure, comencem amb el dissabte dia 3, que hi haurà la festa dels 50 anys del Teatre Lliure.
0: Ah, molt bé.
5: Us explico perquè és una festa oberta a tothom, que es fa a la plaça Margarida Xirgo i comença a les 9 de la nit i s'acaba a les 2 de la matinada. Llavors, hi toca l'orquestra Motherfucker, el DJ Set, Nau i Marcel, que són els actors Nau Albet i Marcel Borràs, i també diuen que hi haurà convidats especials i una sorpresa final. A més, hi ha una exposició al Palau Robert fins al 17 de gener, doncs que recorre tota aquesta trajectòria del teatre.
3: Que guai.
0: Molt bé.
5: Llavors, dissabte dia 3 també tenim la 5a Fira de Micropobles de Catalunya. Us explico.
2: Que mon... Foraster, això,
0: eh? El foraster.
5: Espinavesa, que és una localitat del municipi de Cabanelles, acull aquesta fira que reuneix una 20ena de pobles que tenen menys de 1.000 habitants.
0: Vale.
5: És a dir, exacte, pobles on podria haver-se el foraster. Llavors,
2: però què fan?
5: Llavors, els pobles tenen un espai propi, com una carpa, i allà donen a conèixer el seu patrimoni, la seva riquesa cultural, els seus projectes.
0: Home, clar, és que s'han dut...
5: Perdona, s'han... No podem riure d'això,
0: Que no ries.
3: No.
4: És el Marc, que no li sembla res bé.
0: Sí, com que és de Manresa.
2: No, soc de Manresa, jo,
5: Ets de...
2: Jo soc de Navarcles.
0: Però vius a Manresa i...
5: Quants habitants tenen?
3: Fas vida a Manresa.
2: 5.000.
0: On pagues les bessures? Doncs ja està.
2: Manresa.
0: Veus? Doncs ets de Manresa.
5: Bueno, que... Llavors seguim amb el diumenge, que tenim la 36a festa de la sega de l'arròs a Amposta.
0: Vale.
5: Llavors és una festa que es veu com antigament es recolectava l'arròs, no? Amb els cops de falç, amb la sega de l'arròs es feia amb cops de falç.
0: Sí. Bueno, Amposta ara mateix crec que es pot anar a fer caiac.
5: Sí, potser és veritat.
2: Potser millor.
5: En fi, deien que també per tots els assistents donaran coc borratxo, que és aquest pa de pessic que suquen amb licor.
0: Ah,
5: o sigui que,
2: si ara sé bo això.
3: Com en saben, allà
5: baix. Exacte. I si voleu, amb nens tenim... A veure, això és una mica friqui, jo crec, però no sé, jo crec que típic de nen m'hauria flipat com que se m'hauria quedat en el record, que hi ha el 17è concurs de carbasses gegants assador a la Segarra. Hi ha una convocatòria de carbasses i a 2:15 del migdia les pesen en una bàscula i la carbassa més gran s'endú 500 pavos.
3: És molt. Ella, eh? Ella.
5: A mi m'aniria molt bé, la guanyar 500 euros. Eh? No, la carbassa no, el carbasser.
2: On? Feia lo dels micropobles?
5: En fi, i si no, també teniu la Fira de la Galeta, perquè l'any passat no la vaig dir, i un oient va dir, hi ha la Fira de la Galeta de Camprodon, sí? No l'has dita. Llavors, en honor a aquest oient, ho dic, i a més, si mires la programació, posava, pinta la Cookie, visita la Cookie, i pensava, la Cookie de la que s'avicina, no en tenia res, però la Cookie és la mascota, de Cookie a la Cookie.
0: Perquè no li, no li podíem posar galeta, no?
5: Clar,
0: la mascota.
5: O sigui, jo pensava, la Cookie, la Cookie de l'Amador...
3: Però quins referents tens, tu?
2: Però tu no vas a mirar la que s'avecina. No, no, però no,
5: no sé. Bueno, sí, no, la que s'avecina ho miraven els meus cosins i jo m'enganxava. Sí.
4: I amb tot això, tu aniràs a un Oktoberfest aquest cap de setmana.
2: Sí, no?
4: Sí. Et veig la cara.
5: Sí, sí.
0: Escolta, deixa'm dir que també hi ha aquest cap de setmana, si voleu, una cosa molt xul que es diu Benvinguts a Pagès.
2: Ah, molt bé.
0: D'acord? Que és un seguit de granges, obradors, bueno, històries de pagès, que la gent que no coneix tot aquest món, doncs hi pot anar a diverses granges de Catalunya i llocs de Catalunya, i si entreu a la web benvinguts-a-pagès.cat podreu fer-ho. Ho dic perquè jo hi vaig diumenge, me'n vaig a Osona.
5: Doncs si voleu veure el Carles Pérez, ja sabeu.
0: Sí, bueno,
6: que ja... vengui, peix, un dombre, això menjar.
0: Sí, oh, hombre!
6: Ja, que
0: com estàs? Què tal?
6: Peix, a hortalissa, surt directament de ser supermercat.
0: Sí, exacte, exactament.
6: No, no,
0: no, no, no, no.
6: S'ha de... Allà, s'ha pujat, sí. Està allà amb el sol, qui s'acarro per rang.
0: S'acarro per rang. Bueno, tens tota la raó, però en aquest cas a Mallorca això no es fa, però bueno, també podríeu fer a Mallorca, eh?
6: No, ara estem amb l'Oktoberfest.
0: L'Oktoberfest, sí. Bueno, a Mallorca sí que ho celebren, això, sí. Gràcies, Miquel. Gràcies. Gràcies, Clàudia Paller.
5: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana. Gràcies.
7: El matí, la mare que el va parir.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, seguim trànsit dens a la Casinal 1, avinguda Salou, en ambdós sentits a la marxa, i a la Casinal 4, entre la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback Andorra.
4: És el so més positiu del dial.
3: Positiu.
4: De Ràdio Flashback.
5: Jo escolto Ràdio Flashback.
4: Tot el dia. El so dels èxits.
3: Flashback.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
9: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
8: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra,
2: Andorra.
0: Només a Flashback, el show llegendari que desperta Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Sonant al matí la mare que el va parir, Anna Mena i Lola Índigo. I avui, que és divendres, va, crida musical, que de tant en tant ho fem aquí al matí la mare que el va parir, i ens serveix per, a vegades, conèixer noves cançons.
1: Sí,
0: o a vegades recuperar-ne de velles conegudes. Avui us preguntem quina és la vostra cançó en parella, quina és la vostra cançó que significa alguna cosa entre vosaltres. 628-414-029, què diu?
2: La nostra cançó d'amor és A mi me gusta la gasolina. Perquè era la cançó que tocava, que sonava quan ens vam liar per primera vegada. Bueno, és el que t'he sortit de festa quan ets jove. Però no, la nostra cançó a la nostra boda va ser la d'Aerosmith, la cançó aquella d'Armageddon.
3: No s'hi val, això.
2: Molt bonica.
4: La gasolina.
2: Molt potent.
0: Molt potent.
1: Potent.
0: També molt previsible, perquè hauries d'haver ficat, com diu el Marc, la gasolina al casament.
4: El morreo que te das con Aerosmith i con la gasolina és diferent.
0: És diferent.
4: Aquí se perrea d'una forma aquí, mucho
0: claro,
4: más...
0: Claro.
3: Esquins de llengua, aquí, eh?
4: Aquí todavía no, aquí nos estamos mirando.
0: Esto es real. Esto es real.
4: Ahora. Es claro que es real.
0: Claro. Bueno, què més diu la gent?
5: Bon dia, guapos.
0: Hola.
5: Doncs nosaltres una com a tal no en tenim. Aviam, podríem dir que tenim tres, però si n'hagués de cantar per una seria per la dansa del vestit. I les altres dues serien la de Volcans i la d'Aerosmith. I don't wanna miss a thing.
0: Una altra vegada, tu!
5: I bueno, les tres porten molt bons records, però si hagués de triar una com en representa com a parella seria la dansa del vestit.
0: La dansa del vestit.
5: Per la lletra, per la calidesa que ho canta, per tot el que representa.
0: Molt bona, la dansa del vestit.
5: I, bueno, ja sé que no és rejòmetre, però vull rejar dels meus.
0: Sí.
5: Saben que fa anys que vull que em truqueu pel meu aniversari, que és avui.
0: Vale.
5: I ja, aquí queda dicho.
0: Felicitats. Felicitats. Un aplaudiment.
3: L'any que ve.

0: Una de les grans cançons de Xaràngola, dansa l'hostit. Què més diu la gent?
1: Doncs la meva cançó amb el Martí és El Quitrani Carmín, i és una cançó que vam començar a cantar a poc a poc al cotxe i s'ha anat fent nostra i ens encanta. I la posem i ens fem uns karaokes espectaculars. La falta
0: de tu... El niño de la hipoteca.
2: Si no sé estar sin tu foto en el bolsillo, sin las yemas de mis dedos esculpidas en tu piel.
0: El Quitrani Carmín, si bueno,
2: no
0: està molt bé.
2: Si no sabías ver la O con un canuto, cuando al fin...
3: de Moulin Rouge, i la nostra cançó és aquella que és una barreja de cançons, sí, que es diu Love Song. Bon dia.
4: L'Elefant bon Medley Love Song, alguna cosa així.
0: Sí, senyor.
4: Espectacular, eh? And I agafa com 20-30 cançons d'amor.
0: Mítiques.
4: De, mítiques, sí. I les ajunta amb una sola i és espectacular.
5: Mami, tu et parla semblant... de Moulin Rouge, eh? No. Semblant Juan Camus, ara. Eh?
4: No, però aquesta escena s'ha de veure. La pel·lícula potser no, però l'escena és...
0: L'escena brutal, eh? Bueno. Molt bé. Què més?
6: Bon dia. La nostra cançó és Aquí estoy yo, de Luis Fonsi i David Bisbal.
0: Com us poseu tendres, eh, lladres, eh, amb aquestes cançons. I que bé que s'ho passen al Fonsi i al Bisbal cantant-la en directe, aquesta cançó, eh?
4: Segur.
0: La sensació és que Bisbal s'ho està passant bé tota l'estona.
4: Sempre, sempre.
0: Sí. Sempre està com de bon rotllo.
5: Des que va sortir de, com es deia allò, Expressiones?
0: Expressiones. És com Arguiñano. Són gent que s'ho estan passant bé 24 hores. Sí, home, és la sensació, sí. Saps?
5: Gent feliç.
0: Bueno, què més?
7: Pues mira, aquí la nostra cançó és El corazón partido de Alejandro Sanz.
4: Bona, bona, bona.
7: Però aquesta me la va posar quan ens van casar.
4: Ah,
7: però la

0: que realment ens van conèixer i em va fer molta d'allò va ser la de I si fuera ella.
1: També I si fuera ella, o sea, oh, per favor.
0: I bueno, això va ser molt xulo. Em va dedicar la cançó i bueno, em va fer plorar.
2: Oh, mira, mira, mira.

0: El matí i la mare que el va parir. Andorra.
1: 96.0.
2: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Flashback. This is my station.
5: I don't like it.

0: Ràdio Flashback.
1: Flashback.
2: Ràdio Flashback Andorra. Flashback.
3: Bon dia, són 9:45. Protecció Civil ha demanat el confinament de la població a les comarques del Baix Ebre i del Montsià davant les inundacions greus que s'estan patint aquest matí a les Terres de l'Ebre. Demanen a la població que no surti a l'exterior i que pugi a les plantes superiors dels habitatges. Les pluges torrencials registrades aquesta nit i matinada han deixat registres d'acumulació d'aigua importants, sobretot a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià. De moment, ja hi ha 69 incidents al País Valencià i 16 persones han hagut de ser ateses pel SEM al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i el Penedès. D'altra banda, l'executiva de Junts per Catalunya ha aprovat per unanimitat votar en contra dels dos decrets del govern espanyol amb mesures per apal·liar la crisi d'habitatge si la Moncloa no els retira i fa un nou text incloent les mesures que exigien els de Carles Puigdemont. Argumenten que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema i que generaria l'efecte contrari. I centenars de persones es van concentrar ahir a la plaça Urquinaona de Barcelona per commemorar el 9è aniversari de l'1 d'octubre. Convocats per l'Assemblea Nacional Catalana i els CDRs, van arribar fins a la prefectura de la Policia Nacional, on una estona després van haver-hi moments de tensió entre alguns manifestants i la policia i es van arribar a cremar contenidors. Els esports. El Real Madrid ha ficat més pressió sobre el cas Negreira i ha dit que envia tota la documentació que va prometre la UEFA perquè tinguin més arguments. I també en futbol, aquest cap de setmana, nova jornada de partits a segona divisió. El Sabadell rep demà 6:45 de la tarda a l'Andorra i el Girona s'enfronta al Mallorca diumenge a 9:00 PM.
4: Moltíssimes gràcies. 10:02. Bon dia.
5: El matí i la mare que el va parir.
6: Dami, quin sos?
7: Soy Sofía.
6: Sí.
7: Soy de General Rodríguez, tengo 21 años.
6: Ah, no. La cantidad de papel higiénico que usan en la casa, Luli.
2: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. Només a Flashback.
8: Yo, what's up, guys? This is Michelle.
9: Hey, this is Old.

0: teniu el nostre número 1 de la setmana, el líder de la llista més important de Catalunya, Magel, Imael Angel i Ultranate, Moving to the Sun. Per cert, deixeu-me dir que demà dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, el Quim Vila actua amb una obra que està xulíssima i que es diu No m'expliquis stories, i que és la història de la humanitat amb stories, és amb, amb petites recreacions humorístiques, que mola molt. Les entrades les teniu a quimvila.com, quimvila.com, repeteixo, demà 3 d'octubre a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, al costat de casa teva.
1: Sí, al costat, és un poble molt semàfor, això sí que ho té, però no passa res.
0: Bueno, però hi vas amb temps.
1: Ah, no, sí, no, no, però
0: cap problema.
1: L'espectacle val la pena.
0: I tant. Quimvila.com, les entrades. Aneu-hi perquè us ho passareu bé. I ara...
2: Al matí, la mare que el va parir. Andreu Preses Wicked.
0: Bon dia, Andreu Preses.
3: Bon dia i bona hora. Què tal?
4: Hola.
3: Ai, sí. Ja bueno, som divendres, no?
0: Ja som divendres i, a més, avui és el Dia Mundial del Somriure.
3: Ojo. I no és maco, i no és maco.
0: És que bonic.
3: Acabar un divendres amb un somriure, vull dir... Sí, no, sí. És maco, és posar-hi el llacet al cap de setmana i bueno...
0: Estic d'acord, començar-lo amb bon peu. I avui, precisament, el Megamix de l'Andreu Preses va sobre això, no? Sobre Smile, somriure, no?
3: Doncs sí, hem buscat les 5 cançons que en el seu títol de la cançó posa la paraula Smile, somriure...
0: Veus?
3: És molt senzill, és molt senzill. 5 cançons, minut i mig.
0: Molt bé.
3: S'ha demanat I hòstia, se m'ha anat molt la castanya, eh? Ja, bueno, ja. Us ho haig de dir, perquè, clar, cançons amb Smile... I, bueno, ja.
0: Ara ho sentirem. Sí. La primera persona que identifiqui aquestes 5 cançons i ens ho digui a través de WhatsApp s'emporta un, en aquest cas, un lot de marxandatge de Ràdio Flashback, d'acord?
3: Sí, i què més, i què més s'emporta? Què més pot guanyar?
1: Què vols dir?
4: Amb el marxandatge.
0: Ah, no. Ja sé per on vas!
3: Ara.
0: Ja sé per on vas.
1: Jo no.
3: Que la setmana que ve... Que no, això no... Sí, no? Estem dient, Carles?
0: Sí, ho estàs dient.
4: Home, ara ja...
3: Que podràs escollir quin tema jo mateix hauré de mesclar la setmana que ve.
0: Ah, la temàtica, la temàtica.
3: Temàtica de la setmana següent, el guanyador ho podrà escollir.
0: Per exemple...
3: I això que busquem és fidelitat.
0: Exacte.
3: I de dir, hòstia, vaig dir que volia de Reggae. Anem a veure com s'ho ha agradat l'Andreu.
0: Doncs temàtica.
1: Molt bé, molt bé.
0: Si guanyo jo, per exemple, et diria de música màquina, per exemple, si guanyés jo.
3: M'agrada.
0: Veus? Ja sé que hi ha temes que t'agraden més que d'altres. Bueno, anem amb aquest Megamix de somriures, si et sembla. Aquest és el Megamix de l'Andreu.

0: Toma ya.
1: Molt bé.
2: Ai, ai, ai. Algú que ho ha posat ara és un què cony foten màquina ara, Flashback.
0: Bueno, perquè, és clar, si el tempo casa, doncs casa, i has mesclat el quan somrius amb l'Smile de New Limit.
1: Queda bé, eh?
2: Correcte, sí, sí, sí, sí.
0: És una cosa,
2: el tempo no casava, però l'he fet casar.
0: Bueno, sí, l'hem fet casar, l'hem posat a puesto. Anem a veure si la gent ho encerta o no ho encerta.
1: Doncs t'he de dir que sí, eh?
0: Molt bé.
2: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, molta gent ens ha respost, però tenim una guanyadora.
0: Molt bé. Qui és?
1: L'Àngels.
0: Àngels, enhorabona!
2: Àngels. Te'n
0: portes un lot de Radio Flashback a casa teva, Àngels.
2: L'Àngels que té somriure, és el nom, és un àngel, i a més amb la temàtica del somriure. És
3: molt bé.
1: Molt bé.
0: L'Àngels, que es vagi pensant... Oi, t'ha dit la temàtica que vol?
1: Mira, m'ho ha dit, perquè sí? Està molt atenta.
0: Quina sí. temàtica vol?
1: Mira, Maït, a veure si pots fer un mix de cançons d'Oques Grasses.
3: Oh, bueno, la setmana que ve ja veuràs.
1: Perquè toca.
3: Acabarem fins als grassos.
1: Temàtica.
2: Veuràs.
0: Bueno, Andreu.
2: Se sentiran... Nec,
0: ven a jugar al juego
2: bueno,
0: de la...
2: Bueno, no, haurien de ser un... perquè són oques.
3: Són grasses.
0: Grasses,
3: sí, clar. Ja s'ha entès.
0: Anem a saber les respostes. Andreu, vinga.
2: Aquest és un èxit que va sonar molt a Flashback. Lily Allen amb Smile.
0: Molt bona.

0: volem, així es diu la cançó de Charango.
1: Preciosa.
0: Oh! I aquí ha sigut un... La mare que em va parir, però que bé que queda això. Die with a smile de Lady Gaga amb la base de Somriurem de Charango. I aquesta és la cançó del Nadal. Ja la tornem a posar un altre cop. És la de Josep Tió amb Quan somrius.

0: Oh, i és que ja, aquesta base ja, al fondo ja...
1: Brutal.
0: De New Limit, de Smile, ja... Smile. Gallina de piel. Oh.
2: Súbalo, súbalo!
1: Acabar amb l'Smile és màgic, tio. És
0: sí,
1: màgic.
0: Sí,
1: és màgic. Wow. Andreu Preses, curra't el Megamix. Doques gràcies per la setmana que ve, eh?
0: Oh, vinga, doncs va, ja tinc feina.
1: Gràcies, bon cap de setmana, Andreu.
0: Adéu-siau, que vagi bé. Un somriure per tothom.
1: Totalment. Gràcies, Andreu Preses.
3: El matí i la mare que el va parir.

0: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
1: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
1: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
3: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
4: Ràdio Flashback. Andorra 96.0.
5: Radio Flashback.

0: Hola, Sílvia.
1: Hola.
0: Hola, hola. Felicitats, que en fas 40, no?
1: Sí, gràcies.
0: Ah, vale, vale. Mira, el David et felicita, diu que ets la persona més sàvia i més estimada de la casa, la geganta de la família, el seu pilar, i que ho fa tot millor només sent-hi. Encara que el petit Pol ja hagi crescut tant, ell, en faci dos com tu, diu que t'estima molt, molt, molt, vale?
1: Molt bé.
0: Doncs escolta, Sílvia, gràcies. Que tinguis un gran dia.
1: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu, adéu. Anem a fer una última tanda de missatges al 628-414-029. Avui us preguntem quina és la vostra cançó, en parella, ens referim, quina és la vostra cançó de parella. Perquè, a més, entre tots els que avui heu enviat missatges, sortejarem un lot de 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllong, que és una cooperativa real de proximitat que cuida el territori i el benestar animal. Són 24 brics de llet que podeu combinar com vulgueu, desnatada, semidesnatada, sense lactosa, com vulgueu, de la cooperativa lletera Campllong, entre tots els que heu enviat missatges avui. Què diu la gent? A veure...
2: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
2: Nosaltres, a la nostra entrada de la boda, vam entrar amb la cançó de Sofia per donar-li una miqueta de ritme i alegria. I després el nostre ball va ser vam començar amb la cançó de She, d'Elvis Costello, que pot ser una miqueta lenta, però després vam canviar a Bruno Mars, a Tam Fam.
0: Com se'n recorda?
2: Molt divertit, el canvi.
0: Se'n recorda de tot, sí senyor.
3: Jo abans regalava una cinta de caset amb les cançons escrites amb oli.
4: Maco, eh?
3: Que això feia molta il·lusió.
0: Ah, sí?
3: Bueno, quan...
0: A les bodes?
3: No, a les bodes no.
0: Ah, vale.
3: Per Gilment.
0: Ah, sí, sí, sí, i tant.
3: Regalaves allò, la cinta que havies gravat tu.
0: I feies el recopilatori.
3: Una cinta de crom.
0: Sí, després ja van venir els CDs. Amb una història fantàstica que et podies fer les portades i les enganxines per posar damunt del CD.
3: Sí que tenia jo un CD d'una boda.
0: Ah, sí?
3: Que ara la mudança l'he tirat.
5: Ai, quin greu.
3: Que dic, hòstia, això.
0: És que viejo uno, no?
3: Que viejo uno.
0: Què més?
6: Bon dia, Flashback.
0: Hola.
6: Doncs, bueno, està molt bé que hi hagi cançons romàntiques, però no tot ha de ser romàntic perquè sigui la teva cançó de parella, entenc, no? La gent és molt llunya. La nostra cançó, jo crec que és la de Goril·la, és la de... Xuc-xuc.
0: Mira, mira aquesta, mira, mira. Feel Good Inc., gran cançó de Goril·las.
3: Molt bona.
0: Sí, sí, sí. Xoc, xoc, xoc, xoc,
7: xoc. Hola, bon dia. Em dic bé, de la nostra boda va sonar a l'hora d'entrar als plats la guerra de l'enciam de la trinca i quan va sortir el pastís Flying Free de Ponaer. Ah, que passeu, bon dia.
0: Bon dia.
8: Dintre França ja som més a prop.
0: Bueno, bueno, bueno.
5: Que divertit, no?
8: Guaita aquells pagesos que fan autostop.
9: Fan autostop.
8: Ai, paper.
0: Bueno, Josep Maria, quines grans cançons que ens vau deixar amb la trinca, eh?
9: Els vaig fent el Canet Rock, eh? Me les demanen.
0: Sí, clar, clar.
9: Jo no vull fer-ho més, però...
0: Jo, mira, que aquesta és de les que més m'agraden de la trinca. Mira, mira, mira com sona.
8: De camió, en nos mengeron les pomes al forn. No em cabregis, que les penjo al trabuc.

0: Desperta el ferro. Bueno, molt bona, molt
1: que és
0: bona.
1: Que no?
0: Que és que és SMRD, sí senyor.
1: Boníssima, boníssima.
0: Bona cançó. Va, i una última, de moment.
2: I us estem escoltant.
0: Hola.
2: I hem vist que esteu fent lo de com veu entrar els nostres pares.
0: Sí,
2: i
0: també.
2: Ma mare, no se'n recorda, però mon pare va entrar
3: amb Rojitas las orejas de Fito i la nostra cançó del ball va ser...
2: Gris.
0: Gris, sí senyor, sí senyor, sí senyor. Home, el gris és que sempre funciona, sobretot als casaments.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Ball aquell.
0: Sí, i tant. Imitant el John Travolta. Si heu enviat missatges, moltes, moltes gràcies a tots els que ho heu fet, merci, però s'endú els 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllonqui.
4: La Roser.
0: Roser, enhorabona, Roser! Tens llet per tot un any, quasi.

0: una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
1: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Hi ha clubs i hi ha el Club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Flashback.
6: Andorra 96.0.
5: Ràdio Flashback.
6: Flashback.
5: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback.
7: Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. La companyia francesa Chalair operarà els vols regulars a l'aeroport Andorra La Seu a partir del 1 de gener de l'any que ve. La nova oferta incorporarà connexions amb París, Lió, Nantes i Niça i mantindrà les rutes amb Madrid i Palma. París-Orly tindrà dos vols setmanals des de principis d'any, mentre que Nantes disposarà de dues freqüències durant la temporada d'hivern. Lió amb una freqüència i Niça amb dues s'oferiran només a l'estiu. Madrid superarà una freqüència més a partir de l'estiu i Palma també ampliarà l'oferta amb una connexió addicional. La companyia i el govern encara han de concretar els dies definitius dels vols. Parlem de la campanya de l'IRPF corresponent a l'exercici 2025. S'ha tancat amb una recaptació total de 91 milions d'euros davant dels 73 milions de l'any passat. El director general de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, atribueix aquest increment a l'augment generalitzat de les rendes de treball, de l'estalvi i de l'activitat econòmica. Entre abril i setembre s'han recaptat més de 38 milions i s'han presentat més de 29.700 declaracions. El 85% s'han tramitat telemàticament i el 55% s'han concentrat al setembre, per sota del 64% registrat l'any passat. Destacar que Andorra Business, Andorra Turisme i el Ministeri de Cultura han posat en marxa Film Andorra, una iniciativa destinada a reforçar el sector audiovisual i a treure noves produccions al país. El projecte ha de facilitar l'arribada de rodatges i buscarà connectar-los amb empreses i professionals locals. Film Andorra disposarà, de moment, de 900.000 euros en patrocinis durant aquest 2026 i 27 per donar suport a produccions que generin activitat al país. Se'n podran beneficiar tant projectes internacionals com productors locals, amb l'objectiu d'afavorir també la contractació de professionals i serveis audiovisuals andorrans. Destacar que la inflació interanual estimada al setembre se situa en el 4,5% segons les dates del Departament d'Estadística. Si aquesta xifra es confirma, l'índex de preus al consum haurà disminuït 3 dècimes respecte de l'agost, quan es va situar en el 4,8%. I lamentar la mort de l'home de 52 anys que va perdre el control del vehicle a la rotonda de Tovira el dimecres després de patir un defalliment. Els policies que van trobar-se amb el suposat accident van ser els primers a practicar maniobres de salvament al conductor. L'home va poder ser estabilitzat i posteriorment traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment no se'l va poder salvar.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
3: Andorra.

0: amb Quevedo des de les Illes Canàries i Elvis Crespo. Bon dia, Eva.
1: Bon dia.
0: I felicitats de part de la Sandra. Què tal?
1: Gràcies.
0: Que et desitja un superdia i espera que ben aviat ho celebreu juntes amb un viatget d'amigues d'aquells que tant us agraden, vale?
2: Apanyateres.
1: Sí, sí, sí, sí, fem les nostres sortides.
0: Molt bé, ja teniu pensat...
1: Cada aprofita.
0: Teniu pensat on serà la pròxima?
1: Pues no, i vale. La veritat és que sempre ho decidim abans de final d'any, però bueno, alguna sortida seguríssim.
0: Vale, pues bueno. Perfecte, ho decidireu. Malmo.
1: Malmo. Per exemple, què podia ser, podia ser.
0: Malmo.
3: És una tauleta de l'Ikea, això?
0: També, sí.
1: Sí, crec que sí. També, també.
0: Està per allà, sí, Escandinàvia, Malmo.
1: Però, bueno, qualsevol lloc de fer una aventura ja és bona.
3: Ja molt està, bé. Ja està. Tot.
0: Clar que sí. Eva, una abraçada, que vagi bé.
1: Moltíssimes gràcies. Felicitats pel programa.
0: Gràcies,
1: adéu. Gràcies,
0: adéu. Let's go. Bueno, escolta, és que MediaMark, mare de Déu, s'han tornat bojos. Aprofiteu perquè fins al 3 d'octubre, és a dir, teniu avui i demà, teniu un 15% de descompte en la millor tecnologia i si encara no teniu l'app de MediaMark, descarregueu-vos-la i gaudiu de tots els avantatges d'unir-vos a Mi MediaMark, que així es diu l'app de MediaMark. Mi MediaMark. Va, i ara anem al temps a la carta, com sempre, els divendres amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè. Hola, Jan Ponsa.
4: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Anem al temps a la carta, a veure, comencem, vinga.
5: Doncs mira, la Laia, que dissabte al matí vol pujar a Montserrat.
0: Montserrat! Espera, Montserrat! Montserrat! Un paisatge més que nostrat! Montserrat!
5: I vol pujar amb uns amics i fer la ruta de Sant Jeroni. Diu que la idea és començar ben d'hora i dinar allà dalt, però ha vist que el temps pot estar una mica mogut. A veure si es trobaran núvols i boira o que podran gaudir les vistes. A veure què.
4: Doncs mira, el temps encara podria aguantar durant el matí, però a partir del migdia ja arribarien alguns ruixats des de dins del mar que podrien complicar bastant la cosa, algun xàfec així intens i també boira. Per tant, si volen pujar a Montserrat, jo crec que si s'afanyen una miqueta al matí, ho podran aconseguir. Això sí, que tinguin en compte doncs, que la temperatura ja serà una miqueta més baixa, eh? Uns 17 graus aproximadament.
0: Bueno, està bé, per fer una excursió està perfecte.
4: Sí,
5: sí, sí.
4: Però,
5: bueno,
4: mira, la pluja...
5: El Marc, que dissabte celebren els 30 anys de la seva parella a Terrassa.
6: Terrassa, Terrassa, deixa't seduir el modernisme per gaudir.
5: A Terrassa, en una terrassa, de fet, que comencen a les 6 de la tarda i tenen un sopar preparat a fora a l'exterior i diu a veure si s'hauran de buscar un pla B.
4: Doncs mira, jo crec que fins les 6 encara podria caure algun xàfec, però a partir de llavors sembla ser que donarà una petita treva i llavors fins a ben entrada la nit podria ser que no plogués. Per tant,
0: vale,
4: jo crec que podrien sopar perfectament a fora, de veritat.
0: Molt bé.
5: Mira, el Manel diumenge diu que han quedat tota la família per fer un dinar en una masia a Vic i diu, la meva mare insisteix en que a primera hora farà un fred que pela, però jo dic que acabarem tots amb maniga curta. Qui guanyarà l'aposta?
0: Qui guanyarà l'aposta, Jan? A veure...
4: Doncs ni un ni l'altre, eh?
0: Home,
4: serà una miqueta... Un mix entre els dos. La temperatura és entorn als 15-16 graus. Jo crec que tampoc cal aquí abrigar-se per anar al cercle polar àrtic, però vaja, tampoc per anar amb màniga curta, la veritat. Un bon jersei i tirando.
5: Molt bé. Mira, la Clara aquest cap de setmana se'n va cap a Andorra.
7: Viatge cap a Andorra, un bon formatxer. Viatge cap a Andorra, que és un viatxer. Gran Valira.
8: Gran Valira.
5: Perquè volen fer una excursió pels estanys de Tristaina i diu què han de posar a la motxilla.
4: Doncs mira, que agafin sobretot un xubasquero perquè serà que a partir de mig matí que podríem començar a tenir algun ruixat, sobretot també de cara al migdia, però vaja, al matí en principi el temps ha d'aguantar, per tant xubasquero i cap amunt.
0: Jo crec és que una paraula fer. Que s'hauria de... No, s'hauria d'incloure al diccionari català. Xubasquero.
3: Sí, clar que sí. Fas la X catalana xubasquero.
0: Amb TX, clar que sí. Xubasquero.
3: Molt millor que impermeable.
0: I tant.
4: Impermeable, capelina.
3: Capelina.
9: Xubasquero.
0: Capelina ja es veu que no.
3: És com una actriu italiana.
4: És que no va. Té una mica això.
5: La capelina.
0: Va, i una altra.
5: Mira, per acabar, la Núria, que aquest cap de setmana se'n van amb unes amigues a València.
10: València! Terra de les falles i la mítica ruta del bacallà.
5: Dissabte volen passar el dia a la platja i diumenge a la ciutat i pregunten a veure si s'han d'endur el banyador o ja donen per acabar l'estiu.
4: Ah. Jo crec que se'l poden deixar a casa el banyador perquè València es convertirà una miqueta en Venècia, eh?
0: Carai,
3: amb les pluges
4: que estem tenint últimament. Cap de setmana molt mogut, amb bastantes pluges, hi ha avisos de l'EMET precisament per aquestes pluges al llarg de tot el cap de setmana. Per tant, sí, podran visitar la ciutat de València, però vaja, que tinguin en compte que anirà plovent.
0: Molt bé. Jan Ponsa, que passis un bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu.
11: Mal de cap, dolor muscular...
2: Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
2: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9: El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Veus a les...

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc des del matí. La mare que el va parir. Hem de regalar l'última tassa de la setmana.
2: Vinga, va.
1: Senyores, senyors, tots atents a la història que té per vosaltres el Marc Casanovas, que està plena de pistes. Heu d'encertar de què parla el Marc o de qui parla el Marc a través del WhatsApp 628-414-029. La història d'avui és aquesta.
3: Estarem d'acord que no tenia la forma més elegant d'entrar. Era dolorosa i espantava tant que quan la veien alguns preferien mirar cap a una altra banda. Era una vampiresa que no xuclava, escopia. Això sí, un cop la tenies, s'escampava i allò que t'havia fet mal, curiosament, te n'evitava de pitjors.
1: Jo tinc una idea, però no serà. Coneixent-te no serà.
2: Ah.
1: A veure, què diu la gent?
2: Pot encertar perfectament.
4: Doncs mira,
1: sí,
4: doncs,
2: fàcil, hi ha gent... molta informació aquí.
4: Que diu, a veure, si és la pluja,
1: no.
4: Si...
1: Anava per aquí, jo, sí. No.
4: És un lubricant, no. A veure si és la dana...
3: Tampoc. No té res a veure amb l'aigua, avui.
1: A veure, doncs, a veure, repassa alguna pista que has donat per aquí
3: no
1: al mig.
3: No té la forma més elegant d'entrar, és dolorosa, espanta tant que alguns prefereixen mirar cap a una altra banda, és una vampiresa que no xucla, sinó que escup...
1: Ah, ja.
3: I un cop la tens sota la pell, s'escampa, i allò que t'havia fet mal, curiosament, te n'evita de pitjors.
1: Cal. Jo ho sé, però perquè estic veient els whatsapps que van arribant i crec que hi ha un munt de gent que ho encerta.
4: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Hi ha gent que diu a veure si és la regla, si és una transfusió...
3: Ai, quasi.
4: Un antibiòtic...
3: Quasi!
4: Ai, quasi!
1: Ja estem allà.
4: Una agulla...
3: Ai, quasi!
4: Però ja tenim un guanyador, eh?
1: Molt bé. Què busquem avui?
3: Què busquem avui?
1: La vacuna.
3: La vacuna.
1: La vacuna.
3: La vacuna. La setmana que ve ja comencen tot el periple de vacunacions per la grip i el Covid, o sigui, ja sabeu que si voleu vacunar per evitar mals majors, doncs allà us esperen amb la xeringa.
2: Doncs mireu, al segle XVIII hi havia un metge que es deia Edward Jenner, que el tio va observar que les dones, en aquell moment eren dones, que munyien vaques, no agafaven la verola. La verola era mortal en aquell moment. I s'observava i deia, per què serà? Va descobrir que les vaques tenien la seva pròpia verola, la verola de la vaca, i que aquestes dones que estaven tot el dia munyint vaques tenien una mica, s'havien infectat una mica
1: d'aquesta verola de la vaca.
2: Que era molt més lleu per humans. La vaca era més xunga, però per les dones
1: persones
2: no les afectava.
1: No,
2: va dir, que està relacionat una cosa amb l'altra, va agafar un nen petit, perquè en aquell moment els nens petits no tenien cap mena de valor.
3: Ja en farem una altra.
2: I li va inocular part de les ferides petites que tenien a les mans aquestes dones que munyien vaques, i el nen es va quedar immunitzat a la verola humana. I d'aquesta manera, el tio va descobrir que posant un virus molt similar, però quasi inactiu, havia estat capaç d'estimular, no ho sabien, que havia estimulat el sistema immunològic i, per tant, havia provocat
1: protegit.
2: La primera vacuna de la història que, efectivament, ve de la paraula vaca.
1: Vacuna, clar!
2: Vacuna ve de vaca per aquest experiment de fa 200 anys.
4: Que fort.
3: No ho hem vist a venir, eh?
1: No, espectacular.
2: De vaca.
1: De vacuna ve de vaca. Clar, coi,
2: ve
1: clar vaca. Que ve de vaca, clar.
2: Ve
1: molt
2: de
1: bé.
2: Vaca.
1: Ve molt
2: per,
1: bé, molt
2: ve
1: bé.
2: Per aquí.
1: Qui s'emporta la tassa del matí? La mare que el va parir?
4: L'Ignasi.
1: Ignasi, enhorabona.

0: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
2: La ràdio musical d'Andorra.
3: 96.0.

0: Ràdio Flashback Andorra.
1: Flashback.
0: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. A Ràdio Flashback. I sonen tot.

0: Mr. Know-it-all amb Teddy Swims. Al matí, la mare que el va parir de Radio Flashback en aquest divendres fantàstic. Hola, Ainhoa, bon dia. Ainhoa.
1: Hola.
0: Hola, hola, que fas 10 anys demà.
1: Sí.
0: Vale, t'estem trucant en directe des de Radio Flashback. Què fas que no ets al col·le, Ainhoa?
1: Què has dit?
0: Que, sí, que no estàs al col·le, no? Què fas?
1: Estic a... Alemanya.
0: Ah, Alemanya, molt bé. De viatge, amb la família?
1: Sí, amb la meva...
0: Amb la tieta loca?
1: Sí.
0: La tieta loca.
2: I què vas a fer?
1: Vaig a veure els Backstreet Boys.
0: Què m'estàs dient? Per l'amor de Déu! Hòstia, que guai! Però, clar, tu tens 10 anys i els coneixes, els Backstreet Boys, tu?
1: Sí.
0: Sí, vale, vale. No, genial. Però, perdona, que estan junts una altra vegada amb tots plegats, el Nick Carter i tota la gent aquella?
1: Sí.
0: S'han tornat a juntar. Bueno, doncs diu la tieta loca que t'estima molt i res, que vagi molt bé el concert dels Backstreet Boys a Alemanya, vale? Vale, que vagi bé. Adéu-siau. Jo crec que anaven més per la tieta loca que per la neboda. En fi, Backstreet Boys, per favor.

0: Your husband is coming.
1: Aquesta cançó es diu Where is my husband? És Ray, i sona des del matí la mare que el va parir. Si entreu a la web i a l'app de Flashback, ja podeu escoltar, estan tots penjats, els millors moments del matí la mare que el va parir.
2: Avui, al matí la mare que el va parir.
3: 8 anys sense fotre res. Ara en 2 setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara... ens falten house. Per la demanda d'inquilins, falten house.
2: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: Viure en Beat, un èxit de fa un munt d'anys que va tornar a posar de moda el gran Justin Bieber en un concert al Coachella, crec, amb una actuació amb un karaoke de YouTube. Una cosa bastant inversemblant. De totes maneres, aquí la teniu. Sona fresca com el primer dia. Bon dia, Gemma.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta, mira, t'estic trucant de part de l'Àlex, que et dona les gràcies per haver fet sempre l'impossible perquè ell tingués tot el que necessitava. Es veu que...
1: En sèrio?
0: Es veu? Sí, sí. T'estem trucant des de Flashback. Demà farà 30 anys i sap que fer anys és per un fill també és un gran regal per una mare. I avui volia que ho sabessis i recordessis pels canals que fes falta, d'acord?
1: Ostres, moltes gràcies.
0: Veus que emocionant. Escolta, una abraçada als dos, Gemma, tu i l'Àlex, vale?
1: Moltes gràcies. Moltes
0: a tu.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau. Adéu. Recte final del matí, la mare que el va parir, que inaugurem amb Chris de Sarandí i aquesta cançó fantàstica que es diu Good Old Days.

0: és el Kelly Saia en la seva carrera en solitari, aquesta cançó que es diu He perdut el nord, i que és l'última que sona avui al matí i la mare que el va parir. Últims minuts ja de programa, i com sempre anem a entregar la medalla del programa, a veure qui se l'endurà avui.
1: Nervis.
0: Nervis, Intirga. La medalla d'avui és pel Marc Casanovas.
1: S'ho mereix.
0: Que a part de persona i guionista,
1: què és?
0: És coixí, i ens ho ha explicat avui a 6:45 del matí.
2: El que sí que ha dormit molt bé és la persona que tenia al meu costat a l'autobús, que li he servit de coixí durant bona part de l'hora i quart que tinc de viatge.
0: No fotis.
2: Sí, sí, la meva espatlla és un bon coixí.
0: Què?
3: Però què fas? No l'apartes? El deixes?
2: Sí, no, sí, sí, l'he anat apartant. El que passa que ell tenia una tendència a tornar, i al final, sí, dic, bueno, doncs sigue't aquí, deixa la babeta i anirem fent. Jo estava a la finestra, i ell es tombava cap a mi, tot sigui per ajudar als altres.
0: Ets molt solidari, Marc Casanovas, molt solidari.
4: Quina mena d'home era?
1: Què vol dir aquesta pregunta?
4: No, si una persona agradable de tenir a l'esquena o no, desagradable?
1: N'he vist de molt pitjors al meu costat.
3: Bueno, mira.
1: O sigui, encara s'aguantava.
4: No feia fàstic.
1: No, doncs... no feia mala olor, tampoc li estava
4: correcte. No queixis.
0: Copeta d'Izaguirre per tu.
1: Sí, home, i tant.
0: De vermut Izaguirre, que te la mereixes pel que has hagut d'aguantar avui.
1: A veure qui ve a dormir ara.
0: Una persona a l'autobús que et dormia a l'espatlla, en fi. Amb Izaguirre, nosaltres toquem el 2, si els voleu visitar, entreu a bodegasizaguirre.com. Fins dilluns, Naixet.
3: Fins dilluns.
0: Adéu, Marc Casanovas.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, Oriol Dalmau.
4: Adéu, adéu.
0: Us ha barrat en Carles Pérez. Gràcies. I tornem dilluns a partir de les 6. I recordeu que...
5: Sou tots molt macos!
0: Adéu-siau.
6: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
7: Flashback. Són les 11.

0: Això de Cat Sai, Animal, és la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits a les 11 i pràcticament 4 minuts. Després de l'edició de divendres del matí, la mare que el va parir, de seguida sona Taylor Swift amb The Fate of Ophelia, també, per exemple, Anna Mena i Lola Índigo. La del Petito a prova abans. Gina està, Nil Moliner.
1: Amb Jordi Plans.
0: Primers compassos d'aquesta unió entre els germans Serra Solses i de l'altra banda, doncs també Nil Moliner posant la veu. Això que es diu Amb qui estaràs? Benvinguts i bon divendres.

0: El divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda viviu un nou Intimate de Flashback amb Flashy Ice Cream a Westfield La Maquinista.
1: Apaga la llum, que t'ha motivat.
0: Una oportunitat única per conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop.
2: Parlarem amb ells, podreu preguntar el que vulgueu i per acabar tocaran els seus èxits en directe.
3: Si no us ho voleu perdre, entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència.
0: Veniu a viure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate de Flashback a Westfield La Maquinista.
4: Andorra
5: 96.0.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Andorra. Andorra. 96.0.

La bona relació entre Ana Mena i Lola Índigo les ha portat a col·laborar plegades i a treure'n com a bon fruit aquesta cançó que sona de fons i que es diu Patitoa. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia d'aquest divendres. Arriba la veu de Miley. Bass Persuades és la més nova. Let's go!

Clar, aquí hi havia un problema, que és que la Morocho tenia ganes de ballar i ningú la treia. I des de llavors, doncs, encara no en sabem la resolució. En tot cas, la cançó els ha quedat la mar de bé. Lucra és qui la signa. La Morocho ens ocupa l'antena de Flashback. Pràcticament 11:45 del migdia d'aquest divendres. Un divendres passat per aigua. I atenció, perquè de seguida sota de Weekend amb Blinding Lights. Abans, Bruno Mars, una més d'un artista que ja va presentar en el seu dia a Just Mike i del mateix disc n'hem extret aquesta. Es diu On My Soul. Benvinguts i bon divendres. Això és Flashback.

El so de Another, també 54 Ultra, posant-hi cullerada en aquesta que s'anomena Talk to You. Cançó indispensable a l'antena de Flashback de seguida. Elton John, Dua Lipa. Sí, sí, Elton John i Dua Lipa van col·laborar plegats fa un parell d'anys i em va sortir una cançó que es diu Cold Heart abans. La Jenny de Blackpink és qui posa la veu a aquesta cançó de Tame Impala. És el so de Dràcula.

la veu d'Imal Angel. Ultranaté, tot plegat per una producció d'Ugel, que es diu Momento de Sant, a 3/4 tocats de 12 del migdia d'aquest divendres. I ara una cançó que acompanya perfectament el dia rúfol d'avui, és el so de Sombar, debut a Flashback, amb aquesta novetat, My Body Isn't Ready.

0: diu Bad Bunny. Camí de les 12 en punt del migdia, 6 minuts per arribar-hi. Atenció perquè arriba el so de Rihanna, Only Girl in the World, o la més nova d'Olivia Rodrigo, Dobdell.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Un Teddy Swims que travessa un moment de forma molt i molt dolç. Mr. Know-it-all. Cançó encarregada d'obrir aquesta nova hora a les 12 i 4 minuts d'aquest migdia, ja de divendres. Què tal, com esteu? Benvinguts. Bon moment, sens dubte, per arrencar aquesta nova hora i perquè us incorporeu a l'antena de Flashback. De seguida, Gorra Neta, John Legend, Bruno Mars, de Kid Laroi, Justin Bieber o Bibi Rex, entre d'altres. També Alex Warren.
1: Amb Jordi Blancs.
0: Ja coneixíem Ordinary i ara coneixem també Fever Dream.
2: My name is Alex Warren.

0: My Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un tamacle? My Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Andorra 96.0. Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
2: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
1: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
3: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
3: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost! Andorra. 96.0.

0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.0.
1: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.

0: Era la veu cantant de Måneskin, va decidir desvincular-s'hi de forma momentània i, de fet, sense data de retorn. I va decidir que la seva trajectòria musical en solitari també li sortiria bé. I escolta'm, a les mil meravelles, Damiano David, Born with a Broken Heart. Arriba música de casa, gorra neta, Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

La meva cançó preferida de les que posem a Flashback. No em cansaria d'escoltar-la. Que Quevedo i Elvis Crespo queden enrere amb La Graciosa i ara mateix pràcticament dos quarts d'una del migdia per anar a buscar de Kid Laroi i Justin Bieber amb Este. Però abans, Bruno Mars, una de les cançons que han marcat els darrers mesos. És això que es diu I Just Might. Bon

contundència i elegància, en aquest cas a parts iguals, per aquesta proposta de Bibi Rexha, que es diu New Religion. Pràcticament 3:15 del migdia. Atenció, perquè de ben segur que coneixeu el superestrella d'Aitana. Doncs ara que sapigueu que té nova cançó. Sona de fons això que es diu Conexión Psíquica. Benvinguts i bon divendres.

0: Salami Pan, el so d'Ugel, a l'antena de Flashback. Tres quarts tocats d'una del migdia. Atenció, perquè la setmana que ve tenim un Intimate Flashback, en aquest cas amb vosaltres, a Barcelona, i volem que, evidentment, doncs, vingueu. Heu d'entrar a flashback.cat, allà hi podreu trobar un formulari, i el proper dimecres veurem el Mare Magnum. Per tant, si voleu venir a veure Flashy Ice Cream amb un nou Intimate Flashback, no us ho podeu perdre, i heu d'entrar, evidentment, a flashback.cat i omplir el formulari que hi trobareu.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Allà tindrem els companys al backstage i podreu fer les preguntes que vulgueu als artistes. Flashy Ice Cream amb el backstage. Ara Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

diu Tàndem, ja la coneixeu de sobres. Una de les cançons que ens apropen a la una en punt del migdia. I atenció perquè apareix per aquí Olivia Rodrigo, la més nova, és aquesta que entra ja a la llista. El número 38 hi trobareu això que es diu Stupid Song.

0: I el número 1 de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Escoltat a l'última edició del matí la mare que el va parir.
2: 8 anys sense fotre res. Ara en dues setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house. Per la demanda d'inquilins, falten house.
1: Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. És la una.

0: La nova cançó de Katsai es converteix en l'èxit de la setmana i, per tant, és la cançó amb la qual engeguem aquesta nova hora d'èxits. A més, també entra dins del top 10 de la llista. Estigueu atents aquest proper diumenge per saber com queda el repàs setmanal de les 45 cançons més importants. Animal, que queda enrere, i de seguida donem la benvinguda a Shakira i Barnabó i també al so de Joan Dausà. I posarem a Sebastián Yatra, o repassarem també, atenció, la nova cançó de Karol G amb Bruno Mars. Abans de tots ells, David Guetta.
1: Amb Jordi Plans.
0: Que no vindrà sol, eh? També seran Teddy Swims i Tones and I amb el Gone, Gone, Gone, o aquesta mateixa dels Amics de les Arts. Sona de fons els primers compassos del Segurament t'estimo. No.

0: perdut el nord.
1: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
0: És que per tu he perdut el nord. És que per tu he perdut
1: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
2: Andorra. 96.0.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
2: Ràdio Flashback Andorra.
8: Ràdio Flashback. Flashback.
9: Més èxits. No te'ls acabes.
2: Ràdio Flashback.
10: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
11: En futbol, Marc de Castro, Àlex Cornella i Gerard Solà reforcen la selecció sub-21 d'Eloi Casals per al partit d'avui contra Moldàvia a 7:45 de la tarda a l'Estadi Nacional. El duel serà el penúltim del preeuropeu i arriba després de la derrota andorrana per 3-0 el 10 de juny passat del 2025 a Nisporeni. La sub-21 afronta el compromís amb 7 punts, després de sumar 2 victòries, un empat i 5 derrotes. En bàsquet, el Morabanc Andorra podria recuperar Errati Andronikashvili i Cameron McGriff per al partit d'aquest dissabte a les 6 de la tarda a la pista de la 6a Joventut. Tots dos jugadors es van quedar sense minuts en l'estrena de la temporada en què el conjunt tricolor va perdre contra el Montbus Obradoiro. I parlant de la Titan, Ramon Aranda ha completat la primera etapa de la Titan Almeria amb un recorregut de 73 quilòmetres i prop de 2.000 metres de desnivell. L'andorrà ha iniciat així sobre el terreny la seva participació en el projecte Una Rosa contra el Desert, impulsat amb la Fundació Cris contra el Càncer per donar visibilitat a la malaltia i recaptar fons destinats a la investigació.
10: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
12: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
10: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
13: Andorra. Andorra. 96.0.

Un artista que està molt de moda i que, a més, demostra que no se li acaba la corda. Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Indispensable, també, d'aquest estiu. Passen 2 minuts d'un quart de dues del migdia d'aquest divendres, passat per aigua. Arriba Joan Dausà, arriba la Julieta. Veus a la...

0: Tina, porta-lo que l'he. Flashback.
1: Èxits sense pausa.

Stranger Things hi va jugar un paper molt important per conèixer aquesta cançó, End of Beginning, signada per Joe i camí de dos quarts de dues del migdia. És un bon moment per retrobar-nos amb Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Això de seguida. Abans, qui demana pas és My Hallis. Primera cançó d'aquesta artista a la nostra antena. Parlem d'això que es diu Ballo sense tu, la música de casa, la música en català, sempre flashback.

contra Talk to You. Sonaran aquest divendres, passat per aigua, déu-n'hi-do la pluja que està caient avui a Catalunya. De seguida, Chappell Roan, Good Luck Baby. Abans, la pujada de 8 llocs a la llista i que es queda a la casella número 30 és per Karol G i Bruno Mars, Still. I still.

La bona relació entre Ana Mena i Lola Índigo ha dut aquesta proposta. Aquesta col·laboració, anomenada Patito a tres quarts de dues tocats, aquest divendres arriba James Blunt per acompanyar aquest dia de pluja a Catalunya. La nova és aquesta, es diu Taste Like Summer.

0: El so de Figaflaues i aquesta que es diu A la fresca ens apropa a les dues en punt del migdia a l'antena de Flashback. Per donar pas de seguida en Xavi Dalmau, que és l'encarregat d'acompanyar-te fins a les 4 en punt de la tarda. De seguida també el flash informatiu amb la Paula Montes i jo, Cato Fuldós. Bon cap de setmana per tothom. Atenció perquè arriba la pujada més forta de la llista, que és per Ariana Grande.
1: Amb Jordi Plans. Hey, it's...

0: notícia d'èxits.
1: Andorra, 96.0.
0: Escaldes Engordany, Encap, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Si sona a Flashback, Flashback
1: és un èxit.
0: Ràdio Flashback.

0: Andorra.
1: 96.0. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tres de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

0: Flashback, estem a punt de recuperar el primer èxit, el debut de la canadenca Tate McRae, una cançó que es diu Greedy, i acomiadant-se un dels himnes d'aquest estiu que amb el temps que fa ja tenim més que enterrat. La Graciosa, Quevedo, amb la col·laboració d'Elvis Crespo, i ara Miley, que es treu de damunt el cognom Cyrus i es disfressa de Lady Gaga.
1: Let's go.
0: Per la seva nova cançó que es diu Best Persuades a Flashback.

una cançó basada en un experiment d'IA d'Imael Angel amb la veu d'Ultranate, una de les divas del house, producció de Ugel. Moving to the Sun, número 1 a la llista de flashback durant tota aquesta setmana. I així sona Drop Dead, un bocí de l'últim àlbum d'Olivia Rodrigo.

0: col·laboració de Bruno Mars amb Rosetta, la banda Blackpink, per aquest tros de número 1 que hem recuperat de nou a Flashback. Només èxits. Camí de les 3, la remescla d'un clàssic del pop per part del productor Cyril, preparada Stumbling In a Flashback. Cançó original dels últims anys 70. Original de Susi 4 i Chris Norman. Aire fresc pel pop-rock del país amb el debut de Flashback de Brou. Això es diu De Colors.
1: Amb Xavi Dalmau.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Animal. La girl band del moment arreu del món, Cat's Eye. Obrint una bola d'èxits amb l'èxit de la setmana, la cançó que més estem mimant durant tots aquests dies de flashback. Són les 3 i 3 minuts i per aquesta hora, Teddy Swims, Anna Mena i Lola Indigo, els Tiets, Rihanna, Olivia Dean, Ugel, els Amics de les Arts, Sienna Spiro, per exemple, d'aquí una estona, Rei a flashback.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Un dels seus darrers èxits, Where is my husband, abans la col·laboració dels germans Serrasolses, Ginestà, amb Nil Moliner a flashback. Amb qui estaràs? Bona tarda.

0: Andorra.
1: 96.0. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
3: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
4: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
3: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Andorra. 96.0.

una cançó tallada pel patró del house més clàssic, Talk to You Another, el duet de productors d'Amsterdam que tant s'ha fet escoltar aquest darrer estiu. Teníem a punt i preparat un número de Teddy Swims abans, el debut, la flashback d'Adela. Això es diu Ain't in LA.

0: aquesta cançó, Olivia Dean, s'embutxacava el Grammy a l'artista revelació del 25. Això es diu Man, I Need. A Flashback només èxits. Pren nota, divendres 9 d'octubre, 6 de la tarda, viu un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista amb Flashy Ice Cream. Teniu l'oportunitat de conèixer-los cara a cara i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells, podreu preguntar el que vulgueu i per acabar tocaran els seus èxits en directe, tot de la mà dels companys del backstage. Si no te vols perdre, entra a flashback.cat i omple el formulari d'assistència. Veniu a viure i a veure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback a Westfield La Maquinista. Divendres vinent, 6 de la tarda. Amb Flashy Ice Cream, inscripcions a flashback.cat, flashback.cat. Després de fer-nos cantar durant tot l'any el Tut Tut Turú, aquesta és l'última i mai millor dit de Sutherland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Jamaican Bam Bam sobre la veu d'una cançó reggae original dels 80 i des de França, Uigel, per marcar-se un dels números 1 d'aquest darrer estiu. I ara un pastís del 20è aniversari. Anem a bufar les espelmes dels Amics de les Arts. Això es diu Segurament t'estimo. L'escoltes a Flashback.

0: seva banda mare, Maneskin, està previst que tornin el 2027 amb noves cançons. Damiano David, des d'Itàlia, Born with a Broken Heart. A les 4 de la tarda, renca el feedback.
1: A Flashback, només exitjar Xavi Dalmau.
0: Peticions musicals i dedicatòries a punt. Great Expectation, la nova de Sien, Aspiro a Flashback. Adéu.

0: Hola.
1: Aviam, si
2: em podeu posar,
3: m'agradaria.
4: Com era la cançó, nois?
5: Feedback. Tu demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback. Amb Albert Planadevall i Cristina Càmara.
6: Sí! Una abraçada molt forta a tots vosaltres, perquè comencem ja el feedback des d'ara i fins a les 8.
7: Què tal, Cristina? Sí. Jo molt bé, i tu què tal?
6: Doncs molt bé, també, fantàstic.
7: Me n'alegro.
6: Divendres 2 d'octubre, volem les vostres dedicatòries a partir d'ara, doncs a través del nostre WhatsApp, que ara us direm el número, i teniu l'opció avui de guanyar els dos premis que estem regalant aquesta setmana.
7: Per començar, tenim l'últim val, quina pena, de 200 euros de Jack Betts, sí, per gastar-vos en un matalàs, en una tauleta de nit, en roba de llit, en coixins, el que vosaltres vulgueu. Anem a la botiga de Jack Betts, que tingueu més a prop. Sí. I mireu, tafanegeu una mica, proveu matalassos, si és que us el deu de canviar, que segurament sigui el cas, com és el teu cas i és el meu cas. Per tant, 200 euros van molt bé per fer aquesta petita empenta que necessitem per...
6: Una petita ajuda.
7: Per fer el canvi.
6: Per fer, sí, perquè si no, ja, no ens atrevim, eh?
7: Ja va bé. Per tant, 628-414-029, però és que a més, també l'últim dia de la setmana que regalem els dos àpats del racó, però amb aquest sorteig ja sabeu que ens heu de contestar una pregunta.
6: Avui no és fàcil, eh?
7: No és fàcil.
6: Ja us aviso que no és fàcil. Si la sabeu, doncs contestareu immediatament, si no, l'heu d'anar a buscar. I té a veure, en certa manera, amb Itàlia. Com s'anomena la síndrome que causa una reacció física i emocional intensa davant d'una exposició obres d'art de gran bellesa? Sol passar, diuen que sol passar a Florència. Hi ha tres opcions: la síndrome de Stendhal, la síndrome de Medici o la síndrome d'Estocolm. Stendhal, Medici o Estocolm.
7: Els Medici no és la família?
6: Exacte, de Florença.
7: Ah, però potser s'han inventat un síndrome amb aquest
6: nom.
7: Ho sabrem al final del programa.
6: N'hi ha una que em grinyola molt. Les altres dues poden generar dubtes. Tot això, si ho sabeu, doncs ens envieu dedicatòries si voleu guanyar aquest àpat o el val de 200 euros. Ara mateix al 628-414-029. Repetim.
5: WhatsApp 628-414-029. 628-414-029.

0: És el Mi Chico de Jason Derulo, cançó que sona ara mateix, sonant aquí al Feedback. I ara anem a escoltar la primera dedicatòria del dia.
1: Tarda, Feedback. Què tal? Jo atrapada a Barcelona i us escric per... Bueno, us envio un àudio per a veure si em podeu ficar alguna cançó una mica animada que m'acompanyi fins a casa.
0: D'acord.
2: Molt bé.
1: I participar en els dos concursos, el de Jack Betts i el del Racó. I la resposta de la pregunta és síndrome de... Estendal. I ja està. Que tingueu molt bona tarda. I bon divendres. Adéu.
2: A veure si és veritat i és el síndrome d'Estendal. Molt important, ens heu de demanar també una cançó, que hi ha alguns que ens heu posat simplement síndrome d'Estendal, d'Estocolm. I bé, ens heu de demanar una cançó per participar. D'acord?
0: Mira, a aquest oient li posarem la més nova de Igel amb David Guetta, que es diu... Shine. Ens ha demanat una cançó animada. Aquesta és animada. Ja ho veureu.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
5: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
1: Andorra. Andorra. 96.0.
6: Els més top sempre passen pel backstage.
7: Judit Martín, benvinguda al backstage.
8: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava, que diu, buah, em quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
9: Sí, és increïble.
8: I ara...
6: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A

0: Aquests són els Doctor Prats amb la cançó que es diu Massa bé, sonant aquí al feedback i a escoltar més dedicatòries. Mira, aquesta, escolteu.
1: Hola, Flash Vaqueros.
0: Hola.
1: Sí, crec que és el síndrome de Stendhal, que és, bueno, vaig veure l'última sèrie de Netflix a Berlín i...
0: Ah?
1: I sortia a parlar de tot sobre aquest tema. I, bueno, i m'agradaria demanar la cançó de la nova, de la de Marta, i li dedico a la meva filla i participar al sorteig. Vinga, gràcies, bona tarda.
0: D'acord, Gorranet, ens demana la cançó de Marta i escolteu, si algú... La síndrome aquesta passa, us ho dèiem al principi, eh? Si t'empatxes una mica d'art, una exposició obres d'art de gran bellesa, doncs hi ha la síndrome que us estem preguntant com es diu, Stendhal, Medici o Estocolm. Ens ho dieu al 628-414-029 i si algú de vosaltres ha anat a Florència i li ha passat aquesta reacció física i emocional intensa davant de tanta bellesa, doncs que ens ho digui a través del WhatsApp. Ara, Gorraneta, Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la que va...

0: Aquest ha estat el retorn de James Brown aquest 2026. La cançó es diu Taste Like Summer. And that's dangerous. Ja, mira, menys d'un minut. Ja per 4:45 d'aquesta tarda anem a escoltar Cristina Justin Bieber.
1: Que ens arriba amb una nota de veu al 628-414-029.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Em dic Leire i m'agradaria que posessiu la cançó de Baby de Justin Bieber, sí. I se la vull dedicar al meu pare i a la meva mare perquè estem anant a Andorra,
0: sí,
2: a un hotel molt xulo perquè fan 26 anys de casar. Un petó.
1: Petó.
0: Molt bé, felicitats.
1: Que vagi molt bé el cap de setmana.
0: Que guai, que guai, cap de setmana a Andorra, que xulo. Doncs va, anem a posar Justin Bieber amb qui era aquí, amb Ludacris, Baby.

0: Mireu, aquest és Ed Sheeran amb Sapphire, i atenció perquè ara a la polèmica d'Ed Sheeran amb Macklemore s'hi ha afegit ni més ni menys que Bono. El cantant dels U2 ha parlat sobre Ed Sheeran i la col·laboració que van fer amb la cançó Yours Eternally, que estàs escoltant de fons i que es va estrenar a principis d'any.
1: Una cançó que va anar acompanyada d'un curt del mateix títol i que mostrava el dia a dia dels soldats ucraïnesos al front. Bé, doncs Bono, U2, ha explicat que Ed Sheeran no tenia gens clar la col·laboració perquè no volia entrar en política, i el mateix raonament que va fer servir després de la polèmica amb Macklemore, la bandera de Palestina i tot plegat. Mm. El cantant U2 també ha dit que és un tema complicat i que respecten a tothom.
0: No, clar, evidentment.
1: Sí.
0: Evidentment, eh? Això ho ha dit en una entrevista a l'edició anglesa de la revista Rolling Stone, i també ha explicat que el focus potser hem de posar amb els poderosos, diu, l'elit de poderosos, que milionaris, multimilionaris, que volen posar límits a la llibertat d'expressió, en referència al propietari de l'estadi on Ed Sheeran havia fet els concerts, i que li va dir que podria actuar sempre i quan Macklemore no hi actués. Ha dit que si això hagués passat a principis de la seva carrera, no haurien passat del tema Sunday Bloody Sunday, i que parla dels fets del diumenge sagnant, el Bloody Sunday, que va passar a Mtera Derry, a Irlanda del Nord, a principis dels 70, on van morir 14 persones pels trets de l'exèrcit britànic. Si no recordo malament, es manifestaven per una llei que permetia empresonar qualsevol sospitós de pertànyer a l'IRA sense cap judici previ. Doncs, dit això, d'Ed Sheeran i Bono, anem a escoltar més dedicatòria. Recordeu, 628-414-029, 628-414-029, perquè arriben els tiets.
2: Hola, Feedback, sóc la Berta i m'agradaria demanar-vos la cançó de Era això, perquè avui és el meu aniversari i faig uns anys i cada dia us escolto. Adeu.
0: Adeu i felicitats.
1: Això.

0: Hola.
1: Més fort.
2: Hola, Mateu.
3: Hola, Mateu.
0: Hola, Mateu.
1: Va. Digues adéu.
2: Adéu.
1: Vale, la mami vol participar en els sortejos i la resposta és el síndrome de Stendhal. Vale? Una abraçada.
0: Aquesta dedicatòria per del Mateu, sisplau. Hola, una salutació des de la ràdio, que ens ha dit que està flipant.
3: Està flipant,
0: està flipant amb escoltar-se la ràdio i escoltar aquesta cançó a la ràdio, per tant, i dic, ara vol enviar dedicatòries cada dia.
3: Molt bé, Mateu, doncs, nosaltres mira, encantats que ho
0: ideal.
3: Facis. 628-414-021. En tenim una altra,
0: Tenim una altra, sí.
4: Hola, Albert i Cristina.
0: Hola,
4: bona tarda, com esteu?
3: Bé.
4: Bueno, us desitjo un bon cap de setmana.
0: Com
4: jo demà treballo tot el dia, però també estic treballant avui per la tarda, per tant, estem tots una mica igual, treballant divendres tarda.
3: Sí.
4: Mm-hmm. I us volia demanar la cançó, és un temacle, i no vaig tenir el plaer d'escoltar-la en directe ara fa una setmana.
3: Ostres.
4: A la Festa Major de Calella.
3: Quina emoció.
4: Calella del Maresme, sí? Hi ha diverses, doncs.
0: Calmatitza.
4: La cançó de Ventilador, de Banda Neon, Bus i un altre artista, una col·laboració. És un temacle, s'enganxa molt i... No em robis el ventilador. Bueno, jo ja he fet prova de dir-ho davant de tot Catalunya. Agraeixo que fiqueu la cançó, quan vulgueu, i us vagi bé. Gràcies.
3: Adéu, us admiro, canteu. Demaneu les cançons cantant, home, que a nosaltres ens agrada. Vinga, anem a parlar del vermut, perquè Apero l'Esprit presenta el vermut de Llucia Ferrer cada setmana, doncs cau, eh? Cap de setmana, per cert, amb doble vermut a Barcelona, dissabte, demà, des del Nou Mercat de Montserrat, a Nou Barri. Rebem per fi tota una institució, Empar Moliner, i també tindrem l'humor de la Riota i Òscar Nin.
0: Diumenge, tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut amb Joel Joan, que presentarà Bons i Dolents,
3: sí,
0: i Escape Room 2. I descobrirem també les tendències de tardor amb la Maria Almenar. Dissabte i diumenge de 12 a 2 en directe aquí a Flashback, el vermut de Llucia Ferrer amb el suport de Bonària i la col·laboració de Prol Esprit, Esprit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Trias, Hey Dude i Can Duran.
3: Ui, unes galetes, ara me les fotria, eh?
0: Ui, sí.
3: Sí,
0: la veritat.
3: Aquelles variades, que et sortit així una mica variat, galetes tries, per exemple.
0: És que tot el que surt aquí, uns formatges, tot m'ho menjaria ara.
3: Sí.
0: Bueno. Molt bé.
3: Escolteu, anem a posar, atenció, una de les cançons que formen part del disc de Romàntic de Bruno Mars. Hem posat On My Soul, I Just Might, i ara arriba... Mira. És que ja comença bé, l'amic Bruno, aquí. El tema es diu Risky Roll i ell és, com no, Bruno Mars.

0: l'última edició del matí la mare que el va parir.
1: 8 anys sense fotre res. Ara en 2 setmanes ho arreglem amb un decret. Jo no sóc cap expert, però una mica governem pensant en cada bé. Ara, ens falten house. Per la demanda d'inquilins, falten house.
0: Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. Són les 5.

0: Número 1 flashback de Igel en Moving to the Sun. Ara mateix també les 5 de la tarda i 3 minuts i les dedicatòries que volem que continuïn arribant a través del nostre WhatsApp al 628-414-029, la possibilitat de guanyar aquests de 200 euros per anar a qualsevol botiga de Jack Vets a comprar el que sigui i, mira, estalviar-vos com a mínim 200 euros...
1: Està molt bé.
0: Sí, està molt, molt bé. Avui en dia estalviar-se 200 euros sempre és benvingut. A qualsevol botiga de Jack Vets, i evidentment podeu comprar des de matalassos, des de somiers, des de tauletes de nit, roba de llit, el que sigui que
1: coixins,
0: tenen per
1: bé.
0: Allà la gent de Jack Vets. Coixins també, que...
1: Mira,
0: que
1: una idea molt bona que ens va donar un oient va ser... M'agradaria guanyar els 200 euros per canviar, fer recanvi de tots els coixins de casa. És ideal. Perfecte. Per tant, ja sabeu, amb 200 euros està això més que cobert. 628-414-029.
0: I a més, també avui regalem un altre àpat per dues persones per anar a qualsevol dels restaurants del RACO repartits arreu del país, que després els repassarem. Però si aneu a la web del RACO veureu que n'hi ha un munt, per tant, alguna prop us queda. I ens heu d'enviar una dedicatòria i contestar aquesta pregunta. Cada dia fem una pregunta, i avui és aquesta que potser no és molt fàcil, però bueno, jo crec que la podeu treure. Com s'anomena la síndrome... Atenció, que causa una reacció física i emocional intensa davant d'una exposició a obres d'art de gran bellesa. Diuen que sol passar a Florència, per això us ho diem, perquè passa a Itàlia i estem regalant pizzas per anar al RACO. Com s'anomena aquesta síndrome? Hi ha tres opcions.
1: Opció A, Stendhal. Opció B, Medici, com la família.
0: Sí.
1: I opció C, Estocolm, la síndrome d'Estocolm.
0: Un cop em van explicar aquesta família i déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, aquestes
1: ja
0: nissagues.
1: Ja té, com a totes les famílies reials, bé.
0: Els Medici. Bé, anem a continuar nosaltres amb dedicatòries, perquè ara arriba Joan Deusà. En Papi, posa-la al disc. Si us animeu a fer la dedicatòria amb la resposta, A, B o C, és a dir, Stendhal, Medici o Estocolm, al 628-414-029.
2: Bona tarda, Flashback.
1: Hola.
2: Jo voldria posar una cançó per al meu fill Biel, que arriba avui de viatge d'estudis, que està fent forestals, i l'agrada molt el Joan Deusà. Poseu-li qualsevol que tingueu per aquí a l'abast.
1: Molt bé.
2: I voldria participar en tots dos concursos i la resposta és el síndrome d'Estàndard. A veure si tinc sort.
1: A veure si hi ha sort.
3: Flashback.
1: Hello.
3: Som la Jana
4: i la Júlia. I us voldríem dedicar la cançó de
3: Papi posa el disc.
0: Ah, és aquesta. Val.
4: Espero que us agradi.
0: ens agrada. Peus a la...

0: amb la Jana,
1: la Martina
2: i la Júlia.
0: I voldríem dedicar la cançó de Petitó als nostres amics
3: del col·le, que ens troben molt a faltar perquè ens n'hem anat de vacances.
4: Ai, que bé.
0: Adéu, flashback.
5: Adéu, noies.
4: De campions, anar de vacances al setembre.
5: Però bé, esperem que hagi anat molt bé i que la pluja no hagi afectat gaire.
4: Esperem que no, esperem que no. Molt bé, escolteu una cosa. Rosalia serà la convidada aquest dimecres vinent, 7 d'octubre, al programa de Jimmy Fallon als Estats Units. Eh? Jo diria que no és la primera vegada, ja hi havia anat. I, a més, també rebrà el premi Billboard Hall of Fame durant la gala dels Billboard de Música Llatina, que tindrà lloc el 22 d'octubre a Miami.
5: Molt bé, no era la primera vegada. Va fer, no sé si la primera interpretació en directe de La Perla, allò que baixava dels matalassos i tal. Sí, sí, un vídeo que, si no heu vist, mireu el programa de Jimmy Fallon, Rosalía interpretant La Perla, que és espectacular.
4: És veritat.
5: A veure si també, en principi, interpretarà aquest cap de setmana dues cançons, a veure quines són.
4: Estarem atents. Dilluns, setmana que ve, dijous, en parlarem, això és dimecres. Cristina, anem a posar La Perla, doncs, Rosalía?
5: Perfecte.
4: Sí?

0: Andorra.
1: 96.0. Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: flashback.
1: Hola. Hola.
2: El Martí i la Mireia.
3: Hola.
2: I volem posar la cançó d'Animal i volem participar al concurs i creiem que...
0: Els dos concursos ens agraden els dos. Són superxulos, moltes gràcies.
2: I creiem que la resposta és...
0: El síndrome de... És... Estàndal. Hem dit que era estàndal. Correcte o no? Grup, sí. El grup ha decidit que sí.
1: Si el grup ha decidit...
0: Moltes gràcies i, com hem dit, volem dedicar a la nostra família la cançó de Animal, que ens agrada moltíssim i és una cançó estupenda per començar el cap de setmana.
3: Doncs sí.
0: I encara que sigui un divendres plujós i un cap de setmana també que ens espera molta pluja, però segur que ho passem molt bé. Vinga, una abraçada a tots. Adéu.
1: Una abraçada. Adéu, adéu. Recordeu, perquè estem dient això, doncs perquè estem regalant àpats per anar al racó, les pizzeries al racó. I us estem preguntant, mira, una pregunta potser de les més curioses que hem fet des de que en fem amb el racó.

0: Si hi ha sort, doncs us emporteu aquests dos àpats per anar al racó.
1: Hola, em dic Maria i venim de Móra d'Ebre. M'agradaria dedicar-li la cançó de Diamants als ulls, sí, dels Catarres, sí, al meu pare, que el 30 de setembre va ser el seu cumple.
0: Ah,
1: I esta nit anem al concert dels Catarres.
2: Home,
1: adéu.
2: Perfecte.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Aquí tens Olivia Rodrigo, Stupid Song. Última samarreta que va lluir al Barça, al Clàssic, va ser precisament la d'Olivia Rodrigo. I hem de parlar d'aquesta samarreta perquè ja sabem quin artista lluirà al Barça la camiseta durant el Clàssic aquest 25 d'octubre. Serà ell. El que comença a sonar ara mateix. Bueno, potser no sabeu ben bé qui és, eh? És Tyler, the Creator. Així hem vist que ho ha confirmat ja el diari Esport.
1: I Tyler, the Creator, és un raper nord-americà, per qui no el tingui ubicat, de 35 anys, i una de les figures més importants dins de l'escena del hip-hop actual. Serà el novè artista que lluirà al Barça durant el Clàssic contra el Madrid. I hem vist, per exemple, fem un repàs, a part d'Olivia Rodrigo, de l'any passat, de la temporada passada, Rosalía, Coldplay, Ed Sheeran, Rolling Stones i l'última, Olivia Rodrigo, com acabem de dir. Per cert...
0: Karol G també era.
1: La, Karol G, sí. És veritat, sí.
0: Bueno, hem fet un repàs, n'hi ha més, eh?
1: Sí, Travis Scott,
0: exacte,
1: bé. La que més, la que més samarretes ha venut és la de la cantant, de Stupid Song.
0: Evidentment.
1: Que és l'última. No ens estranya gens.
0: Sí, sí, sí, està bé, està bé. A la samarreta diuen que s'hi podrà lluir, que s'hi podrà veure, perdó, la paraula Golf, que és la marca de roba del raper anomenada Golf Wang. No la tinc present, aquesta marca. Ara mirarem a la web a
1: sí,
0: veure quines peces de roba tenen. I sobretot els preus, que fa pinta que no és barata, aquesta roba, eh?
1: No.
0: Jo crec que
1: com
0: no.
1: Sempre, limitades i caríssimes.
0: Sí, sí, sí. Va, anem a escoltar. Mira, ui, em fa molta il·lusió.
1: Molt especial aquesta entrada.
0: Escolteu-la, escolteu.
2: Hola, Flashback. Hola. La parella i jo anem camí a casar-nos al districte Sant Martí. Fa un temps ens vau dedicar la cançó de Clase. I si podria ser, és una mica just, però abans de les 6, si ens la podeu tornar a ficar, Clase de Becky G, ens faria molta il·lusió. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Evidentment que
1: enhorabona, sí. Parella.
0: Que guai, que guai. Doncs que vagi molt bé el casament.
1: Dia més especial.
0: I, sí, sí, sí, sí. I ara us posem la cançó que ens demaneu, que és en Manuel Turizo. I Becky G, a la cançó, sona així. Sí, m'agrada molt aquesta cançó dels Wham, de George Michael, eh? Que res, Whisper.
1: És increïble, és increïble.
0: Ah, està molt bé,
1: per l'ocasió, també.
0: Sí, sí, sí. Bueno, anem a escoltar què haces.

0: Hola, Flashback, sóc el Ricard i volia demanar la cançó La millor onja del planeta per tot el meu curs, perquè vaig complir anys el 18 de setembre,
1: sí.
0: Sort que no vaig poder repartir les xutxes perquè no les tenia.
1: Oh, no.
0: Les he repartit avui perquè tenia xutxes. Adeu, espero que tingueu un bon fin de...
2: Igualment.
1: Lògica aplastant, eh?
2: No hagués quedat gaire bé no portar, o sigui, portar una xutxa, potser.
1: Fer veure que la reparteixes.
2: Doncs per dir.
1: No.
2: Molt bé. Ben fet.
1: Felicitats, companys, passades. Suposo que les xutxes molt bones.
2: Los chuches.
1: Anem a posar Taylor Swift, que tenim nova cançó de Taylor
3: Swift. Hola, Flashback. Soc en Biel i voldria dedicar qualsevol cançó a la meva germana, que es diu Mar. També, si la podríeu ficar cap a 6:15, ens aniria molt bé.
2: Intentat, eh?
3: Jo crec que la resposta correcta del concurs per anar al racó és la A. Moltes gràcies, adéu.
1: Mira què he trobat.
4: Le va subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. Va subir el IVA de los chuches també.
1: Hòstia, déu-n'hi-do.
2: Va subir el IVA de los chuches.
1: El que vam haver d'aguantar.

0: WhatsApp 628 414 029. 628 414 029. Feedback.
1: És una us.

0: fiquéssiu la cançó de Un altre cop de Miqui Lúñez. Adeu, Flashback.
1: Adeu.
2: Que mira, avui hem sabut que serà el copresentador de la Marató d'aquest any, eh? Juntament amb la Raquel Sans. A més, són parella també a
1: la Travessa. Sí, van anunciar-ho. No van anunciar-ho a la Travessa, l'esdeveniment que es va fer. Però bé, sí.
2: Que avui n'han parlat al Mati i la Marc a la Babrú. Són molt fans, eh? Es veu que no paren de mirar, sobretot a la Nàgia i en Marc. Tan enganxat mirant la Travessa.
1: Sí.
2: Escolteu una cosa.
3: Apaga la llum, que estem activats.
2: Aquest divendres 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, viviu un nou Intimate de Flashback a Westfield, la Maquinista, amb Flashy Ice Cream.
1: Teniu una oportunitat única de conèixer-los i gaudir de la seva música de ben a prop. Parlarem amb ells i podreu preguntar el que vulgueu i, per acabar, tocaran els seus èxits en directe. Si no us ho voleu perdre, simplement entreu a flashback.cat i ompliu el formulari d'assistència. Veniu a veure Flashy Ice Cream de ben a prop en un nou Intimate Flashback a Westfield, la Maquinista.
2: Molt bé, doncs flashback.cat i mireu. Acabem aquesta hora amb Flash Ice Cream i 31 Fam.
4: No vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. Són les 6.

0: Som la Júlia
1: i la Núria
0: i estem tornant de viatge de Disneyland París.
2: Home.
1: I us voldríem demanar la cançó de Graciosa. Adeu.
3: Adeu. I aquesta altra que diu: hola, sóc l'Alba i m'agradaria dedicar-li la cançó de la Graciosa de Quevedo a la meva filla Carla, ja que és el seu cantant preferit i té uns quants exàmens. M'agradaria participar també al sorteig. Adeu.
2: Genial, genial. Doncs dedicatòria 628-414-029. Tenim regals avui. Avui és el dia que regalem el val de 200 euros perquè aneu a Jack Betts, a les botigues Jack Betts, a gastar-vos-el amb el que us vingui de gust. Des de, us ajudarà a pagar, per exemple, un matalàs. També podreu comprar coixins, roba de llit, tauletes de nit i un munt de coses que tenen aquesta gent relacionades amb el món del dormir.
3: Simplement us heu de preocupar on gastar-los, perquè els 200 euros els tindreu a la vostra disposició.
2: A la butxaca.
3: Bàsicament.
2: I a més, també regalem avui un altre àpat perquè aneu al racó, les pizzeries, al racó, cuina mediterrània, repartides arreu de Catalunya, que n'hi ha un munt. Una de nova, un nou restaurant nou que hi ha.
3: A Castelldefels.
2: A Castelldefels i a l'Avinguda Gaudí.
3: Exacte. I també estan plantejant per fer-ne un a la zona de Tarragona.
2: Imagina, Avinguda Gaudí de Barcelona, al costat de la Sagrada Família. 628-414-029. Què heu de fer per aconseguir aquest àpat? Doncs mira, primer de tot, saber quina cançó voleu dedicar, tenir-la ja, el mòbil tenir a punt per gravar la nota de veu, enviar-nos la dedicatòria, però també contestar la pregunta que us fem ara mateix.
3: Diu: com s'anomena la síndrome que causa una reacció física i emocional intensa davant d'una exposició d'obres d'art de gran bellesa, una cosa, una síndrome que acostuma a passar a Florència.
2: Diuen que passa a Florència.
3: O arreu d'Itàlia també es podria aplicar.
2: Sí.
3: Opció A, la síndrome de Stendhal.
2: Sí.
3: Opció B, Medici. Opció C, la síndrome d'Estocolm. 628-414-029.
2: Stendhal, Medici o Estocolm, eh? A, B o C, al 628-414-029. Molt bé. Anem a per Max Navarro.
3: Que ens demaneu també al WhatsApp. Diu a la Flashback: m'encantaria poder dedicar la cançó de Max Navarro d'Estrelles a la meva filla, la Valèria, i ja de pas participar al concurs La síndrome d'Estendhal.
2: Estendhal.
4: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Experimental amb Jesslyn i Macklemore, la cançó de These Days. Un minut i un quart de set d'aquesta tarda. Tenim dedicatòria amb Olivia Dean, que ara la posem, que després hem de parlar un moment d'aquesta cantant, perquè, bueno, té problemes, o pot tenir problemes legals, i ara us explicarem per què.
1: La dedicatòria diu: bona tarda, és la síndrome de Stendhal. So Easy, li agradaria dedicar So Easy d'Olivia Dean, i ens feu les tardes escoltant-vos. Gràcies.
0: Molt bé, 628-414-029. Dedicatòries al WhatsApp. Atenció, perquè han demandat a Olivia Dean per un suposat plagi. L'acusen de copiar un tros del tema, el mític Just the Two of Us de Bill Withers. Just the two of us. Cançó que jo crec que la majoria coneixem, eh? Cançó dels principis dels 80, del disc One Light, i que cantava al costat de Grover Washington Jr.
1: La denúncia ha estat interposada a Califòrnia per part dels editors del catàleg del músic, que va morir ara fa 6 anys, amb 81 anys, i consideren que amb la cançó d'Olivia Dean, I've Seen It, de l'últim disc The Art of Loving, comparteixen moltes característiques musicals que no poden ser fruit de coincidència. Estem parlant d'aquest tema. Sat right across me on the tube, seen it miss a stop or two,
0: seen it trying not to fall apart. Jo, així, d'entrada,
1: no.
0: Jo no ho trobo.
1: Jo tampoc ho trobo, però han contractat fins i tot un musicòleg perquè els ajudés a trobar aquestes coincidències.
0: Potser sí que són. Evidents, jo no les veig, però potser són.
1: Potser algunes notes,
0: sí,
1: però bé.
0: Sí.
1: Nosaltres, simple oïdes, no.
0: Clar, és que tu
1: hauríem
0: compares
1: de buscar les dues versions en instrumental. O sigui, el ritme potser pot arribar a ser una mica similar, però bé.
0: No sé. Olivia Dean, va explicar en una entrevista que I've Seen It la va escriure després de veure massa vi negre, textualment, i va sobre els diferents amors que s'ha trobat al llarg de la seva vida. No sé, les haurem de tornar a escoltar, a veure si trobem més coincidències, eh? Tan evidents com diuen a la gent que gestiona el catàleg de música de Bill Withers. Va, anem a posar-la amb So Easy to Fall in Love, que és precisament la que ens demanava.

0: Andorra.
1: 96.0. Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta en totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
1: Andorra. Andorra. 96.0. Pues

Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. A Ràdio Flashback hi sonen totes.

0: Aquesta és una de les últimes dels Amics de les Arts, la cançó que es diu Segurament t'estimo. Dos minuts i dos quarts de set d'aquesta tarda, de divendres 2 d'octubre. Anem a continuar posant cançons que ens demaneu ara amb un text.
1: Diu a la Flashback, soc l'Ivet i m'agradaria dedicar la cançó de Die on This Hill de Sien Spiro a la meva mare. I la resposta a la pregunta és la síndrome de Stendhal. Gràcies.
0: Sien Spiro, que la tenim sonant amb aquesta que ara posem, i també la més nova, que es diu Great Expectation, eh? Mm. Està molt bé, Sien Spiro.

0: Coldplay Adventure of a Lifetime és el que està sonant, que per cert, avui hem sabut que Yellow, cançó que forma part del disc Parachutes del 2000, diria que als principis del 2000, ha superat els 4.000 milions de reproduccions a Spotify. És la cançó més reproduïda de la banda a la plataforma i no ens estranya, perquè no sé si la millor...
1: És un tros de tema increïble. Però
0: una de les millors segur de
1: Coldplay.
0: Anem a posar Demon Hunters, que tenim nota de veu.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Estic aquí amb la Carlota, la meva filla,
1: l'Aina,
2: la parella, i volem escoltar la cançó de Golden. Ara en què va a Puigcerdà. Un petonet molt guapos.
0: Igualment.
1: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Diu, hola Feedback, sóc la Candela i m'agradaria que poséssiu la cançó de Superestrella per la meva mare, que el diumenge és el seu aniversari, i gràcies pel programa. Doncs felicitats a la teva mare.
1: I tant.
0: Per avançat.
1: 10 minuts. Ai, toca, toca, i arribem a les 7 de la tarda. Moment d'escoltar una de les noves apostes d'aquesta casa, que és Kelly Saïa, que es diu He perdut el nord, i que ens demaneu amb una nota.
2: Hola, bona tarda. Quina sóc de Sílvia.
0: Hola, Sílvia.
2: Volia que escriviu la cançó de Kelly, perquè fem a Marca i em dóna bon rellet, i així comencem aquesta setmana.
0: Perfecte.
2: Fent una mica de ball. Li dedico a tothom el que m'estigui. I vull participar en tots els vostres concursos. I en el del síndrome, és el síndrome de Stendhal.
1: Ah, Stendhal.
0: Vale.
2: Vale, vinga, moltíssimes gràcies.
1: Adéu. M'agrada el concepte cançó que provoca o genera bon rotllete.
0: Bon rotllete. Marxa, bon rotllete. Clar que sí.
1: M'agrada.

0: Estem amb la meva filla al cotxe, és la síndrome de Stendhal, i voldríem posar la cançó de, bueno, qualsevol de Toques Gràcies, que ens agrada molt. El síndrome de Stockholm, anotació, és una mica inexistent.
1: Com?
0: Gràcies.
1: Com inexistent?
2: Oh, i tant que existeix, la síndrome de Stockholm. Mira.
1: No, el que no sabem és...
2: Us donem una pista.
1: La definició.
2: Que jo crec que ja som...
1: No
2: llestes.
1: Hi ha trampes.
2: No, no. La... N'hem dit tres de síndromes. Stendhal, Medici i Stockholm. N'hi ha dos de reals i un que ens l'hem inventat.
1: Sí. I no hem posat cap trampa allò de... No,
2: no,
1: és
2: no,
1: que
2: no, no, no,
1: això
2: no.
1: Vol dir dues coses. Teníem una altra dedicatòria.
3: Hola, Flashback. Hola. Soc la Clàudia. Podríeu posar alguna cançó d'Oques Gràcies per celebrar que jo i la meva germana hem aprovat els exàmens? Adéu!
1: Els de primer i primer de batxillerat ens ha dit. Felicitats,
2: mira,
1: noies.
2: Sí, felicitats. Fem una cosa, posem la cançó i posem la dedicatòria al final.
1: Sembla
2: et sembla bé o no? Estem parlant... Mira, la més nova de James Blunt. Es diu Taste Like Summer.

0: Bona tarda, sóc la Sònia de Cerdanyola i volia dedicar la cançó de Test of Summer, que m'encanta, a tota la meva família. Ja som a divendres, ànimo, i m'encantaria participar al sorteig tant del sopar al racó com el tema de tota l'oferta aquesta de tema de llit i bueno, roba de llit i tot això, ja que hem inaugurat fa poc l'habitació de la nena nova. A veure si tinc sort, vale? I por res, bon cap de setmana i una abraçadeta. Gràcies.
1: Flashback. Són les 7.

0: Aquest sona No Daran 54 Ultra, la cançó de Talk to You, eh? Heu obert un debat aquí ara, Cristina, eh? Perquè te recordes que fa un moment un oient ha dit que la síndrome d'Estocolm no existeix. Nosaltres hem dit, de les tres que hem dit, Stendhal, Medici i d'Estocolm...
1: I d'Estocolm hi ha una que no existeix.
0: Hi ha una que ens l'hem inventat tu i jo. Les altres dues sí que hi ha com de literatura, és a dir, hi ha gent que n'ha parlat i hi ha, bueno, hi ha, no sé si hi ha les estudis, evidentment també n'hi ha, però aquí un oient que ens ha dit que no, que la síndrome d'Estocolm no existeix.
1: Diu, tècnicament, el 1973, durant el robatori de Credit Banken d'Estocolm, sí, es van observar conductes de vinculació o confiança vers els captors, no? El psiquiatre Neil Bejrot va conceptualitzar-les com a síndrome d'Estocolm, tot i no haver avaluat clínicament les víctimes.
0: Clar.
1: I posteriorment, el constructe ha estat fortament qüestionat per manca d'evidència empírica i de validació diagnòstica.
0: Clar, jo crec que hi ha molta gent que potser creu que ho ha passat i potser no ho passa. Jo crec que la gent que realment, si té la síndrome, és molt poca. No és molta gent.
1: Sí,
0: si et segresta, no tothom desenvolupa la síndrome d'Estocolm. I tenint clar que una síndrome és un conjunt de signes i de símptomes que, diguem-ne, que generen un estat
1: clar,
0: mental.
1: Clar, és difícil determinar.
0: I a diferència d'una malaltia, no té una causa.
1: Exacte,
0: com a tal, sinó que crec que és
1: com
0: múltiple.
1: Altres síndromes que hi ha, aquesta és una mica més, que depèn de la persona, depèn de segons... És més difícil identificar-la, en general.
0: Mira, parlant de símptomes, n'hi ha una que es diu la síndrome de cap gras, que aquesta és fascinant, que és que tu et penses que un familiar, un amic proper a tu, una persona molt propera a tu, l'han canviada per una altra.
1: Ostres!
0: Sí, síndrome de cap gras.
1: Interessant, també, eh?
0: Interessant, és interessant.
1: No, sí, sí.
0: Molt bé,
1: però gràcies, moltes gràcies per l'aportació. Jo entenc que el concepte de síndrome d'Estocolm sí que existeix, no? Però és més aviat que no se sap si algú a nivell conductual l'ha portat a terme o l'ha patit, no?
0: O potser no tanta gent com ens pensem, ni passa sempre que ens poden segrestar.
1: Fem aquesta reflexió, però si estàs d'acord i ja ens ho dius.
0: Vinga, anem a posar cançons, Cristina.
1: Va, sí.
0: Anem a posar Taylor Swift amb The Fate of Ophelia.
2: Hola, Flashback, sóc l'Ignasi i m'agradaria escoltar The Fate of Ophelia de la Taylor Swift i li dedico a la meva família que anem de camí a casa rural, a Can Toni Gros.
1: Que vagi molt bé.

0: l'Àgueda. Hola. I m'agradaria dedicar-li a la meva mare qualsevol cançó de gimnasta perquè ens agraden totes i m'agradaria participar al concurs dels 200 euros perquè sí, m'he de comprar un matalàs nou i creiem
1: sí, sí,
0: que la resposta correcta és...
1: És què? A veure...
0: Síndrome...
1: Va.
0: Síndrome d'Esteldo. Adéu.
2: És que és difícil de dir, eh?
1: Stendhal.
2: Ah, Stendhal, sí, sí.
1: Sí, després ens l'ha escrit, però sí, ha quedat claríssim,
2: Stendhal.
1: Eh?
2: Fantàstic.
1: I també teníem aquesta altra. Diu, hola, Flashback, sóc la Carla i m'agradaria que em poséssiu la cançó de Amb qui estaràs, de Ginestà i Nil Moliner, i li dedico a la meva mare, que li agrada molt. M'agradaria també participar al sorteig. Merci i adéu.
2: Adéu, adéu. A nosaltres, mira, ha arribat el moment de posar Bruno Mars i Rosé amb la cançó que es diu APT, que tots coneixem i que tots ara mateix ens ve de gust tornar a escoltar.
3: La Flashback, meu. M'agradaria la cançó de APT, Patxem, i participar a tots els concursos que tinguem. I la resposta és... Estàndal.
2: Molt bé. Adéu. Vinga, Cristina, que aquesta t'agrada, punyetera. Va per tu, això.
1: Vaig a ballar.
2: Vinga.
4: Then don't game, then don't.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal manté obertes les seves instal·lacions durant els caps de setmana i festius. De fet, a Palarinsal, la bicicleta ha tornat a ser un dels grans motors a la temporada d'estiu. El Bike Park ha consolidat els bons resultats de l'estiu passat amb un nou creixement del 3,4%, mentre que el conjunt d'activitats d'estiu ha augmentat un 7,8%, entre elles les del Bike Wall, l'espai que va estrenar l'estació l'estiu de l'any passat per cobrir tots els processos d'aprenentatge damunt de la bicicleta. Entre les propostes amb una evolució més destacada també hi ha l'escola Bike, que reforça el vessant formatiu de l'estació i el seu paper en la iniciació de nous practicants i en la creació d'una base de futurs bikers. Recordeu que fins al dia 12 d'octubre, Palarinsal Gran Valira Resorts obre portes als caps de setmana i festius.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback.
3: Flashback.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Andorra 96.0.
6: Radio Flashback.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
12: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
11: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
0: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Hola, Flashback, sóc la Mar, estic en el cotxe amb la meva mare i voldria la cançó de Nicky Yor i Hey Daisy, Sunroof. Sisplau, moltes gràcies, us escoltem.
1: Molt bé, doncs mira, cançó posada, eh? Gran, gran, gran cançó de Sunroof, eh? De Nicky Yor. Bé, escolteu, la música aquesta ens diu que teniu, mira, els últims 25 minuts per participar i enviar-nos les vostres dedicatòries al 628-414-029 per poder guanyar aquest àpat per anar al racó.
2: Però primer ens haureu de contestar una pregunta que resoldrem d'aquí una mitja hora. Com s'anomena la síndrome que causa una reacció física i emocional intensa davant d'una exposició a obres d'art de gran bellesa? És a dir, per exemple, a Florència seria el cas, sí, que s'ha detectat com diferents casos, que va ser el nom que li va donar la persona.
1: Sí,
2: la va patir a,
1: exacte,
2: Florència.
1: Sí.
2: Opció A, Stendhal. Opció B, Medici. Opció C, Estocolm. Quin síndrome estem parlant? 628-414-029.
1: Per cert, saps que...
2: Quina síndrome, perdó.
1: Sí, però és femení, la síndrome.
2: Sí, sí, sí.
1: Saps que he llegit avui?
2: Què?
1: Que és fort, això, és gros, eh? Que les Nadales...
2: Ah, sí.
1: Estem a...
2: No,
1: estem a... No, és veritat, n'hem parlat abans. Que estem a 2 d'octubre, acumulen ja a les plataformes musicals més de 36 milions de reproduccions
2: que
1: diàries, però

0: I Nadal
1: de veritat,
0: i tota la
1: cançó. De veritat,
0: de veritat. Bueno, m'ha sobtat, eh? 36 milions de reproduccions. Anem a escoltar Olivia Rodrigo en Drop Dead, que arribem ja a 7:45 i que tenim una nota de veu.
2: Hola, Feedback. Mira, m'agradaria que poséssiu la cançó Drop Dead, perquè ahir em van operar d'estrabisme i m'ha anat molt bé.
1: Ah, molt bé.
2: I li dedico a la Idoia i a tots els metges que m'estaven ajudant.
0: Molt bé.
2: Soc en Jordi. Adéu.
1: Adéu, Jordi.
0: Una abraçada.

0: Shakira amb Burna Boy, cançó, evidentment, del Mundial, i que es diu Dai Dai, que tenim 300 dedicatòries, però
1: en posarem
0: dues.
1: En posarem dues, que les tinc aquí preparadíssimes.
0: Búscales, búscales.
1: Sí, sí, sí. Mira, començarem per aquesta, que diu així.
2: Hola, Flashback.
0: Hola, què tal?
2: Dic, Sergi, m'agradaria que poséssiu la cançó de Shakira Mundial 2026.
1: Sí.
2: Dedicada per mi. Adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, i aquesta altra.
3: Hola, Flashback. Volia participar al sorteig del menjar i de l'aquàrium perquè aquest cap de setmana me'n vaig a Barcelona amb el meu papa.
1: Molt bé.
3: I volia dedicar la cançó de Dai Dai a les meves amigues, al meu papa i a la meva, meva mama.
1: Uh-huh.
3: I la resposta és la A.
0: Estendal. Sí, avui no regalem Aquarium, avui regalem Jack Betts i el racó. Bé,
1: però sí, ha quedat clar.
0: Escolteu una cosa. El compositor Pablo Lluch ha explicat quin és el truc de Shakira. Ens ha fet molta gràcia aquest vídeo.
1: Sí.
0: Perquè es reconeguin les seves cançons amb les quatre primeres notes.
1: Mira, ell parla dels riffs, que són frases, melodies o ritmes que repeteixen al llarg de tota una cançó. I en el cas de Shakira, ella utilitza melodies instrumentals que no són les mateixes que la lletra, sinó que segueixen un ritme diferent a aquesta. En comptes de començar, per exemple, amb una introducció més genèrica,
0: sí,
1: ho fa amb aquests riffs, que són melodies, que sonaran durant tota la resta de la cançó. Per exemple... Bé, amb aquestes notes molt sabrem de quina cançó es tracta, no?
0: Evidentment. Aquesta,
1: doncs,
0: jo crec
1: anem a revelar-la.
4: Solo te cometí.
1: Evidentment, es tractava de Loca. Però bé...
0: Una altra, va.
1: Va, anem a per la següent. A veure...
0: Oh.
1: Sí, no?
0: Fàcil.
1: Sí, sí,
0: fàcil.
1: Sí. Efectivament, de quina estem parlant?
0: Whenever, whatever, aquesta,
1: exacte,
0: no?
1: O Suerte, que és la versió en castellà.
0: Sí, sí, sí, aquesta l'he reconeguda. Què més?
1: I va, anem a per l'última.
0: A veure, va. Home.
1: Bé, si no la reconeixeu per aquest fragment,
0: tum, tum, tum, tum, tum,
1: tenim un altre inici. A veure com sona.
0: Au! Què?
1: Bé, ha quedat claríssim.
0: Ben igual que Shakira, no? Ben igual, ben igual.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs mira, així...
1: Bé, bé, m'encanta.
0: Mira, tu te'n vas demà a Madrid.
1: Clar.
0: Podràs posar en pràctica, això, eh?
1: Sí, exacte. Amb les primeres notes de cada cançó intentarem, farem una aposta. Va, jo m'aposto... Què?
0: Que tu vulguis.
1: Que tu vulguis. Un entrepà a la food truck, va.
0: Va, d'acord. Un entrepà a la food truck.
1: Que és...
0: Prepara la targeta,
1: mira,
0: eh?
1: Jo, una que estic desitjant escoltar...
0: Quina?
1: És la de Les de la Intuición. Jo crec que amb les quatre primeres notes també d'aquesta cançó...
0: Sí.
1: Encertadíssim.
0: A mi m'agradava Chantaje i La Tortura.
1: Oh.
0: Aquestes m'agradaven, eh?
1: És que La Tortura també...
0: Sí, Tortura estava...
1: Increïbles, està, increïbles està, tot el repertori.
0: Bé, dilluns en parlarem, eh? De Shakira. Mira, nosaltres ens acostem ja a 7:45, queden 5 minuts, hem d'escoltar la més nova d'aquest músic, que es diu Somber, que tenia cançons que, per exemple, Back to Friends, o ara aquesta, My Body is...

0: Isaac, soc la Ivet i m'agradaria posar la cançó de Gabriela i participar a tots els concursos que tingueu. Gràcies.
1: Mireu, Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp, el vermut Flashback, de Llucia Ferrer, i ho farà convertint el seu producte de primera qualitat i amb la Food Truck de Bonària Tour, on podràs aconseguir gratis una hamburguesa ben autèntica amb productes directes del camp.
2: Teniu dues opcions, apuntar-vos al vermut o fer una compra de Bonària de 10 euros a les botigues que t'indicarem cada setmana. Després aconseguireu un val i després el podreu bescanviar per una hamburguesa a la Food Truck que estarà aparcada al l'espai del vermut de Flashback. Sí, sí. Troba tota la informació a bonaria-tour.com, patrocinador del vermut de Flashback.
1: Molt bé, fantàstic, doncs ja ho sabeu. I ara arriben My Hallies amb Ballo Sense Tu.
3: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
3: Bona tarda. Som una colla que ens agrada molt el grup My Hallies.
2: Sí.
3: I voldríem dedicar Balla Sense Tu a la Martina.
1: Sí.
3: I del concurs del racó a Florència el síndrome és el de Stendhal. Però jo vaig anar a Santa Croce i estava tancat. Quin greu. Hauré de tornar-hi. Gràcies.
2: Ostres. Quina pena.
1: Mira,
2: haurem de tornar,
1: fem una cosa. Va, anem a explicar quina és la síndrome,
2: sí,
1: i després fem Ballo Sense Tu. Mireu, efectivament, és la síndrome de Stendhal, que prové de l'escriptor francès Stendhal, pseudònim de Marie-Henri Weil.
2: El 1817 va descriure a Florència les sensacions aclaparadores que va patir en veure de prop les obres d'art de la ciutat, i el 79, la psiquiatra Graziella...
1: Bueno, el 1979, eh?
2: No, exacte, el 1979, sí. Més de 100 anys més tard, sí. Aquesta psiquiatra va batejar oficialment el fenomen després d'analitzar més de 100 casos similars a pacients i o turistes a Florència.
1: Psiquiatra que es deia Graziella Magherini.
2: Magherini.
1: Vinga, va, My Hallies, amb Ballo Sense Tu i 10 minuts mal comptats i les 8.

0: Prodigy, Jude Alain i també Rusowski amb la cançó del moment que es diu Baby Wow. Cristina, i marxem i ho fem amb una nota de veu.
1: Hola, Flashback.
2: Ei, hola, què tal?
1: Estem de camí a Tarragona.
0: Oi, que anem
1: al concurs de castells.
2: Clar.
0: És veritat.
1: I ens ha d'escoltar alguna cosa dels Amics de les Arts.
2: Gran cap de setmana, eh?
0: Sí.
1: El síndrome que dieu és el de Stendhal.
2: Efectivament.
1: I si heu estat a Florència, és que no m'estranya.
0: Tu hi has estat, eh, Cristina?
2: A on?
0: A Florència.
2: A Florència, sí, sí, sí.
0: I què? Síndrome d'Stendhal o no?
2: Bé, quan vas a aquella plaça que és relativament petita i de sobte et trobes un monument tan gran, és normal que t'hi quedis Stendhal.
0: Acabem amb la curiositat del dia.
2: Va.
0: Què és aquesta, que jo no ho sabia? Que l'Orquestra Simfònica de Londres l'any 1912 tenia bitllets per anar al Titanic, però a última hora van haver de canviar els plans, evitant
2: així
0: la tragèdia, segurament acabar palmant tots.
2: Segurament no, sí.
0: Sí, o acabant compartint taula de fusta amb la Kate Winslet,
2: no
0: que els hagués fet fora.
2: Els hagués un d'ells hagués detectat abans l'Isabel, que res hagués passat, que no ho crec.
0: No ho sé.
2: Mira, doncs m'alegro per aquests
0: pobres. Van tenir sort.
2: Sí, sí, sí.
0: I tornem dilluns, que vagi bé.
2: Apa.
0: Adéu.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passa un minutet de les 8 del vespre d'aquest divendres 25 de setembre. Obrim les portes del backstage de Flashback. Avui, que ara mateix, estic completament sol a l'estudi. No hi ha l'Andrea Romera, no hi és avui, no la tenim, no la sentireu de moment. Només sentiu uns grills. I és que avui fem un programa especial. Avui celebrem els 150 anys d'Estrella Damm amb aquest cicle de concerts. Estrella Damm directes 150. I avui tenim el concert de la Su a Luz de Gas. I l'Andrea el que ha fet doncs, és escapar-se, evidentment, i ha anat a veure què hi ha per allà, què s'hi cou. I parlarem una mica amb ella, parlarem amb la gent de la cua i també doncs, escoltarem, evidentment, a la Su en directe al backstage minuts abans no comenci aquest concert que té com a hora prevista les 9 del vespre. Al backstage us aproparem aquest concert de la Su i, a banda, doncs, també avui farem les notícies més virals del dia, us parlarem del safareig, repassarem les novetats musicals del divendres, hi haurà la cançó amagada, en fi, totes les coses que han de passar al backstage, el de sempre, i a més, aquest concert de la Su, inclòs dins el cicle de concerts Estrella Damm 150. No us ho perdeu, comença el backstage, tot anirà bé o no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I amb Quevedo i Elvis Crespo, quanta gent que passa pel backstage avui. La Graciosa, bona tarda. Ella...

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passant 7 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui, una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I avui el que més m'ha impactat és que no tenim a l'Andrea Romera a dins l'estudi de Flashback. No la tenim perquè és el concert de la Su. Avui celebrem els 150 anys d'Estrella Damm amb els directes Estrella Damm 150 i l'Andrés a la sala Luz de Gas per veure què s'hi cou. Hola, Andrea Romera.
3: Hola, bona tarda, bon vespre, bona nit. A aquesta hora es diu bon vespre, no? És treure'm de l'estudi i em perdo. Ja no sé ben bé el que he de dir i el que he de fer. Surto de la meva zona de confort. Mira, ara mateix sóc dins de la sala Luz de Gas, sí. I és bastant sorprenent quan entres a una sala de concerts o una discoteca, perquè en aquest cas fa les dues funcions, Luz de Gas, i la veus buida, perquè tu estàs acostumat a estar aquí enxubat, no?, i gaudint, i ballant, i cantant, i veure-la així buida és una altra cosa, és bastant curiós. Clar, evidentment, ara està buida perquè el concert de la Su comença a les 9 i no obren portes fins a 2:15. Per tant, ara mateix estic jo, l'equip de la Su que hi ha per aquí, la gent que hi treballa a la sala, i tots els instruments, els micròfons i tot el material que necessita la Supa al concert, que ja està preparat a l'escenari, que el tinc aquí al davant.
2: Què estàs veient per aquí? Què s'hi cou de moment? Podrem parlar amb la Su?
3: Mira, la suma l'he creuat fa una estoneta i ja l'he avisada que d'aquí una estona, abans que comenci el concert, l'atracaré, li preguntaré, perquè tinc moltes preguntes per fer-li, tant de la seva vida personal, que ja saps que això ens encanta a nosaltres, i també de la seva carrera, de la seva música. A veure si em puc colar el camerino, que tu ja saps que al backstage ens encanta això dels camerinos,
2: sí, clar, els
3: i a veure què hi trobem per allà. Sí, sí, sí, evidentment. També t'he de dir que quan he arribat, ja hi havia gent, fent cua.
2: Ja hi ha gent.
3: Hem arribat cap a les 7, una cosa així. Sí, sí, sí, sí. Hi havia un grup important de gent a la porta, segudes, estaven menjant un entrepà o alguna cosa, suposo, perquè vés a saber les hores que porten aquí esperant. Uh-huh. I ja hi eren aquí més de 2 hores abans de començar el concert. A veure si després puc escapar-me i puc anar a xerrar amb la gent de la cua, que m'expliquin una mica, no?, quanta estona fa que esperen, quina és la cançó preferida de la Su, i que em cantin una mica, no?, que avui que no hi soc a la cançó amagada i no sentiré els oients cantar, doncs que em cantin les fans de la Su. Que a mi jo necessito que algú em canti, si no, em falta algú en el meu dia, m'avorreixo, necessito acció.
2: M'agrada com penses, m'agrada també que hi hagis detectat on és la Su, que hi hagis detectat on són els fans de la Su, que són aquí fora, també xerrarem amb ells, i de moment aquesta és com l'última hora des de la sala Luz de Gas, no?
3: Sí, és aquesta l'última hora i, a més, hi ha una cosa bastant curiosa, que això no sé si ho puc explicar, però bueno, no hi ha ningú controlant-me.
2: Tira,
3: ara mateix
2: no
3: estic recolzada a una barra, val? Uh-huh. De la sala Luz de Gas, i estic veient com és la barra per dins d'una discoteca i és supercuriós, perquè clar, hi ha totes les begudes, però hi ha una cosa que m'ha sorprès molt, que és que hi ha la sal, saps, dels xarrups de tequila,
2: bueno, clar.
3: I està aquí en un potet i llavors m'estic imaginant sent com una barwoman, no?, servint. No em colaré, tot i que no hi ha ningú, i podria fer-ho perfectament perquè la porta de la barra està oberta,
2: no ho diguis,
3: i podria entrar-hi. Però és molt divertit, és molt divertit, i m'han entrat ganes com de recuperar la meva època de cambrera, perquè jo ja saps que he tingut 80.000 feines,
2: sí.
3: I ara és com que m'han vingut ganes de servir uns xarrups i de servir, evidentment, cerveses Estrella Damm, perquè som els concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm, i jo crec que avui les estrelles no faltaran, en
2: segur
3: tota la nit.
2: Segur que no, segur que no. I tant, doncs estigues ben atenta a veure quines novetats tens. Al backstage de Flashback escoltem Augel, Imael Àngel i també Ultranaté amb Moving to the Sun, i de seguida tornem a connectar amb l'Andrea Romera, i també vindrà la cançó amagada. Per tant, no marxeu, eh? Fins ara, Andrea, que vagi molt bé.
3: Adeu, fins ara.
2: Adeu.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
2: Com us deia, arriba el número 1 de la llista, Ugel, Imael Àngel, i aquesta amb Ultranaté, Moving to the Sun. Yo, what's up, guys? This is Michelle. Hey, this is Ultranaté.

0: El número 1 de la llista nou i renovat d'aquesta setmana, d'aquest passat diumenge, veurem si continuen a dalt de tot de la llista d'èxits més important del país. Moving to the Sun.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
0: Un minut i un quart de nou del vespre. Sou al backstage de Flashback i ja sabeu que avui l'Andrea Romera la tenim fora de l'estudi, la tenim desplaçada a la sala Luz de Gas per celebrar aquests directes 150, celebrar els 150 anys Estrella d'Am amb aquest cicle de directes en sales del país. Avui la Su a Luz de Gas. Però el backstage de Flashback seguim endavant, com sempre, i és que arriba la cançó amagada. Hem triat una cançó, l'hem traduïda al català i us hem posat dues pistes de so. Un tall al revés de la cançó i també un fragment molt lent. I si sabeu quina és la cançó amagada, doncs és molt fàcil. Ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. El nom de la cançó, el nom de l'artista i també us demanem que canteu una mica la cançó. Avui que estic sol i que m'ho he de fer jo, com en Juan Palomo, doncs escolta'm, més que mai m'heu de cantar, el 628-414-029. Anem a les pistes, va. La primera, la pista al revés de la cançó amagada d'avui, fa així. Podeu anar-ho provant al WhatsApp, ja veig que arriben els primers missatges, 628-414-029. Anem a la segona pista, això ho fa molt bé l'Andrea, la traducció al català, i diu així. I malgrat que a vegades em confonc i crec que t'oblidaré, tu vas deixar un buit que ningú omplirà. Anem al WhatsApp, 628-414-029. Estan arribant ja els primers... quanta gent! Ostres! Clar, jo no controlo mai el WhatsApp i ara estic veient una de missatges. Mare de Déu, senyor! Mira, veig que ens diuen Rau Alejandro amb Todo de ti. No és Todo de ti. I també hi ha algú que ens diu que és el merengue de Manuel Turizo i Marshmallow. Tampoc. Ho podeu seguir provant al 628-414-029 amb notes de veu, així us escoltarà tothom. Anem a l'última pista. El fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així. Salir con cualquier... Avui crec que us he posat regaladíssim. Va, la resposta de seguida al backstage de Flashback.
1: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
2: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
6: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
7: Andorra. Andorra. 96.0.
1: Andorra.
7: 96.0.
8: Radio Flashback.
9: Radio Flashback.

0: Backstage i entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, sou al Backstage de Flashback i és moment per resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem un repàs a les pistes. La pista al revés era aquesta. Un pèl fàcil, jo crec, avui, eh? I, a més, la traducció al català deia i malgrat que a vegades em confonc, i crec que t'oblidaré, tu vas deixar un buit que ningú omplirà. 628 414 029, anem a escoltar què ens heu dit els nostres estimats i estimades oients al WhatsApp. Hola.
2: Hola, Flashback.
1: Hola.
2: Som Octavi i la cançó d'avui és Vagabundo, de Sebastián Yatra, i diu... Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. I això, bona nit.
1: Molt bé, Octavi.

0: Vagabund.
1: Aquesta era la cançó amagada d'avui, el so de Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL amb aquest Vagabundo. Hola!
2: Hola, Flashback!
1: Què passa?
2: La Yara, la Inés, la Elsa, la Lara. I creiem que la cançó amagada d'avui és Vagabundo de Sebastián Yatra. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na.
1: Quina marxa en aquest cotxe, tu. Molt bé, noies. Era aquesta la cançó amagada d'avui. Més per aquí, hola.
3: Passa, Flashback.
1: Passa.
3: Marc Frigola.
1: Hola.
3: Bueno, sóc la Paula i crec
1: passa,
3: que la cançó
1: Paula?
3: Amagada d'avui
1: sí.
3: és Vagabundo de Manuel Turizo
1: sí. vale, sí,
3: i Sebastián Yatra. I fa així. Puedes salir con cualquiera, na, na, na, na, na, na. Pasarte la borra.

0: acostándome a la bueno, cara. Adéu.
1: Carai, la Paula, tu molt bé, estimada. Puntet per tu, tot i que acabo de rebre un WhatsApp de l'Andrea Romera que em diu, ostres, la Paula pot saludar a mi també. Paula, saluda l'Andrea, va, si envies un WhatsApp et posarem també després d'aquesta cançó, després d'escoltar-la, perquè l'Andrea avui, encara que no sigui de cos present a l'estudi, també hi és i també està connectadíssima. Anem a escoltar aquest temacle de Sebastián Yatra, Manu Turizo, BL número 1 de la llista fa 3 anys, l'any 2023, amb Vagabundo. Són el Backstage. Hola.

0: És la cançó amagada d'avui, el so de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, IBL i aquest Vagabundo. El Backstage de Flashback l'heu encertat la majoria, 4 minutets i 2 quarts de 9 del vespre.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: I, de fet, una de les persones que l'ha encertat era la Paula, que ha dit hola, Flashback. Diu, bueno, Marc Frigola. I l'Andrea Romera, doncs, m'ha enviat un missatge i m'ha dit, home, la Paula només t'ha saludat a tu i no a mi. I mira, Andrea, que ens, sé que ens estàs escoltant, perquè estiguis tranquil·la. La Paula ens ha enviat una salutació per tu, també.
3: Home, Andrea, que jo no m'oblido de tu. Bueno, va, molts petons. Que sóc la Paula, que acabes de preguntar per mi. Molts petons, Andrea.
0: Vinga, doncs ja tenim el missatge de la Paula, tenim a l'Andrea tranquil·litzadíssima, anem a connectar amb ella, que la tenim a la cua de Luz de Gas, perquè avui hi ha aquest concert de la SU per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. Hola, Andrea.
4: Hola, què tal? Per cert, abans de res, hola, Paula. Moltes gràcies per el teu missatge i un petó per tu també, que m'ha fet molta il·lusió.
0: Dona't per saludada, has vist que bé, la Paula?
4: Sí, sí, sí. Mira, estic a la cua ara, amb les primeres de la cua.
0: Ah, molt bé.
4: Que venen aquí amb unes flors, com et dius?
5: Laura.
4: I per qui són aquestes flors? Per la Su, suposo.
5: Sí, clar.
4: De girassols.
0: Que et pensaves que eren per tu?
5: Perquè és la seva flor preferida.
4: Oh. Ah, mira, li porta, no, dos no, tres girassols perquè són les seves flors preferides. Molt quatre bé. Girassols, perdó. Això està molt currat, eh? A mi ningú... Marc Frigola, a veure si espaviles, no? Jo em regala girassols
0: ja
4: algun
0: som,
4: dia.
0: Ja hi som, jo sóc el teu sol.
4: Quanta estona portes aquí fent cua?
5: Unes 3 hores.
0: Oh,
4: 3 hores! Però ha estat plovent aquesta tarda, t'has mullat?
5: No.
4: Bueno, ha, sí que és cert que hi ha una porxada aquí sota, a la sala Luz de Gas, suposo que s'han refugiat aquí, però déu-n'hi-do, quants anys fa que segueixes a la SU?
5: 7, més o menys.
0: Uau.
4: 7 anys, mare meva. 7 anys de relació, això és una cosa molt extrema.

0: arribat, has dit, a les 5 i mitja. I tu, el regal de les floretes també és de part teva?
1: Bueno, jo poso... Bueno, sí, es podria dir que sí, una mica. Sí.
0: Ella posa les ganes. Sí. Però els diners els ha posat una altra persona.
2: Avui és el dia del Mundial del Somriure, Andrea, explica'm.
0: És veritat, no. Avui és el dia Mundial del Somriure. Llavors, tu li regales un somriure a la Sui, segur que està contentíssima amb això.
2: Clar que sí.
1: Clar que sí.
0: Quina és la teva cançó preferida de la Sui?
1: Ostres, potser ara mateix la d'Una altra vegada.
0: Val, molt xula aquesta també.
2: Guai, molt maca aquesta.
0: És molt maca aquesta, sí. Tu també fa 7 anys que la segueixes a la Su?
1: Pues jo crec que més o menys igual, no? 7 anys es podria dir, o potser... Sí, menys, no sé.
0: Aquí hi ha pica de cosines, eh? Plan, no, jo la segueixo des de fa més que tu. Tu ets, no ets tan fan que a sobre no li has comprat les flors, les he pagat jo només. No, no, no, segur que us ho passeu molt bé, gaudiu molt del concert. Vaig a buscar més gent per la cua, a veure qui puc atracar.
2: Has anat a parlar amb les primeres primeríssimes, oi que
0: amb les primeres primeres. Mira, veig aquí una gent que m'està mirant també. Hola, com et dius tu?
3: Jo em dic Aina.
0: Aina, tu?
3: Abril.
0: I tu com et dius?
3: Clàudia.
0: Val. Aina, Abril i Clàudia. Vosaltres, quanta estona porteu esperant aquí?
3: Una hora, potser? Sí, una hora.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí,
0: una hora. Una hora, avui la gent s'ho està currant moltíssim, eh?
2: Sí, sí.
0: I quina és la vostra cançó preferida de la Su?
4: Jo, Menor que tu, l'Escala.
0: Val, i la teva?
3: Amor tranquil.
0: Ningú coincideix, de moment. Quina és la teva?
3: La meva, Pur.
0: Ningú coincideix, eh?
2: Això mola molt, eh?
0: Ai, mira, vaig aprofitar amb elles que ja han obert la cua, ja comencen a entrar.
2: Val.
0: Vaig entrar amb elles perquè si no em diran, mira, guapa, portem aquí una hora esperant, com perquè ara ens entretinguis i ens deixis aquí xerrant i se'ns coli la gent que vol en primera fila, suposo.
2: Clar, el tema és que obrien portes a 8:45, acaben de tocar a 8:45 i estan obrint.
0: Sí, sí,
2: sí. La cosa va puntualíssima, eh?
0: La gent puntualíssima. Espereu, no us escapeu, vaig amb elles.
2: Ah, sí?
0: Que algú m'ha d'aguantar la porta, si no, no puc entrar, que vaig amb les mans ocupades.
2: I tu pots anar entrant i sortint aquí a la Luz de Gas com si fos casa teva, eh?
0: Sí, jo faig el que vull una mica. D'on veniu vosaltres? Veniu de Barcelona, també?
4: No, de Navàs.
2: Oh, que guai.
0: Però quanta estona heu fet de trajecte?
4: No, una hora i mitja.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? Diu no, com si haguessin fet 5 minuts en metro.
2: Una hora i mitja més, una hora d'esperar.
4: Jo d'aquí, la Gràcia.
0: Val, tu d'on ets, diu?
4: La Gràcia, d'aquí.
0: Val, tu ho has tingut més fàcil i tu d'on vens?
4: Jo vinc de Roses.
0: Hòstia, nano, de Roses, eh? Tu quanta estona has trigat avui?
4: Dues horetes.
0: Dues hores! Mira, jo he vingut de Vilafranca i he trigat una hora i mitja perquè a més plovia i ha estat un merder, imagina't, des de Roses. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs m'alegro, noies, passeu molt bé. Vosaltres quants anys fa que seguiu a la Su?
4: Jo 6.
0: 6 anys, per aquí, tu quan?
4: Jo 6 o 7 també.
0: 6 o 7, i tu quan?
4: Ja més poc, una o així.
0: Bueno, no passa res, avui totes gaudireu igual.
2: Andrea, oi que ja has entrat a dins?
0: He entrat a dins, sí, se m'està tallant la connexió,
2: veig. Estem sentint alguna interferència, per tant et deixo que entris amb les noies, que aneu posant-vos a lloc aquí a primera fila per veure a la Su, i de seguida tornem a connectar amb tu i, no sé, entres amb més gent, no? O xerres amb més gent.
0: Sí, això espero. Vinga, no sé si se'm sent bé ara, però ara sortiré a la cua un altre cop a veure si atraco algú més.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ara tornem a connectar amb tu. Fins ara, Andrea Romera.
0: Fins ara.
2: Adéu, adéu. 2:45 de nou del vespre. Avui els del backstage de Flashback seguint en directe aquest concert de la Su per celebrar el 150è aniversari d'Estrella Damm. Avui la Su a partir de les 9 a Luz de Gas. La propera vegada que connectem amb l'Andrea serà per tornar a xerrar amb algun protagonista o protagonista de la cua i després doncs, també parlarem, evidentment, amb la Su en directe al backstage.
5: Cada dia, quan es fa de nit, backstage, a Flashback.
2: Arriba un bon amic de la Su i una persona, un artista, que va començar més o menys com ella. És en Miqui Núñez, que ens presenta aquesta, que es diu Un altre cop. I és que un altre cop el tornem a tenir preparant cosetes. Ja ens ho va dir al nostre Instagram.

0: El so de Taylor Swift i aquesta que es diu Opalite, una Taylor Swift que no para de treure nova música i ja la tenim a dalt de tot, de totes les llistes d'escoltes mundials amb la seva nova cançó. A veure si ben aviat comença a sonar Flashback.
1: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 4 minutets i arribem al punt de 3 quarts de 9 del vespre. Sou al Backstage de Flashback i avui ja sabeu que estem celebrant, estem de celebració al Backstage de Flashback. Estem celebrant un dels concerts inclosos dins el cicle de concerts d'Estrella Damm per celebrar el seu 150è aniversari. Avui tenim l'artista que sona de fons, Alasu, en directe a la sala de Luz de Gas aquí a Barcelona. El concert comença a les 9, d'aquí poc més d'un quart d'hora. I ara mateix tenim a l'Andrea Romera amb la Su al backstage, ni més ni menys, que de la sala Luz de Gas. Per tant, anem a connectar amb ella. Hola, Andrea, què tal? I em sembla que la Su ja ens pot escoltar també. Hola, Su.
2: Bona nit, Marc Frigola. Mira, ara mateix som a dins de la sala Luz de Gas, al Camerino,
0: olé,
2: en concret amb la Su, ara que queden pocs minuts perquè comenci el seu concert, que forma part del cicle Directes Estrella Damm 150,
0: sí,
2: per celebrar el 150 aniversari d'Estrella Damm. Al backstage, Su, som molt de números, sempre comencem amb la mateixa pregunta, que és que puntuïs el teu dia de l'1 al 10.
3: El meu dia? Ha plogut tot el dia, eh? Llavors
2: sí,
3: això baixa molt la puntuació. Yeah. Però tenim concert, llavors diria avui un 8,5.
2: Mira, justament la següent pregunta era si t'agrada la pluja, avui que ha estat un dia plujós, però veig que no.
3: M'encanta la pluja quan no m'he de moure de casa.
2: Vale.
3: Però si la pluja i haver de passejar, i a més tinc una gossa, que és un pollo perquè no passen bé, llavors prefereixo pluja quan estàs allà amb la manteta al sofà i mirant una pel·lícula o un llibre xulo, si no, horrible.
2: A més, m'has explicat una cosa molt divertida, que és que quan has arribat aquí, ara fa una estona, hi havia gent ja a la cua i els hi has dit que estava plovent, que marxessin
3: total,
2: a casa.
3: Sí. O sigui, és veritat que l'entrada de Luz de Gas fa com una mica de Porsche, té una mica de porxada, però els he dit, noies, per favor, aneu a cobrir-vos les vull seques a l'hora del concert.
2: Doncs no han marxat, eh?
3: No han marxat.
2: He arribat després i encara hi eren. Encara hi eren.
3: Pues molt agraïda, la veritat.
2: El Marc Frigola, a més, avui està obsessionat amb què és el Dia Mundial del Somriure. I m'ha obligat a que et preguntés què és allò que et fa somriure.
3: Home, estar a un escenari sempre em fa somriure. També em fa molt somriure veure concerts d'altra gent.
2: Val.
3: O sigui, consumir música en directe és una cosa que em fa molt feliç.
2: Avui sempre. El concert és teu, no és d'altra gent.
3: Sí.
2: Un concert de la mà d'Estrella Damm. Recordes com va ser el dia en què t'ho van proposar, formar part d'aquest cicle de concerts?
3: Doncs ara mateix et mentiria si et digués que me'n recordo, però sí que me'n recordo de com em vaig sentir de la proposta de tocar Luz de Gas, perquè és una sala que no havíem tocat mai, i jo l'última vegada que vaig estar aquí va ser el concert del comiat de Ses Freixes, fa
2: val,
3: un pilo d'anys, llavors em fa molta il·lusió trepitjar un escenari de Barcelona que encara no he trepitjat, per tant, molt contenta.
2: A més, un escenari històric, el
3: històric,
2: de Luz de Gas.
3: Sí, sí.
2: Suposo que també has vingut aquí de festa,
3: sí,
2: a banda de veure concerts. Tens alguna anècdota divertida que es pugui explicar?
3: Em vaig creuar amb la porta una vegada.
0: Wow.
2: Aquí?
3: Sí.
2: I et va fer aquell ball? Què fa ell?
3: No, crec que no sap, evidentment, no sap qui soc. Òbviament, però sí.
2: Sí que ho sap.
3: No crec, no crec.
2: Jo crec que potser aquell dia... No,
3: aquella hora no sabia qui era clar, ningú, potser.
2: No sabia qui era el mateix,
3: no,
2: tampoc,
3: no? Ho sé,
2: no?
3: Però, sí, sí, però sí, me'l vaig creuar.
2: Què t'agraden més, els concerts en sales petites o ets més d'escenaris grans?
3: M'agraden molt les dues coses, però els concerts de sala crec que és una cosa que té la màgia que es crea, com veure les cares de tothom, les reaccions, que és una cosa que jo defenso molt. De fet, he fet gires amb sales molt petites molt recentment i crec que si hagués de triar em quedaria amb els concerts petits perquè així és com aquest, és que es crea aquesta intimitat que crec que la meva música predica molt.
2: Veus la cara de la gent,
3: sí,
2: a la primera fila.
3: Es pots intimidar, pots sí, parlar, no? Genera com una conversa, això és xulo també.
2: Et passa? T'ha passat algun cop de veure algú a primera fila que no se sabia cap cançó i pensar... Si no t'agrada el concert, podries
3: no
2: haver vingut.
3: Llavors vas a girar i comences a parlar amb aquesta persona i dius qui t'ha obligat a venir i tal, llavors generes com una espècie de... que es posi incòmode i que acabi somrient, no?
2: M'agrada com fer.
3: Exacte, sí.
2: M'agrada.
3: S'ha de fer això.
2: I com a espectadora, t'ha passat mai allò d'anar a una sala petita, descobrir algú i després, al cap d'un temps, veure que aquella persona, aquell artista, creix molt i tu poder dir allò de jo el vaig veure aquell dia que va tocar per 200 persones només?
3: Mira, m'està passant molt amb un artista que es diu Michael Foster, que no sé si el coneixes, que és un tio de Madrid, que jo el vaig descobrir a una sala que es va tocar per 10 persones a Madrid fa molts anys i ara està omplint rivieres, vull dir, li està anant molt bé. I em fa molta il·lusió que això passi.
2: Que guai.
3: Però jo dic que, o sigui, s'ha de seguir defensant les sales petites per molt que l'artista li vagi bé, també. Vull dir que no sigui només quan està al principi, no només ser fan de ser fan emergent, sinó com ser fan de ser fan en general.
2: Que guai. L'últim cop que ens vam veure va ser al Clotilde, ara fa uns quants mesos. Va ser un concert que va sortir molt bé, però que va començar a ensopegar tot, perquè havies de tocar acompanyada amb una persona que no va arribar mai.
3: No
2: perquè no sé, no recordo ara si era a Mallorca o Menorca, que havia de volar des d'allà, li van cancel·lar el vol
3: sí, sí,
2: i et va tocar cantar sola. Avui, de moment, algun imprevist o tot està bé?
3: Avui, de fet, estic més acompanyada que mai, perquè tenim per primera vegada a l'escenari una violinista magnífica, la Laura, que ara no hi és, estic mirant cap allà perquè està al Cipolí. I em fa molta il·lusió que farà uns coros i uns violins, una tia xulíssima, i em fa molta il·lu, perquè no mai havíem fet arreglos de violí per la meva música. Llavors, avui, més que restar, sumem a gent a l'escenari.
2: Això t'anava a dir perquè abans, quan jo he arribat, m'he quedat flipant amb aquest camerino, m'encanten els camerinos dels artistes, hem vist el violí, però veig altres coses per aquí que em semblen bastant divertides. Veig un peluix, veig un cap gros que ja m'has dit que no és teu.
3: No és meu, no és meu.
2: Però hi ha alguna cosa que demanis especialment als camerinos que diguis, si no hi és això, jo no puc cantar?
3: Bueno, jo normalment no soc molt tiquismiquis, però avui el meu bateria, que no vol sortir, però està aquí, s'ha queixat molt perquè et deia, home, una truita de patates... No? I llavors, a part del sopar, hem comprat una truita de patates per ell, perquè és més exigent ell que jo, a vegades. Sí. No, però...
2: El tenim per aquí, que vol participar també.
3: Està aquí de públic. No, però en general, aigua, i tampoc som un grup que siguem molt de beure, en realitat. O sigui, no bevem molt abans dels bolos, potser a vegades després, però no demanem gaires coses, som bastant poc interessants en aquest aspecte.
2: Avui sí que és cert que com és un concert que va de la mà d'Estrella d'Am, he vist una nevera plena d'estrelles, eh?
3: Avui s'han currat. Avui haurem de veure, vaja. Avui, com que és Estrella d'Am, haurem de veure.
2: I la truita aquesta m'interessa molt. Tu ets team amb ceba o sense ceba?
3: Mira, sense ceba em sembla... O sigui, una aberració, em serà fatal, i ho sento moltíssim per la gent que li agradi, perquè té les papilles gustatives rebentades pel Covid, probablement.
2: Sí, la d'avui és amb ceba.
3: Sí.
2: Feta o poc feta?
3: Poc feta. Bueno, espero. Està allà una bossa, ara veurem.
2: Sorpresa. Sí, sí. I, per últim, hem vist que l'últim concert que tens programat és el 23 d'octubre a Reus, però, clar, després d'això, què hem d'esperar de la SU aquest 2027? Què? Volem saber-ho tot, tot el que
3: aquest
2: puguis dir.
3: Aquest 2027 serà un any... Hi haurà concerts, però no hi haurà gaires, perquè estarem preparant una cosa grossa. Jo crec que ja porto 8 anys fent música, porto 4 discos, i ja és hora que faci un disco que dona una mica de cop un de puny sobre la taula, amb una mica de canvis de coses. No vull explicar molt, perquè encara tampoc, no ho sé. Però sí que serà un any de bastanta calma. Hi haurà algun concert a Barna, de fet només n'era un, bastant gran, ja l'anunciarem. Però la resta serà un any de receso, de calma, d'estar a l'estudi molt.
2: A mi m'agrada molt punxar, llavors, resum del 2027. Un concert molt gros a Barcelona que encara no s'ha anunciat.
3: Molt gros a nivell de concepte, però exacte.
2: I després estaràs treballant en el teu nou àlbum, que encara no sabem quan sortirà.
3: Correcte.
2: Ens pots donar alguna pista de com serà el so, si tens alguna inspiració, algun concepte ja en ment?
3: Doncs mira, igual que el concert d'avui, cada cop soc més fan de la música 100% orgànica. De fet, avui és un concert on no portem ninguna base gravada ni res, tot el que sona a l'escenari és el que estàs veient. Llavors jo crec que serà un disc bastant orgànic, molt... No acústica, evidentment, perquè també hi haurà tralla, però serà super orgànic i super... Bueno, lo que ves és lo que suena i bueno.
2: Fa poc vam estar amb els Tiets, que han de treure àlbum aquesta primavera, ens van dir, i literalment em van dir la mateixa frase. És un àlbum bastant orgànic.
3: Tenen més feina ells que jo, per orgànic.
2: Pot ser que sigui una tendència, ara, o és que simplement heu coincidit?
3: Jo crec que la música minimalista, o sigui, com amb menys pistes, està molt a l'ordre del dia, o que es... O sigui, Ocas, per exemple, fa temes amb molt pocs elements i fan que sonin molt grossos, no? Però jo crec que igualment, al final, una guitarra acústica i una veu és una cosa que mai, per moltes capes que li treguis, si això funciona sol, qualsevol cosa que li fiquis només sumarà, no? Llavors, si ja crees el disco des d'aquest punt, doncs jo crec que és molt més fàcil que la cançó sigui bona o que el disco funcioni. És el meu punt de vista.
2: Doncs moltíssima sort amb aquest àlbum. Al Backstage estem obertíssims a que el vinguis a presentar quan vulguis, o si treus alguna cosa abans que surti el disc, també tens les portes superobertes.
3: Gràcies.
2: I molta sort també amb el concert, que ja no et trobem més temps, que has de sortir gairebé.
3: A veure si us agrada.
2: I hauràs d'escalfar la veu i aquestes coses que feu als artistes.
3: Després posem a fer el pi i aquestes coses.
2: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Doncs aquí teníem a la Su i també a l'Andrea Romera. Gràcies, noies. Gràcies, Andrea. La Su que comença red. Mira, d'aquí 10 minuts mal comptats. Per tant, us explicarem totes les novetats d'aquest concert al Backstage de Flashback i podreu recuperar els millors moments d'aquesta entrevista també a les nostres xarxes socials.
2: El xiquet que porto.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al Backstage de Flashback.
0: Doncs 10 minutets i les 9 del vespre, 10 minutets també, i la Su comença aquest concert a la sala Luz de Gas. Moment per Aitana, al Backstage de Flashback, amb aquesta proposta, la més nova que coneixem del Quart Azul, Conexión Psíquica.

0: Era el so dels Catarres, diumenge sense drama, i també els divendres. Cada dia no hauria de contenir cap petita dosi de drama. Els Catarres, que per cert, seran a l'última gran festa de l'any per celebrar el 120è aniversari del RAC, serà el Sant Jordi, el 23 de desembre d'aquest any, amb els Buhos, amb Sopa de Cabra i també amb els Tiets, i evidentment els Catarres. No us ho perdeu, les entrades a clippersmusic.org.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 3 minutets i ens plantem al punt de les 9 del vespre. Sou al backstage de Flashback, avui fent aquest programa especial per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm amb l'Andrea Romera, desplaçada al concert de la SU. De seguida ja la tindrem per aquí, ja la tindrem a l'estudi. Abans, però, hem d'obrir aquell espai on us posem per primera vegada les cançons que més escoltareu en els propers mesos. I és que els divendres és el dia que els artistes escullen per presentar-nos les novetats musicals. Per tant, anem a repassar les més destacades d'avui. La primera és de Marc Cambor i és aquesta, que es diu Born for You. La

Un home de Marc Ambor que segur que us sonarà per aquesta cançó que va sonar i moltíssima flashback. De fet, encara és l'hora d'ara que continua sonant i de valent, que és el seu gran èxit, la seva carta de presentació, Belong Together. You

Un Marc Cambor que ja està preparant el seu nou treball d'estudi. Aquest Belong Together s'inclou dins d'un àlbum del 2024. I aquest Born For You és la novetat d'avui, la novetat que ens presenta avui i que formarà part d'un àlbum que precisament es diu així, Born For You. Marc Cambor torna a la càrrega i sembla que abans no acabi el 2026 ens presentarà nou treball d'estudi. Més novetats d'avui divendres. James Blunt ens signa aquesta que es diu Circles.

La veu de James Blunt, que és inconfusible, el bo d'aquest artista, que és una cançó que, la veritat, fa molt de dia d'avui, dia plujós, una cançó que s'inclourà dins l'àlbum Airplane Mode, que, atenció, sortirà el 6 de novembre. Queda poc més d'un mes perquè surti aquest àlbum, del qual ja en coneixem Tastes Like Summer, la cançó que està sonant aquí a Flashback. També ens ha presentat Weight of It All, i ara aquesta, el tercer senzill, el tercer avançament de l'àlbum, que és Circles.

Doncs sona molt i molt bé, eh? James Blunt, una altra vegada trepitjant fort i una altra vegada trepitjant l'antena de Flashback. Més cançons, més novetats d'aquest divendres. Atenció amb aquesta. Els Rolling Stones ens han presentat una altra cançó. No paren, eh, de treure música últimament. I aquesta es diu Bad Luck Hideaway.

Si parlàvem que la veu de James Blunt és inconfusible, què me'n dieu d'aquesta, eh? El so del Rolling, una altra vegada, una altra cançó, i evidentment, quan és una novetat, escolta'm, doncs la posem a Flashback, si és ben bona. Bad Luck Hideaway, la més nova del Rolling, que també sona en aquesta playlist de novetats. No us heu equivocat, eh? Tranquils, tranquil·les, sou a Flashback, i sí, evidentment estan sonant els Rolling Stones. I, de fet, ara, o sigui, normalment ens passa una cosa als locutors, mira, us explico una anècdota, i és que ens demanen que intentem lligar d'alguna manera les cançons, no? Que us presentem una cançó i que llavors la següent que vingui, doncs, que estigui lligada d'alguna manera. Però, clar, ja em direu vosaltres com m'ho faig jo ara per lligar als Rolling Stones amb aquest autèntic temacle, Bad Luck Hideaway, amb una cançó que hem posat en aquesta playlist ben bé per comentar-la, per riure. I és que David Bisbal té nova cançó i es diu ni més ni menys que Quijote.

Si algú sap com es lligaria això, com passaríem del Rolling Stones a David Bisbal d'una manera elegant, 628-414-029, i escolta, si ho feu bé, probablement us fitxen en el meu lloc, perquè no he sabut fer. Per cert, una cançó que no sé si em passa a mi només, ho hem comentat amb l'Andrea Romera a la redacció, i és que ens recorda molt a la típica obertura de manga, sí o no? Mireu com és la introducció d'aquesta cançó, la més nova de David Bisbal, que ha sortit avui divendres, que es diu Quijote. Bola de Drac Z, no? El detectiu Conan. És que és realment així, no sé, hem al·lucinat una mica amb aquesta cançó de David Bisbal, que, en fi, us l'hem posada perquè també tinguéssiu, doncs, aquesta novetat ubicada. Evidentment, doncs, home, no us direm que l'aneu a escoltar, perquè tampoc és el que ens toca. El que sí que us direm que escolteu és la més nova de Lil Nas X. Atenció, perquè ara portava un bon temps sense música, i la veritat és que, atenció, perquè el tenim ja aquí, a Lil Nas X, de tornada, i aquesta sí que l'escoltarem sencera. Es diu World's Greatest i és la més nova de Lil Nas X. Sona per primera vegada al Backstage de Flashback.

0: Jamaican Bamba, Mugel, Solto i aquest Tamacla, que segueix sonant amb força encara a Flashback, camí a un quart de 10 de la nit.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits!
1: Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Hola, Andrea Romera.
3: Hola, què tal?
0: Ja ets a l'estudi, què fem?
3: Jo estic molt contenta. Tu, què? Has estat molt tranquil sense mi, no?
0: Tan tranquil?
3: Ja va bé un detox, no?, de tant en tant.
0: Mira, t'he de dir una cosa. A la redacció estàvem al revés. Tu, abans de marxar avui,
3: sí,
0: estaves una mica tranquil·la, com el temps, diria.
3: Bueno, m'ha vingut la regla i estava de baixona.
0: Jo estava absolutament espitat avui.
3: Sí.
0: Perquè, bueno...
3: I volies fer-te un altre cafè a sobre.
0: Porto moltes hores despert i m'he fet uns quants cafès per aguantar i... I, en canvi, ara estem completament al revés, crec. Tu estàs com prou espitada del directe, de la màgia d'anar amunt i avall, d'haver estat a l'Utegas, i jo, en canvi, estant aquí sol, estic molt zen.
3: Tu estàs aplatanat, he d'espavilar-te una mica perquè jo vinc d'un concert, pensa això, i vinc amb l'energia pels núvols.
0: Un moment, quantes estrelles estàs fet? Et veig molt accelerada, eh?
3: No he begut, et juro que no he begut res. De fet, la Su ens ha ofert, perquè de veritat tenia una nevera plena d'estrelles, ens ha ofert aigua, cervesa, cafè, de tot. I no he begut res, menys mal, perquè si no ara estaria aquí fent saltirons.
0: Vinga, Andrea, la dosi de relax d'aquesta nit.
3: He de respirar fons.
0: ASMR al backstage, eh? Què has fet quan has arribat del concert? No, però mira, ASMR. Clar, tu has marxat, que allò just començava, no?
3: Sí, m'ha fet una enveja, de veritat. He pensat, i si de cop deixo de contestar el WhatsApp i les trucades, dic que no tinc cobertura, que m'ha xuclat un forat negre i em quedo aquí gaudint del concert, però és que no podia, perquè jo, al final, tinc unes responsabilitats,
0: ja, ja,
3: que són fer un programa, també, i he hagut de venir. L'Utegas està aquí a 10 minuts de ràdio, llavors he pogut venir sense cap problema.
0: Home, has vingut bastant ràpid, des de que m'has enviat el WhatsApp. El taxi que ha fet? Escoltava Flashback, no, suposo?
3: Jo sempre que pujo un taxi miro les emissores. Llavors vaig traient temes de conversa. Saps què em passa? Em toquen sempre taxis molt xerraires. Molt xerraires.
0: Més que tu?
3: Molt més, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: I em confessen unes coses a vegades que penso...
0: Què t'ha explicat avui? O no?
3: Bueno, avui li he explicat que treballava a Flashback, llavors m'ha dit, ah, sí, i m'ha començat a explicar que ell coneix a la família de l'Aitana, que la seva filla coneix a l'Aitana perquè anaven juntes a l'institut de petites i no sé què. Sí.
0: Però tu, quines coses et passen, Andrea? Això no és normal, eh?
3: T'ho dic de debò, és que els taxis que em toquen són molt xerraires, i en aquest cas això, era un senyor que per algun motiu coneixia la família de l'Aitana, la seva filla, és que ara no sé si era que anaven juntes a l'institut, a l'escola o què, però com que es coneixien del poble allí. M'ha explicat que la seva filla va tenir una filla també, i que quan la va tenir, doncs va anar a veure la família de l'Aitana per ensenyar-li la filla. Sí.
0: Mare de Déu. És que m'encanta. Doncs en fi, mira, les històries de l'Andrea, l'important. Heu estat escoltant el programa, no?
3: Sí, 100%. T'escoltàvem de fons.
0: No, deu haver escoltat la playlist que hem fet de novetats.
3: Sí, però ara... ell estava molt enfocat en la seva conversa.
0: Al backstage encara ens queda fer el safareig.
3: Sí.
0: Ens queden les notícies virals del dia.
3: Sí.
0: Ens queda fer el concurset, ens queda la recomanació nocturna. Queda molta estona encara de programa,
3: Queden moltes coses, però jo tinc una energia que podria fer 5 programes ara mateix.
0: Doncs no, desconnecteu, fem una petita pausa. Aviam si li baixa aquesta energia a l'Andrea Romera. I de seguida tornem al backstage.
1: De 8 a 11 Backstage a Flashback Andorra
2: 96.0.
1: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.
4: Yeah, bunks and runs. Can't talk.

0: headphones.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Aquí cerrar-lo i que ho ando.

0: És la més nova de les Katsai, es diu Animal i ja té un tracte de privilegi a l'antena de Flashback. Durant tota aquesta setmana ha estat l'èxit de la setmana, la més cuidada, la més mimada de la nostra programació.
1: A Flashback, només èxits. Només èxits! Al Backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Això del final és el que fan a les altres cançons, les Katsai. Som l'èxit de la setmana i tu no. 4 minuts i 2:15 de la nit, pràcticament equador del programa avui divendres, i és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat. Atenció, perquè una intel·ligència artificial creada per un supermercat per ajudar els seus clients a cuinar,
2: sí,
0: acaba recomanant-los receptes mortals.
2: Rotllo verí per assassinar?
0: A veure, tot té una mica d'explicació. Ha passat a Nova Zelanda.
2: Val.
0: I és que el supermercat Pack and Save va crear fa un parell o tres d'anys un chatbot anomenat Save Meal Bot.
2: Val.
0: I la seva idea era molt pràctica. Tu li deies quins ingredients tenies a la nevera,
2: sí,
0: i la intel·ligència artificial et proposava una recepta amb ingredients, quantitats i instruccions.
2: Sí, això és molt
0: perfecte,
2: típic.
0: Molt fàcil,
2: sí, es
0: no?
2: fa molt, això.
0: Doncs això, ja us dic, ho van crear l'any 2023. Què passa? Que la ment humana va més enllà que la de la intel·ligència artificial. Llavors, hi havia persones que per trolejar a la intel·ligència artificial introduïen productes que evidentment no eren per menjar. Per exemple, van arribar a incloure lleixiu,
2: no, home, no,
0: cola o aiguarràs.
2: Però i la intel·ligència artificial et deia, posa-li una miqueta d'això.
0: La intel·ligència artificial, en lloc de dir, no, això no t'ho pots menjar, el que feia era generar una mena de mescla d'aigua aromàtica i et presentava tots aquests ingredients que, evidentment, et devien corrompre per dins.
2: Home, evidentment.
0: Doncs te'ls combinava com si fessin una espècie de plat que tu després t'havies de menjar.
2: Però em sembla això una autèntica bogeria. Imagino, espero i desitjo que aquest supermercat retirés aquesta intel·ligència,
0: sí,
2: artificial.
0: No ha passat absolutament res, però és que el més surrealista és que no només et donava els ingredients, sinó que ho presentava com si fos una recepta normal. Una de les preparacions perilloses es descreia com...

0: Molt bona, aquesta cançó.
1: Tan viral.
0: Sí.
1: Serà el protagonista de la nova samarreta del Barça pel Clàssic. I és que Spotify i el Barça han escollit el raper nord-americà per protagonitzar la samarreta especial que el Barça lluirà en aquest clàssic que se celebrarà contra el Real Madrid. Segons ha avançat RAC1, de moment no està confirmat al 100%, però, vaja, ja el diari Sport ja ho havia dit.
0: Sí, ja feia temps que es deia. Sí,
1: que estaven
0: sí.
1: molt a prop de Tyler, the Creator, i ahir RAC1 sembla que ho va confirmar. És el novè artista que apareix a la samarreta del Barça després de noms com Rosalía, Drake, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran o Olivia Rodrigo. I precisament Olivia Rodrigo,
0: sí.
1: l'última artista que va aparèixer a la samarreta del Barça, és la que més merchandising ha venut. Hi va haver una autèntica bogeria amb el logo d'Olivia Rodrigo a la samarreta del Barça.
0: Home, jo vaig estar a punt de comprar-me una samarreta, no sé si te'n recordes, perquè vaig anar allà a l'esdeveniment que va fer Spotify, a Montjuïc.
1: Sí.
0: Vaig quedar absolutament posseïda per la seva energia i per la màgia que desprenia aquell lloc.
1: I tu volies una samarreta.
0: Sí, i per un moment vaig embogir, vaig anar a preguntar els preus, em van dir 95 euros, vaig dir, no, em sembla tan car. Per sort, va baixar la Verge Maria del Cel sí. i em va dir, Andrea, no ho facis, són molts diners, ja. i no ho vaig fer.
1: Molt bé, Andrea, que bé la Verge Maria del Cel. Doncs Tyler, the Creator, és un artista que té 3 Grammys i és conegut per cançons com, sobretot, See You Again, que acumula més de 3.000 milions de reproduccions.
0: Sí.
1: És una autèntica bogeria. I també va ser cap de cartell del festival Primavera Sound. Actualment té 38 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant, no estem parlant d'un artista poc conegut. El que sí que és cert és que Tyler, the Creator, arrossega algunes polèmiques darrere seu.
0: Ja hi som.
1: Els seus primers treballs d'estudi van ser molt polèmics perquè, per les lletres, sobretot, hi havia molt contingut homòfob, era bastant violent i, sobretot, amb les dones, i va tenir problemes per entrar al Regne Unit per aquests motius. Us he de dir que sembla que ha derivat i sembla que s'ha adreçat una mica, però, en fi,
0: no,
1: el que no farem serà blanquejar una figura que ha estat tan polèmica perquè aparegui la samarreta del Barça.
0: Ah, no, no ho farem. T'he de dir que no em fa especial il·lusió que sigui aquesta persona,
1: no.
0: Més enllà per les seves polèmiques, no és un artista que segueixo. Sí que és cert que aquesta cançó m'agrada i és molt xula, però no en conec més.
1: Has posat una cara quan has associat que aquesta cançó
0: sí.
1: era de Tyler, the Creator, que jo he vist que no sabies absolutament qui era Tyler.
0: No. No, en absolut, no sé qui és, no sé quina cara fa, me'l podria trobar a Passeig de Gràcia,
1: sí, sí.
0: ara el sortia a la ràdio i no...
1: A més té una marca de roba que es diu Golf,
0: uh-huh.
1: i és probable que el Barça porti Golf aquí escrit a la samarreta, vull dir, una mica cutre.
0: Per què no agafem artistes? No sé, Bad Gyal, sí, sí. molaria molt.
1: Sí, t'encantaria.
0: A mi m'encantaria.
1: Samarretes a 400 euros, 1.899 samarretes a 400 euros amb el logo de Tyler, the Creator, i l'edició exclusiva, signada pels jugadors, a més la versió de partit, 3.000 euros.
0: Mare de Déu!
1: Vosaltres mateixos. És perquè la petita Andrea baixi revolucions, ara.
0: M'està anant tan bé, això. A veure si ara no remuntarem, quedaré aquí, eh?
1: Tot això per explicar-vos que el Japó organitza un torneig de dormir. Pots guanyar fins a 15.000 dòlars si ets el millor.
0: On em puc apuntar, aquest torneig? Que torno del Japó amb 15.000 dòlars.
1: Us explico. A Tòquio han organitzat una competició que sembla feta a mida per qualsevol persona que odia matinar o per l'Andrea Romera. És un concurs de migdiades.
0: M'encanten les migdiades.
1: Es diu Mat Race by Koala.
0: Uh-huh.
1: Vull dir, matalàs de koala, més o menys. I consisteix bàsicament a estirar-te en un matalàs i dormir durant 90 minuts, una hora i mitja.
0: Però si això és molt fàcil.
1: Val. Un equip mèdic controla amb uns sensors que et posen,
0: sí.
1: Com de ràpid te dorms, quina qualitat del son tens i fins a quin punt aconsegueixes mantenir-lo estable. Perquè hi ha com trampes. Per exemple, durant la migdiada et posen sorolls, fan interrupcions sorpresa i intenten comprovar qui és capaç de dormir o de continuar dormint malgrat aquests entrebancs.
0: Em sembla una prova, amb perdó, de merda. O sigui,
1: sí.
0: dormir durant 90 minuts seguits amb algun sorollet de fons.
1: I que et vagin posant sorolls i que et vagin movent coses.
0: A veure,
1: no?
0: quin tipus de soroll.
1: No ho sé, però...
0: Si es posa algú cridar-me a l'orella, potser sí que em desperto, però si encenen una tele, una ràdio o alguna cosa així, creu-me que no
1: n'entero. Somni profund, l'Andrea.
0: Sí.
1: I encara hi ha més coses. També hi haurà premis premis per les persones capaces de dormir en les posicions més estranyes i ridícules.
0: Ah, això sí que no puc,
1: no,
0: eh?
1: No, no ets d'aquestes. No. El guanyador s'emportarà 2,20

0: 22 milions de iens, que són el que dèiem, aproximadament 15.000 dòlars. Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, m'anirien de bé mi aquests diners.
0: Sí, no tornaries al backstage, no?
2: Cada dia, quan es fa de nit, backstage, a Flashback. Flashback.
0: Passant 5 minuts de 2:15 de la nit, al backstage de Flashback escoltem la més nova de Somber i aquesta que es diu My Body Isn't Ready.

0: És el so d'Anamena al costat de Lola Índigo i aquesta proposta que s'anomena Petitó al backstage. Mira les que contentes. 3 minutets i ens plantem al punt de 3 quarts de 10 de la nit.
1: Sou al backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: 4 minuts, perdoneu, que l'Andrea se'm queixa.
2: 3 i mig.
0: Arriba el millor moment del dia, va.
2: Per fi arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback. Que avui és un d'aquells safarejos que m'agraden a mi perquè ho tenen tot. Té amor, té desamor, té diners. Avui tot en un.
0: Dios, és la teva sèrie preferida.
2: M'encanta.
0: És la trama del moment.
2: I la protagonista és Sia.
0: Per tant, avui passem de la Su a la Sia.
2: Està molt ben trobada, aquesta broma.
0: Has vist? Encara aquesta hora em rotlla el cervell,
2: eh? Molt bé. Mare, a veure, què ha passat? La revista americana TMZ, que és el nostre mitjà de safareig de referència,
0: sí,
2: ha publicat en exclusiva que Sia ha venut el 50% del seu catàleg musical.
0: Exclusiva.
2: Exclusiva, exclusiva mundial. Des de TMZ asseguren que han obtingut un document que confirma aquesta venda, que és la venda d'una participació del 50% del catàleg de Sia a l'empresa d'entreteniment i inversions Pop House, per un total, atenció, de 180 milions de dòlars.
0: Déu-n'hi-do, eh? Clar, això està passant una mica amb... Bueno, és que jo ho veig així. Està passant com amb l'habitatge. És a dir, grans empreses, grans multinacionals estan comprant doncs això, catàlegs d'artistes per poder-los vendre i per poder invertir en ells.
2: Sí, amb la gran diferència que aquí l'artista vol vendre-ho i amb el tema de l'habitatge, la gent que ens quedem al carrer ho
0: sí,
2: hem de pagar unes morterades de lloguer, no
0: total,
2: podem.
0: Eh? Però tu creus que l'artista el vol vendre? Fixa't que moltes vegades ho ven en moments en els quals no està al pic de la seva carrera. I evidentment, tu com a artista, sí, mira, ja ho vendràs, però probablement ho estàs malvenent si tu mires a llarg plaç, saps?
2: Yeah.
0: Ho acabes venent moltes vegades com per necessitat, diria jo, no ho sé.
2: No m'ho havia plantejat així. Sí que és cert que Pop House és una empresa que es dedica una miqueta a això i
0: clar,
2: que no és el primer catàleg que compra, el de Sia. De fet, això de vendre el catàleg és una cosa que hem vist molt últimament.
0: Sí.
2: Justin Bieber també va fer-ho fa poc. Però en el cas de Sia, la venda es complica una mica pel seu recent divorci amb en Dan Bernard.
0: Què ha passat aquí?
2: Doncs resulta que el seu exmarit, ara, Dan Bernard, reclama una part dels diners.
0: A veure, Dan, jo ara potser em poso on demanen, però tu què has fet en aquestes cançons, Dan?
2: A mi em fa la sensació que el Dan el que vol és xupar del bote i viure del cuento de la Sia durant tota la seva vida.
0: Doncs donde les Dan les tomen, eh?
2: Mira, de moment Sia no s'ha embutxacat aquests 180 milions de dòlars.
0: Val.
2: De moment rebrà 165 milions de dòlars, que són els diners corresponents a les cançons creades abans del seu matrimoni, com per exemple Chandelier, Titanium o Cheap Thrills.
0: Home, és que clar.
2: Però Dan Bernard reclama una part dels diners de les cançons que Sia va publicar mentre ja estaven casats.
0: Et diré una cosa. La sort aquí és que les bones són d'abans.
2: Sí, és veritat.
0: No? O sigui, s'ha venut el 50% del seu catàleg, d'acord. Però és que s'està venent els drets de Chandelier, Titanium i Cheap Thrills.
2: Sí, sí.
0: Per mi són els tres grans, grans, grans èxits de Sia.
2: Sí, aquí sí ha tingut sort. La veritat és que sí.
0: Sí, que Dan no havia arribat a la seva vida, mare de Déu, senyor.
2: Llavors, queden 15 milions de dòlars per arribar a aquesta xifra de 180 milions,
0: sí,
2: que és la quantitat de diners per la qual ven Sia el seu catàleg. Aquests 15 milions de dòlars que falten es quedarien allà retinguts temporalment, fins a que la parella, ara exparella, pugui resoldre el repartiment definitiu entre les dues parts.
0: Doncs far away, que comencin els trets, que comenci aquí la batalla judicial, probablement, perquè això anirà per llarg.
2: La batalla judicial va començar ja fa temps.
0: Ah,
2: perquè,
0: sí,
2: no sé si recordes que Sia i Dan Berner es van divorciar al març del 2025, després de 2 anys de matrimoni i amb un fill en comú.
0: És veritat.
2: I en aquell moment es va parlar molt d'aquest divorci perquè ell li demanava a Sia una manutenció de més de 200.000 euros mensuals.
0: Mare de Déu, senyor, però aquest andant qui és?
2: No dòlars, parlem d'euros ja, perquè deia que durant el temps de matrimoni tant ell com la criatura estaven acostumats a un nivell de vida molt alt i, clar, ara seria una patacada perdre-ho tot amb aquest divorci.
0: Aquest andant... Lo d'aquest andant és tenir més cara dura nen que una sabata de cautxo. Per favor, on vas?
2: Perquè ell no volia que el seu fill es veiés afectat per aquesta ruptura i no volia que la vida del seu fill canviés.
0: Que pugui portar el Polito al seu fill. Mare de Déu.
2: Finalment, però, es va acordar una manutenció molt més baixa, calderilla, 39.000 euros al mes.
0: Però això què és?
2: Fins que el nen tingui 18 anys.
0: Que clar, doncs ara entenc per què Sia s'ha de vendre tot el punyetero catàleg perquè ha de pagar-li la manutenció al nen, a la criatura, i no arriba. Mare de Déu, senyor.
2: Bueno, i ara encara estan allà aquells 15 milions de dòlars que estan una mica al limbo, sí, a l'aire, a veure què fan amb ells, a veure si arriben a un acord i a veure qui se'ls queda.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Els tenim aquí absolutament.

0: Veurem com acaba tot aquest colabrot, perquè en tenen per estona, com dèiem, si s'han de resoldre tots aquests...
1: Merders econòmics, podem dir-ho així.
0: És que, a més a més, passa sempre això, amb els casos de parelles on tenen tants i tants calés.
1: Sí que és veritat, ara no justificaré aquest home en absolut, perquè ell també es pot posar a treballar, eh? Però quan estàs amb una persona que guanya molts diners, moltes vegades tu deixes la teva feina. Ja no d'aprofitar-se, sinó d'amor, l'altra persona et diu, és igual, si amb el que jo guanyo ens podem mantenir els dos, i llavors ho deixes i et trobes allà que no tens feina, que estàs acostumat a un nivell de vida determinat i és una patacada. A veure, no vull dir que em fa pena aquest tio, perquè no me'n fa,
0: Evidentment.
1: Però sí que és cert que a vegades passen aquestes coses i si tu estàs acostumat a pagar X diners al mes per la teva hipoteca o pel que sigui, i ara aquests diners ja no hi són perquè ho deixes amb la persona que t'està mantenint, se't complica un punt la vida.
0: Totalment. En fi, estem explicant això de Sia amb Limbo de fons. Molt bé.

0: És divendres i el cos ho sap, i els del backstage de Flashback també. Us informarem de tot això de Sia, evidentment, en properes edicions del Backstage.
1: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: Fent camí a les 10 de la nit, ara hi posem el so de My Hallis, aquesta formació que debuta a Flashback amb una proposta del tot animada. Fa de divendres, aquesta. Ballo sense tu. Mira, la Sia balla sense el marit.

0: Nova entrada a la llista directa, la 38, per la més nova d'Olivia Rodrigo, Stupid Song. Són el backstage de Flashback. 5 minuts i les 10, bon moment per recordar-vos que Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest cap de setmana hi ha vermut doble a Barcelona. Dissabte, des del nou mercat de Montserrat, a Nou Barris, i tindrem a l'Empar Moliner, també a la Riota, amb en Marc Llibre per allà, i a l'Òscar Nin.
1: I diumenge tornem al Port Olímpic des del restaurant El Tribut, amb Joel Joan, que presenta Bons i Dolents i Escape Room 2, i descobrirem a més les tendències de tardor amb Maria Almenat. Dissabte i diumenge de 12 a 2, en directe Flashback, el vermut de Llucia Ferrer.
0: Amb el suport de Bonare, la col·laboració de Perol Esprit, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Galetes Tries, Hey Duty, Can Duran. Cada dissabte fem el vermut de Llucia Ferrer a Flashback, i aquest cap de setmana, dissabte i diumenge.
2: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage a Flashback.
0: 4 i les 10, arriben Siderland, i aquesta, que és la més nova, es diu L'Última.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert, ja són moltes hores desperts.

0: Els del Tututurú, el Siderland, amb aquesta que és la més nova, el backstage de Flashback, es diu l'última.
1: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback, amb Marc Frigola i Andrea Romera.
0: Un minut i les 10, i atenció perquè obrim aquella secció que normalment fem els dimecres, però que portem... És que clar... Portem dos divendres fent-la.
2: Sí.
0: I ens ha agradat perquè queda bé, bueno...
2: Què fa de divendres, festa, diversió, alegria, saps? No creus? Com aquesta cosa de, va, anem a cantar, anem a cridar, anem a sortir de festa.
0: Pregunta. Estàs bé, Andrea?
2: No, no gaire.
0: Ja et veig, eh? Vull dir, hi ha aquí algú que no, em diu que no, eh?
2: No, no, no, no. M'estic esforçant molt.
0: Val.
2: Per semblar
0: que per semblar que estàs bé, doncs no ho estàs aconseguint, eh? Al backstage de Flashback comencem una secció que l'hem titulada el concurs onomatopeies.
2: Hem triat... No m'agrada aquest títol, l'hem de canviar.
0: Concurs d'onomatopeies, per què no?
2: Perquè és raro.
0: Bueno, doncs quan... No, apuntem...
2: Ha sigut un bueno de malassuda.
0: Ah, apuntem la teva petició i et trucarem quan la canviem, saps? El títol de la secció. No, però tens un títol.
2: Val, pensem, ja el pensaré.
0: Pensem un títol.
2: Tampoc cal atacar, eh?
0: Bueno, clar, m'acabes de dir que és una merda a la meva secció.
2: He dit que no m'agrada el títol.
0: Bueno, ja comencem així.
2: Mare
0: ja.
2: De Déu. Ah, mira, m'hauria d'haver quedat al concert de la Su, ben tranquil·la ja, cantant, tant de bo. I no aquí, que ja ha sigut arribar i ja discutir.
0: Tant de bo no haguessis vingut.
2: Ai.
0: Ens ho passem tan bé,
2: sí.
0: Eh? En fi, va, les 10 en punt de la nit, al backstage. Com us deia, anem a obrir el concurs indeterminat, perquè a l'Andrea no li agrada el títol, i és una secció on agafem una onomatopeia, d'acord? I busquem tres cançons que continguin aquesta onomatopeia en una part important, transcendental, molt coneguda de la cançó.
2: Sí.
0: Li dèiem el concurs na-na-na, sí. Però és que la setmana passada va ser el concurs la-la-la,
2: yeah.
0: I ara, avui, és el concurs oh-oh-oh. D'acord?
2: Ah, vale.
0: No.
2: M'has fet molta gràcia.
0: Val.
2: Amb la boca oberta.
0: Ah, sí. Va, anem a les tres cançons que avui formen part d'aquest concurs oh. Val? La primera és Bad Romance de Lady Gaga.
2: Home.

0: Era jo que em deixava alguna cosa i era de pagar-te el micro.
1: Ui! Ah. Ai.
0: Ah, t'he de dir una cosa. Aquesta cançó també té una part... O sigui, és que comença així la cançó. I tu amb aquesta intro ja saps que és Bad Romance,
1: sí,
0: val? Us poso també la intro d'aquestes cançons perquè veieu la importància que li donen els artistes a aquesta onomatopeia. Mm-hmm. Podeu votar al 628-414-029 per Bad Romance, la segona per la qual podeu votar Single Ladies de Beyoncé.

0: Single Ladies, Bad Romance, i encara hi ha una tercera cançó.
1: Aquí hi ha gent que ja està votant i falta una, per saber, encara.
0: Ja esteu votant, eh? Molt bé, sí, molt bé, sí, que sí. Ràpid. I per últim, però no menys important, també podeu votar per Justin Bieber i el seu Baby. Baby.

0: És que crec que els OUO encara són més icònics amb Bad Romance i amb Baby, els de l'inici,
1: sí,
0: que no els de la tornada.
1: 100%, sí, sí, sí.
0: En canvi, sí que Single Ladies potser juga un paper més fonamental en la tornada. En fi, ja teniu les tres opcions per les quals podeu votar. 628 414 029, dieu-hi la vostra, anem a repassar-les. Bad Romance... Oh. Single Ladies. Oh, baby. Oh, oh. Oh, oh. 628, 414, 029. A veure què hi diu la gent. Andrea Romera, abans començo per tu. Què?
1: És que a mi, de baby... Pell de gallina, em pot, em trasllada a la felicitat, realment.
0: Et juro que em pensava que diries Beyoncé claríssimament, eh?
1: És que sí que és cert que el oh, de Single Ladies és molt més icònic, però si tiro de sentiments i si tiro de, del que em diu el cor, el cap em diu Beyoncé, però el cor em diu Justin Bieber.
0: Justin Bieber, molt bé.
1: Sí.
0: Jo només per portar-te la contrària, perquè em pensava que diries Beyoncé, evidentment, no, és broma.
1: Per un art... No és broma, no?
0: No, per un artista i per una cançó que em va encantar, em va flipar. Em va flipar també el videoclip d'aquesta cançó,
1: sí,
0: i és Lady Gaga amb Bad Romance. Ah. Vaig tenir una època que ensenyava Lady Gaga als meus amics i amigues. O sigui, jo fent de prescriptor amb, no sé, devia tenir 10 o 11 anys.
1: Que mono!
0: Sí, perquè simulava, m'agradava moltíssim i els ensenyava això, els videoclips, els looks de Lady Gaga. Va ser després l'època aquella que hem comentat alguna vegada que Lady Gaga va anar als Grammy
1: amb aquell vestit de carn.
0: Sí, sí. Què ens diuen al WhatsApp?
1: Un Little Monster, perdó.
0: Sí, una mica sí.
1: Doncs t'he de dir que hi ha una victòria per golejada al WhatsApp.
0: Sí?
1: Vols saber qui és? Lady Gaga.
0: Lady Gaga està guanyant?
1: Lady Gaga guanya el WhatsApp.
0: Doncs mira que arriben a ser icòniques les tres cançons, però sembla que Lady Gaga... és la que s'està imposant i la que té el O més icònic, no?
1: Més... Hi ha algun vot per Beyoncé? Ningú està al meu equip, o sigui, estic naufragant en el vaixell de Justin Bieber.
0: Zero per Justin Bieber?
1: Zero, em sap greu, eh? Però no, tots els vots són majoritàriament per Lady Gaga i sí que hi ha algun cap a Beyoncé.
0: Doncs, en fi, heu dit la vostra, el 628 414 029. Veurem si aquest concurs el mantenim els divendres, el fem els dimecres.
1: Sí, anirem veient.
0: Però és una secció que realment ens agrada i creiem que vosaltres també, per la resposta que rebem,
1: sí,
0: doncs intentarem seguir-la fent. Apa, a gaudir una mica de Lady Gaga i aquest Bad Romance, va. Per cert, de seguida, el backstage de Flashback, recuperem els millors moments d'aquesta entrevista a Carlota Bruna i a Gador Montaner, a dues activistes pel medi ambient, que a més són parella, la Travessa,
1: sí,
0: de 3CAT, que es va estrenar dimarts.
1: I fan molt bon paper, la Travessa, almenys en aquests dos capítols que s'han estrenat.
0: Tu ja els has vist, eh?
1: Jo ja els he vist,
0: sí. No facis espòiler, no em facis espòiler.
1: No.
0: I la veritat és que van estar molt bé, a més teniu alguns talls penjats a les nostres xarxes, @flashbackoficial.

0: Flashback, només èxits. Només èxits. Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: My name is Yes Sir.
2: And my name is Ozone.
1: And we are another. You're listening.

0: 11. Backstage. A Flashback. Andorra.
1: 96.0.
0: Atenció, tenim actiu nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers, el calçat més còmode per tornar a la rutina. Participa al nostre concurs a flashandorra.com i aconsegueix el teu calçat perfecte pel teu dia a dia, per fer esport, per pujar a la muntanya, amb les Bobs de Skechers. Concurs actiu a flashandorra.com o WhatsApp al 34 64 64.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Avui entren al backstage de Flashback dues creadores de contingut. D'una banda, Gador Montaner, científica marina, especialitzada en l'estudi i conservació dels taurons. I de l'altra, Carlota Bruna, activista medioambiental i divulgadora en defensa de la natura i la lluita contra el canvi climàtic. Les dues convidades d'avui del backstage han participat plegades a la travessa. No és que es coneguessin massa d'abans i tenim moltíssimes preguntes per fer-los. Hola, noies, benvingudes al backstage.
2: Gràcies.
3: Hola, gràcies.
1: La primera pregunta que fem sempre a tots els convidats i convidades és molt profunda, va sobre números també. Res, demanem que puntueu el vostre dia de l'1 al 10. Com esteu avui?
2: Hola, Gador, crec que zero.
3: No, hi ha números negatius, perquè...
1: Val, sí, si vols fem del menys 10.
3: Estaria perfecte. Ai,
1: estàs cau avui, eh?
3: Estic cau, o sigui, aquest matí he hagut de rescatar el cotxe de sense bateria des d'ahir.
1: No.
3: Quan l'he rescatat...
4: Es va deixar les llums. Ahir, sí, el rodatge.
3: Sí. Quan l'he aconseguit rescatar, m'ha pillat la pluja, m'ha entrat una pedra al vidre, s'ha encallat amb el limpiaparabrises i he rajat el vidre del cotxe.
2: No.
3: He deixat el cotxe, he agafat un taxi i aquí estem.
1: I el cotxe?
2: Uau!
1: El cotxe, a la intempèrie.
3: El cotxe aparcat a un polígon.
1: Uau!
3: Però amb això, el vidre rajat.
4: Llavors no es pot anar cap amunt el dia d'avui.
2: És el que li he dit jo, per animar-la.
1: Molt positives, us veig a les dues, eh? Però la pobra està amb el menjo ara mateix.
3: Home, sí, però també et dic que ara podria ser pitjor, per exemple, si apareixés la Laura Escanes dient la travessa comença en 3, 2, 1... Saps? O si sentíssim aventurers, aventureres. Seria molt
4: pitjor. Sí, que ara ens caguem.
1: Tu, Carlota, bé?
4: Jo molt bé, sí. La veritat. He tingut un dia molt tranquil, he pogut disfrutar de la pluja, però de sobte la Gador m'ha trucat en plan no saps el que m'ha passat, i dic, és molt Gador.
3: La frase en general és molt Gador. Sí.
4: És molt Gador de no saps el que m'ha passat, com de sobte ha fet una travessa ella sola.
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
4: Clar, heu participat juntes a la travessa, però abans del concurs, abans del reality, tampoc us coneixíeu gaire, vull dir, us coneixíeu, però no éreu grans amigues. Llavors, com sorgeix això de fer parella i fer aquest tàndem, les dues?
5: Doncs nosaltres ens coneixíem, sí que ens teníem clitxades a l'Instagram, perquè ens dediquem a una cosa similar, i el món de la conservació, sobretot de l'oceà, és molt petit, aleshores sí que ens teníem clitxades, i vam coincidir un dia netejant una platja de Barcelona, que això va ser preciós i ens va unir molt, i després ens van seguir la pista i tot això, però sin más, no?
3: Sí.
5: I re, i de sobte ens van dir lo de la travessa, i justament vam començar a parlar per això.
3: Sí, o sigui, jo em feia moltíssima il·lusió com a repte personal, I clar, quan em van dir... Jo no sabia amb qui em posarien, no? I quan em van dir amb la Carlota, em va encantar perquè, per una banda, feia temps que jo crec que les dues teníem ganes de coincidir més, perquè és com que ens seguíem molt la pista, però realment no coincidíem.
5: Perquè estem viatjant tot el dia nosaltres dues, és impossible coincidir.
3: I va ser com una oportunitat més, i a part, jo sempre diem... Ja ho veureu també al programa, que ens hem compenetrat superbé perquè les qualitats que li falten a una les té l'altra. Jo sóc molt impulsiva i la Carlota pensa molt bé les coses abans de fer-les.
1: Aviam, en Mic i la Raquel Sans ens van explicar que doncs, ells no van ni fer un cafè abans d'anar a la travessa. Això vosaltres vau tenir una trobada abans?
3: Sí.
1: O no?
4: Vam entrenar juntes.
1: Ah, vam entrenar juntes.
4: Com hauria de ser.
3: Clar, sí.
4: El del Mic i la Raquel és una cosa...
3: Sí, no tant com ens hagués agradat perquè jo visc a Mallorca, justament. Però sí, vaig agafar alguns vols i vam fer aquí uns entrenos perquè la Carlota ens va trobar la persona ideal per entrenar-nos.
4: Sí, l'Ivan, que és un exmilitar que anava a muerte. I aleshores, sí, ens va fer entreno fort.
1: I ens va ensenyar
4: orientació i tot. Sí, sí, anàvem preparades.
1: Noies, i ara ho parlàvem fora d'antena, també el que reivindicàveu era que heu currat molt, que a vegades surten 2-3 minutets d'una prova, però que vosaltres heu estat hores allà currant-vos-les. Reivindiqueu això, també.
4: No, això és molt important reivindicar-ho, perquè veient els capítols, clar, tu veus que d'un moment de la gravació a un altre passa un segon, no? I dius, aquí jo sé perfectament que han passat 3 hores en pujada amb unes pedres que ens han trencat els turmells i això no surt. I 3 breakdowns pel camí.
3: Sí,
4: no? I dius, ostres, això ho volem reivindicar, el que hem patit.
1: Quan vau acceptar, us penseu que seria més fàcil?
3: Sí, sí.
4: Sí, sense dubte. Vam pensar, si van famosos, no? Potser ho fan més fàcil. Nosaltres no ens considerem com famoses, com
5: altres famosos que sí que hi ha la travessa, no?
3: Sempre diem, fem la broma, que som les més desconegudes dels VIPs.
5: Sí, però això ens encanta i nosaltres sí que, per exemple, anàvem molt preparades, però és veritat que pensàvem, bueno, si hi ha certs famosos, no? Sí que ho faran més fàcil. I no ha sigut així. La Laura ho va dir des del primer moment, eh? Però pensant que era mentida, tipus, això ho dirà per dir-ho, saps?
1: I l'eslògan aquell, no? La fama que no importa, era una mica així.
5: I pensàvem, no.
3: La sorpresa va ser que ens havíem preparat molt pel tema físic, sí que ens esperàvem que seria molt dur, però crec que ningú t'avisa ni et prepara de la duresa mental del programa, que és moltíssim més de la que ningú s'imagina.
5: Perquè, clar, estar sense mòbil, la intensitat d'estar 24/7 amb la mateixa gent, parlant de lo mateix...
3: I que ens porten al límit, perquè és part de l'objectiu. Ens porten a tots els tipus de límits mentals que us pugueu imaginar.
6: Carai. Però, clar, ho parlàvem ara, que tots sembleu com supermacos, superamables, supersimpàtics, però amb totes les parelles que hem anat parlant, totes ens diuen, si jo vaig tenir un moment d'ira extrema, de cagar-me en el programa i en tot, i també és una mica el vostre cas, pel que heu dit, en algun moment, en algun moment.
5: Sí,
3: perdre els papers en algun moment ens ho ha passat.
5: Vaig cridar un dia i em vaig quedar amb la Gádor.
1: Va sortir el geni, eh?
5: Molt bé. I tu, Gádor, no tant per això, no.
3: Jo és veritat que no sé per què, però vaig aguantar bastant mentalment en el sentit de no trencar-me, però bueno, això no vol dir que no estigués a un límit extrem, o sigui, potser uns quants dies més i no hagués sigut el mateix. Però bueno, sí, crec que a més una de les coses que em va fer no explotar és precisament tenir la Carlota al costat. O sigui, com deien, com us hem dit, ens compensem l'una a l'altra i ella doncs era el meu tornar a tocar de peus a terra en tot moment. Llavors, crec, Carlota, que si no haguessis estat, hi hauria ara imatges especials.
0: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit...

0: Quan arriba la nit, comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Carlota Bruna i Gador Muntaner.
2: Mola molt perquè totes dues us dediqueu a la divulgació mediambiental i potser amb això heu fet també molt de...

0: Marina, no només alguna comunicació científica, sinó la de, que està a l'abast de tothom. I crec que a tu, Carlota, t'haurà passat algú semblant.
1: Efectivament. O sigui, a mi la Sílvia el té 90 i pico anys, la Ginguda el va morir l'any passat, que és el meu referent, i tenia 90 i pico anys també quan va morir. I per mi ha sigut el meu referent, que em llegia tots els seus llibres, mirava tots els seus documentals, i va ser qui em va inspirar a parlar sobre el cuidador del medi ambient i de la natura. I va ser això fa doncs, 11 anys o així.
2: En el teu cas, Carlota, vas fer una miqueta el boom a xarxes amb el tema de les macrogranges.
1: Clar, fa temps no hi havia tantes persones a xarxes socials i menys que ensenyessin el que passa darrere dels nostres hàbits de consum. Aleshores, jo vaig entrar a moltes granges i a molts escorxadors per ensenyar el que havia darrere, absolutament necessari, però també molt incòmode de veure, òbviament. I sí que és veritat que es va fer molt viral perquè no hi havia contingut a la tele, no s'ensenya, als medis tampoc. Aleshores, jo vaig dir, bueno, jo tinc aquesta eina que és el més lliure que puc tenir, no? En canvi d'un medi que sí que et diuen pues, que el que pots ensenyar i el que no, a les xarxes és lliure, no? Doncs jo vaig ensenyar-ho, aviam qui ho vol veure, i es va fer superviral. I rei, molta gent va pensar una mica en els seus hàbits de consum. Gràcies a això.
3: En el teu cas, Gador, tu comentes que vas sentir un amor a primera vista amb els taurons.
0: Sí, tal qual.
3: Sí, eh? Sí, vas tenir una davant i et vas enamorar, o com va ser això?
0: Sí, tenia 15 o 16 anys i bueno, jo ja sabia que em volia dedicar al mar, el que passa que després la vida em portava per altres llocs, però vaig tenir l'oportunitat de bussejar per primera vegada, que era el meu somni des de bastant petita, i aquell mateix dia veure el primer tauró. I jo tenia una por que no us podeu imaginar. O sigui, i a més, és el que dèiem, no? En aquell moment no estava a Instagram, que veies tothom nedant amb taurons o bussejant, o taurons vistos d'un altre punt de vista que no fos el de la por.
3: Les pel·lis.
0: Sí. Les pel·lis. Clar. I tota la informació que en general rebíem d'un monstre. No? Llavors va ser com un... entre una bona primera vista i un canvi i trencament d'esquemes total, perquè... jo veia un animal preciós amb una mirada superinocent i que gairebé se li veia amb molta més por a ell de nosaltres que nosaltres d'ell.
1: Ojalà miréssim així a tots els animals, en general.
0: Sí.
1: És que canviaria tot molt.
3: Tu, Carlota, has sentit aquest amor a primera vista per algun, no sé, element de la natura?
1: Jo tinc com molt amor per tots els animals en general i tot. Sí, i la natura, sí, és que en general no és com una fixació, però sí que és veritat que m'ha passat molt amb els primats, gràcies a la Jane també. Aleshores he anat molt a veure ximpanzés i goril·les i he participat en projectes de conservació dels grans primats, i òbviament doncs és algo especial també, però sí, la meva lluita és com més en general. Sí.
3: Clar, a la travessa us deien les xarquis.
4: Sí.
3: No? Això ho vam veure a la presentació. És per tu, Gador?
0: Bueno, és per les dues.
1: Va ser un guinyo, sí.
0: Va ser un guinyo, clar, però és per les dues, perquè les dues, bueno, tothom sap que les dues passem bastant de temps a l'aigua i, òbviament, si havien de fer una representació d'un team de la travessa de temàtica marina...
1: Havia de ser
0: nosaltres i amb un tauró, especialment.
3: Que sapigueu que si escolteu molt el Baby Shark, no us sortirà Spotify Wrapped, eh? Tindreu l'opció de treure les cançons infantils aquest any.
1: És de veritat?
3: Sí, això és real.
1: En sèrio?
3: No ho sabia. La gent que tingui fills ho pot fer, ho pot treure, perquè, clar, si no, si tens criatures, moltes vegades l'Spotify Wrapped et surt com super desfassat del que és la realitat, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Doncs si heu escoltat molt aquesta cançó, que sapigueu que podeu fer que no us surti.
1: Home, la travessa l'hem cantat.
2: Era la vostra cançó, allà. Us la cantaven, els altres?
1: I tant.
0: Sí. Sí, crec que algun dia sí ens la van cantar.
1: Sí, sí.
2: Quina ha estat la banda sonora de la travessa?
0: Això no ho podem dir encara, crec que... A veure, podem dir... que clar, a la travessa hi havia gent que
1: es dedicava al món de la música i clar.
2: Però m'encanta perquè no dieu res, no. Tots allà amb la boca ben tancada.
3: Sí, sí, sí.
1: Home.
2: Nosaltres mira que rasquem i ho intentem.
1: Mai s'ha portat bé.
2: Nosaltres aquest matí hem estat fent una cosa, perquè teníem aquesta entrevista i hem dit anem a preparar, no? Anem a veure entrevistes vostres, a llegir articles, i hem trobat alguns temes que us volíem compartir. Per exemple, a Gador hem llegit un titular que és Gador Montaner, l'expert en taurons que va viure 3 mesos en una illa deserta. Ens pots explicar què és això de l'illa deserta, perquè ens hem quedat?
0: Sí, doncs, bueno, jo quan em vaig especialitzar en taurons vaig fer una tesi en tauró blanc, vaig buscar contaminants en la pell i els teixits de tauró blanc, i un dels llocs on més es concentra aquesta espècie i on millor es veu

0: és una illa del Pacífic mexicà que es diu Illa Guadalupe.
1: Val. Ah, no tu, és la Guadalupe francesa. Tu no vas anar aquí al costat, no?
0: No,
1: a fer la tesi, molt bé, això.
0: No. I l'Illa Guadalupe és una reserva de la biosfera que no està habitada. És una, o sigui, literalment és una pedra, un pedrusco enmig del Pacífic, superlluny de costa. Es triga un dia en arribar amb vaixell.
2: Uau.
0: I només a l'altra banda de l'illa, però és una illa que fa més de 1.000 metres, llavors no està interconnectada. A una banda hi ha una petita comunitat de pescadors que són normalment expresidiaris i així com reformant-se. Però a la banda on es fa la ciència amb taurons i on es veuen, no hi ha res. Llavors nosaltres estàvem acampats amb un permís especial perquè es reserva i sense cap tipus de connexió d'internet, ni telèfon, ni aigua corrent, ni electricitat durant 3 mesos. Prenem mostres dels taurons.
1: Ostres. També hem trobat, Carlota, que tu en una entrevista vas explicar que les fotos que tenim al núvol contaminen. Ens ho pots explicar, això, i que la gent ho sàpiga? Perquè aquí tothom tira del núvol, però potser no sabem que realment estem contaminant.
3: Sí, sí, totalment. De fet, tot el contingut, les aplicacions i tot el que tenim al mòbil, tot això va parar un núvol. La gent es pensa que és literalment com algú etéreo, com es diu en català.
0: Bueno, sí, que no existeix, que no ocupa cap espai.
1: Que no es pot tocar, que sigui intangible.
3: Exacte, és algo intangible que està voltant per aquí, allà, sense saber... Sí, i tot això estan en unes macrogranges, però de dades, que ara s'estan construint moltíssimes a Aragó, per exemple, i molts veïns estan en contra perquè el que fa no només és agafar molt espai, sinó que necessita molta aigua per refredar totes les màquines. I això contamina moltíssim. Per tant, quan menys contingut, menys fotos, menys apps i tot això, estem ajudant molt al planeta.
2: Havies dit fins i tot que havies intentat anar a una d'aquestes macrogranges, però no havies aconseguit.
3: No. I vam intentar-ho perquè volíem gravar amb un programa i volíem entrar en càmeres una mica així com
2: la manera
3: oculta d'estranquis, que això jo ho he fet molt a les altres macrogranges. Sí. Doncs aquí va ser impossible, hi havia moltíssima seguretat, però com mai he vist res...
1: No els interessa ensenyar-ho.
3: Deuen
1: ser uns macroservidors que...
3: Exacte. Superocul. No, impossible.
4: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.

0: Al backstage, només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al backstage de Flashback amb Carlota Bruna i Gádor Muntaner.
2: I si parlem de responsabilitat per cuidar el medi ambient, qui té més responsabilitat? Les institucions o nosaltres mateixos amb les nostres accions individuals? O quin és el percentatge?
3: Uau, és un temón,
4: aquí.
5: És un temón. La veritat és que les dues parts tenen molta responsabilitat. Òbviament, no podem demanar molt a les institucions si nosaltres tampoc fem gaire pel medi ambient, ens quedem al sofà i no fem res. Però, òbviament, qui té la major part de responsabilitat i ha d'actuar són les institucions, el govern i tot això. Amb lleis es canvien les coses. Per això és important votar.
2: Totalment d'acord.
5: Però això no ens eximeix de intentar menjar més vegetal, cuidar el medi ambient, generar menys residus,
2: sí, totes jo aquestes coses. Igual que però... tu, crec que la part individual, sí, segur que encara queda camí per fer, però va molt més avançada que la part institucional. Perquè, clar, jo que sé, per exemple, jo que he viscut a Mèxic, tu vas a algunes zones, fas la compra, dius, una bossa, no hi ha. No, però la pago, no, és que no n'hi ha.
4: Ah, mira.
2: Oh. Clar. Vale? Llavors, clar, o sigui, si tu directament no deixes que existeixi una poma dins d'una...
4: Ai, calla.
2: D'això de plàstic, doncs ningú ho comprarà. Llavors, jo crec igual que la Carlota. Sí.
4: Clar, però mola molt perquè llavors també el vostre contingut el que fa és que la gent prengui consciència a nivell individual. Vull dir, és el que dèiem, el primer pas és que la gent a nivell individual doncs tingui aquesta consciència, no? Quins mínims creieu que hauríem de fer una mica tots i totes per tenir aquesta consciència?
5: Bueno, primer, a mi també em segueixen molts polítics, aleshores jo aprofito
4: per
5: fer campanyes, home, i tant, dient, els polítics això haurien de canviar-ho. I dic, aviam si vine les històries, i sí, sí.
4: Home, envia DMs.
5: Clar, sí.
4: Que espavilin.
5: Per algú.
4: Clar que sí.
1: Els etiquetes en ocult, els stories.
5: Exacte. I tant.
1: És bona, aquesta, no ho veiem,
5: és bona, és bona.
1: Clar, a ells els arriba.
5: Doncs, home, òbviament hi ha d'haver-hi uns mínims. És veritat que ara tots anem molt estressats, tenim altres problemes els joves, com la vivenda, per exemple, i fem tots el que podem. Però sí que és veritat que una mica de generar menys residus, això per començar, o comprar de segona mà, en canvi d'anar a qualsevol botiga de roba, això ja és moltíssim, o intentar canviar la proteïna animal per proteïna vegetal almenys alguns dies de la setmana, amb això ja és que fem moltíssim. Jo sempre ho dic.
2: Sí.
5: És que és molt poc, però és molt pel planeta i pels animals.
2: I jo afegiria només informar-nos, perquè hi ha molta desinformació. O sigui, nosaltres anem al súper i és molt difícil saber d'on venen les coses. I no, el sistema no ens està donant aquesta informació, l'hem de buscar nosaltres. Amb el tema del peix és molt, molt habitual que tu estiguis a un poble de mar i que tinguis al teu plat un peix que s'ha creuat el món.
4: Hòstia.
2: Tenint el mar amb les fruites a 5 metres.
5: I amb les... Sí. O sigui, és que és molt heavy. Hem de comprar local al màxim.
4: Total. Sí, I el que deies, ara a mi em trenca el cor anar al súper i, per exemple, trobar la caixeta amb les quatre pomes i envasat.
5: Sí.
4: Dius, què és això?
2: Amb la d'això de Por Expand.
4: Sí, la safaneta aquella i dius, mare del senyor.
1: I des que vau començar, heu vist una evolució a nivell social que la gent cada cop està més conscienciada, perquè també hi ha un tema que és que cada cop hi ha més forces polítiques que són negacionistes del canvi climàtic.
5: Efectivament. Sí. O sigui, hi ha com dos moviments que sempre quan surt un es polaritza molt l'altre, no? Quan hi ha hagut més moviment de persones que cuidem la natura, de sobte hi ha negacionistes del canvi climàtic que per mi, ho sento, però són vagos perquè no volen fer res i diuen que no existeix perquè és més fàcil.
2: Sí.
5: Això és així.
2: Sí, tal qual. I sí, sí que hi ha, però sí que hi ha un canvi. O sigui, de fa
5: totalment,
2: 10 anys o 15
5: totalment,
2: anys.
5: Totalment.
2: En general, és com, ara ja és molt habitual, que és una tonteria, però veure la gent amb la seva ampolla...
5: Reutilitzable
2: pel carrer, o... Sí, bosses d'anar a comprar també reutilitzables.
5: O que mirin l'origen on compren les seves fruites i les seves verdures que no vinguin, que siguin d'aquí, el pressa que no vingui de lluny, que sigui del Penedès, de l'Urdal, jo que sé, coses així que són petites coses, però que la gent ja és una mica més conscient.
4: Doncs mira, mica en mica, anar-ne prenent consciència. Noies, moltíssimes gràcies per venir al backstage, per la feina també que feu, i nosaltres us seguirem a banda del contingut que creeu a la travessa, perquè volem veure aquests moments en els quals us hem vist al límit. Carlota Bruna, Gador Montaner, merci per venir al backstage de Flashback, i això és casa vostra, quan vulgueu, aquí estem.
5: Gràcies a vosaltres, super a gust.
2: Super.
0: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.

0: 10 minutets i ens plantem al punt de les 11 de la nit. Això vol dir que els del backstage de Flashback toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs en un dia que ha estat molt xulo, molt mogudet, però ens ho hem passat molt bé. I escolta'm, un dia més, que és un dia menys, Andrea, que diuen aquells.
1: Un dia més que apuntem a la llista, check, i ja ho tindríem, no?
0: I ja està, anem tatxant a l'agenda i va passant, així ens va passar la temporada, eh?
1: Home, és que amb la tonteria...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do, no parem, no parem.
1: Bueno, anem a dormir.
0: Ho necessitem. Quan arriba aquesta hora, la gent encara ens segueix escoltant, però nosaltres ja estem molt rebentats, sí, sí.
1: Sí, va, anem a descansar, que tot anirà bé.
0: No, no, que
1: vinga,
0: vagi bé.
1: Adéu. Adéu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: passa, la vida és massa brossa.
1: Si el teu cotxe és un èxit, és que el teu cotxe sempre escoltes Flashback. Gràcies per enganxar-vos a Ràdio Flashback.
2: Què tal, Cristina?
3: Què tal? Molt bé, Albert, tu?
4: Vinga, arrenquem aquesta nova hora.
1: És l'èxit de la setmana, Flashback. La ràdio amb més èxits. Flashback. Són les 11.

0: De petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes.
1: És el que passa quan escoltes.
0: Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

els èxits que no necessiten presentació els escoltes a la sessió Flashback.

Aquesta nit, l'Andreu Preses et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback. Hasta mañana.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.